Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: cuando voy al CAP tengo que cruzar la avenida Mistral. Ahí, que antes había el pequeño desnivel de la acera, pues yo sabía dónde es cuando esto, y un grabado hasta el otro lado. Bueno, pues es plataforma única.
1: Marisol Bilbao, de 70 anys, viu al carrer de Calàbria de Barcelona. Quan en tenia 40, li van diagnosticar retinosi pigmentària i des d'aleshores pateix una ceguesa total.
0: Es que es un horror. Yo de verdad no sé ni cómo tengo la valentía de salir a la calle porque salgo cada día.
1: Com ella, més de 30.000 persones a Catalunya conviuen cada dia amb carrers poc accessibles. La plataforma única és una tendència de l'urbanisme actual a Barcelona. Per donar més protagonisme als vianants, s'elimina el desnivell entre la vorera i la calçada. Però resulta perillós per les persones amb discapacitat visual si no s'inclouen els gravats especials al paviment pel bastó guia, que els avisa d'on comença la carretera. L'arquitecte especialitzat en accessibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Xavier García Milà, explica com han de ser els carrers perquè siguin aptes per persones amb ceguesa.
2: Com una espècie de túnel virtual lliure de qualsevol obstacle, pel qual ella sàpiga que es pot desplaçar per aquell lloc sense trobar cap obstacle. Però, esclar, aquest túnel ha d'estar guiat. M'ha de dir per on està aquest túnel. Si és un carrer amb edificacions d'alineació de vial, com a l'Eixample, la millor guia és o bé l'edificació o bé la vorera que ens marca un desnivell clar de quina és aquesta zona.
1: El 2023 es va aprovar una nova normativa per evitar problemes com els que pateix la Marisol a l'Avinguda Mistral. Ara els carrers amb plataforma única han d'incloure la senyalització tàctil al paviment. Amb tot, l'ONSA reconeix que la normativa és difícil d'interpretar en alguns aspectes. Yolanda Fernández de Landa treballa a l'organització com a tècnica de rehabilitació i també assessora arquitectes en accessibilitat.
3: Jo ja plantejo una formació de base als arquitectes. També em comenten quan treballo amb ells que, i quan fem formacions, que no tenen aquesta formació, que és que no, ningú els ha parlat de l'accessibilitat.
1: Per exemple, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ETSAP, no existeix una assignatura sobre accessibilitat. L'arquitecte Xavier García Milà coincideix en que cal molta més formació als arquitectes, però el cap d'estudis a l'ETSAP, Ignacio López, assegura que sí que s'hi ensenya.
4: No hi ha una matèria, és a dir, com tampoc hi ha una matèria sobre sostenibilitat, perquè s'entén que és un tema que és transversal a totes les assignatures, diguéssim, entre cometes, de disseny, de projecte.
1: Però la Marisol també ha d'esquivar les jardineres i bancs a la superilla de Sant Antoni, els graons d'una escola que sobresurten de la paret o els cotxes mal aparcats. Les plataformes úniques són només un dels molts reptes que tenen els ajuntaments per fer dels pobles i ciutats espais accessibles.

0: silenci.
1: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
2: Telepizza.es.
1: Telepizza, el secret és a la massa.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: El 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.
5: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DINT, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edint.es.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des dels Sendes. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xino-xano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes. En una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2 o a les 3 sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del Hyde en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
0: Hem parlat dels Hydes, de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
1: És un hyde que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
0: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
1: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
0: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
1: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
0: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
1: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb corts de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
0: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
1: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que hauríem de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar, ells s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
0: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepiranenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sinnes.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet amb prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina, és una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista a tocar de la carretera a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de ferratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís, i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra, i a tocar Sant Genís sa Devesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI, amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica embardissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó, tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que amb el temps s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra, enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
0: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió, per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones, perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
0: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran, perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís sa Devesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje, i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willpattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineriya, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellaikandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molta gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí. Amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Willpattu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet de que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins els parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willapattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd. Dona la sensació d'estar rodejat de selva. I aquests parcs són d'aquest tipus. Per això, a vegades, pot costar veure animals. I per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
0: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
2: draca, draca. Superfestassa.
0: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026. L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
0: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.
7: Places limitades.
8: Bona nit.
9: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: informació, música, entreteniment.
1: Pareu bé l'orella.

0: Bueno, que mira, què et diré jo? Et diré que per mi és una festassa. És una festassa i per diversos motius. I un de molt important, a país, a més a més, una cosa tan senzilla...
1: Bon dia. A veure, us escolto quasi bé cada dia. Vull dir, us estimo moltíssim. I endavant, jo sempre que puc l'escolto, us ho dic de veritat.

0: jo cada dia el poso la ràdio, per mi és molt especial, molt. Jo dic les coses que penso jo, les coses que sento. Ara no diré mai una cosa que em facin dir. I m'agrada molt, molt.
1: Vinga, viva Baluba, balam, bambú, Baluba, Baluba o Baluba.
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Huxley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: Digues prou, no estàs sola.
1: Què és la violència de gènere?
0: Qualsevol agressió física o psíquica d'un home a una dona que és o ha estat la seva parella.
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: Digues prou, no estàs sola.
1: Qui t'espia no t'estima.
0: Soc dona. Com sé si em maltracta?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Qui t'estima no et farà plorar.
0: Quines conseqüències té? Salut, psicològiques, por, terror, vergonya, culpa... Què suposa per a les dones i els fills?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Sense por.
0: Per què costa tant sortir-ne? Per què aguanta? Per què no se separa?
1: 900 900 120.
0: Com puc sortir-ne?
1: Digues prou, no estàs sola.
0: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
1: Explica-ho, callar no ajuda.
0: Qui pot ajudar? Com puc ajudar? Què es pot fer? Què s'ha de fer? Què no s'ha de fer?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120. Digues prou, no estàs sola.

0: Jordi.
1: Pep, va, som-hi, puja.
0: Va, espera't, un moment. La porta. Vinga, va, a on t'emportes?
1: Doncs mira, anirem a donar un vol per la zona de Rebós, per on tinc les vinyes. T'explicaré una mica tot el tinglado que tinc muntat aquí. I ara estem baixant cap a la vall del riu Orlina, que és on tinc majoritàriament les vinyes que estic cuidant ara mateix. El riu Orlina es diu Orlina perquè antigament s'hi trobava or, Orlina, i és una vall molt xula, és una vall molt maca, on les vinyes no hi pateixen molta secada. Pensa que estem en un terreny molt, molt, molt sec, la planta de la vinya hi viu bé, però aquesta zona d'aquí, doncs, la planta té una mica més d'humitat a l'arrel i això fa que hi hagi un bon equilibri.
0: Jordi, no ens hem presentat gaire, però és el primer dia que ens veiem, tu i jo.
1: Bueno, jo t'havia vist, a veure, jo t'havia vist. I havíem parlat alguna vegada, però fa temps d'això, sí, fa temps.
0: Escolta, anem a un indret que jo, que sóc, diguem-ne, de comarques gironines, encara no hi havia estat mai. Anem molt a poc, anem a 11 per hora.
1: Sí, anem ben a poc, estem aquí a Rebós d'Empordà. Això són les faldes de l'Albera, aquesta muntanya tan xula que dona costat i costat de frontera, o sigui, hi ha l'Albera Nord i l'Albera Sud, l'Albera Francesa i l'Albera Catalana, i és una muntanya que ens uneix amb l'altre costat, que després t'explicaré tots els projectes que això genera, no?
0: Aquí devia haver-hi moltes històries, diguem-ne, de gent que se'n va anar cap a l'exili, no?
1: Sí, evidentment, sí, aquí va ser una ruta important d'exili, també rutes importants de contraband, que a mi això m'agrada i em toca molt de prop, i de fet molta gent, si te'n vas cap a l'altre costat de frontera, molta gent d'aquí de Rebós va anar a petar a Banyuls i s'hi va quedar perquè van anar a treballar, a podar, a fer feines i s'hi van quedar, sí.
0: Són d'aquells que parlen un francès catalanitzat o un català afrancesat, no?
1: Sí, hòstia, aquest accent és un accent molt xulo, eh? Quan travesses la frontera i sents aquest accent, realment te sents a casa, eh? És fantàstic, sí.
0: Diuen, el verger, no? He vist els vergers, oh, meu oui, eh?
1: Sí, és així.
0: Bé, això és la natura, no?
1: Sí, bueno, mira, és l'equilibri, no?, de l'humà, que vol agafar cada vegada més terreny a la natura, i a vegades passen coses d'aquestes, i de pitjors. Esperem doncs, que la gent agafi consciència entre tots de la importància de lo que tenim i de no carregar-nos-ho més, eh?
0: Escolta'm, estem en una vinya fantàstica, una vinya petitona, ara m'explicaràs de quines varietats és i tot això, però aquesta dèria que tens per agafar les vinyes de gent gran que se les deixa, això és una cosa, diguem-ne, perquè ja estaven fetes i ets un mandrós, o és perquè ets un romàntic i no vols plantar?
1: Mira, doncs, pesa més la part romàntica, perquè també he plantat una miqueta de vinya, una hectàrea de lledoner roig, perquè s'ha de plantar, diguéssim, jo si he tingut la sort de trobar aquestes vinyes centenàries, doncs vol dir que he de continuar aquest camí, i ha sigut una sort per mi, com dius, hi ha una part romàntica fantàstica, i poder cuidar aquesta qualitat de vinyes a la meva edat, aquestes vinyes centenàries, per mi és un luxe, la veritat, sí.
0: Doncs vinga, va, baixem del cotxe i ens hi posem, perquè veig aquí una barraca que jo aquesta barraca la faria servir per fer migdiades o per fer-hi àpats, no? Aquí també.
1: I tant, una mica de brasa la faig quan ve gent, sobretot a l'hivern, i una mica de brasa acompanyant el pa amb tomata i els embotits i una mica d'amanida i sí, l'hospitalitat lo primer, Pep.
0: Doncs vinga, va, anem-hi. A veure, no ens enganxem aquí, perquè, escolta'm, això, aquesta vinya és una delícia. Jo crec que és... Moltes vegades quan veus vinyes sempre penses que han de ser vinyes molt grans, no? I aquí tenim una vinya petitona, no?
1: Això és el bonic d'aquesta zona de l'Albera i de la part més amunt de l'Empordà, diguéssim, de l'Alt Empordà profund, que te trobes petites vinyes que són una joia. Petites vinyes que gràcies als avis aquests que estàvem parlant, que els han mantingut, que no els han arrencat, i han mantingut tota aquesta essència de la vinya empordanesa. Has de pensar que tot el paisatge que estem veient ara mateix, tot això era vinya. Fa 30, 40, 50 anys, i evidentment abans de la filoxera molt més, no?, que es va perdre molta vinya. Però aquestes petites vinyes envoltades de bosc, com el que tenim aquí, això és l'essència dels vins de mínima intervenció i del paisatge, diguéssim.
0: Escolta, quant d'anys té d'aquesta vinya?
1: Aquí estem parlant d'una carinyena d'uns 60 anys aproximadament, i dic una carinyena perquè és el que em va dir quan vaig arribar aquí en Jan, no? Dic, què hi ha allà? Diu, carinyena, i l'altre lladoner. Però després, a poc a poc, et vas fixant que hi ha més ceps per aquí al mig, perquè en Jan era una persona molt curiosa, com dèiem, vivia molt d'intercanvi amb França, i en aquí dintre doncs podem veure-hi més de 5 varietats diferents, principalment carinyena, però després sempre no hem d'oblidar els raïms de menjar, la picapolla, per exemple, o el jauminc, que s'ha perdut bastant, i en aquí hi ha una riquesa de vinya molt important.
0: Tu ja, diguem-ne, ja eres enòleg o tens altres estudis?
1: Jo havia fet enginyeria d'aliments, que això, l'enginyeria d'aliments hi vaig portar per la meva passió a la cuina i els aliments en general. Jo vaig arribar amb aquest món amb això. I de l'enginyeria d'aliments vaig fer l'optativa de fermentacions i vins, no?, i destilats. I a mi em va al·lucinar en aquell moment a l'universitat el llevat, el món del llevat, no?, que agafava el sucre i el fermentava amb alcohol, i això és el que em va enganxar primerament. Després vaig tenir la sort de poder anar a estudiar enologia, i després doncs ja vaig anar ampliant els coneixements i vaig anar a treballar una miqueta fora també, i a poc vaig anar aprofundint en un món que t'atrapa d'una manera bestial, perquè és un món, és història, és cultura, el vi és entorn, és paisatge, és gent, són vivències, i és, per mi és una manera de comunicar-me. O sigui, jo he trobat, per mi la gent que veu el meu vi, encara que no em conegui, sap molt de mi, és una manera de comunicar-me, d'entendre'm una miqueta més.
0: He vist que has portat una ampolla, dues copes, que abans que parlaves del contraban, veig que posa contraban aquí, eh? Què és el contraban?
1: Contraban és una activitat fantàstica que es feia aquí fa molts i molts anys, de costat a costat a frontera. Per necessitat, en aquella època, va haver-hi gent que va fer bastants calés, tot s'ha de dir, i a mi hi ha una part personal meva que m'encanta en les zones frontereres. Sempre que he tingut la sort de viatjar, quan estic a prop d'una frontera, i disfruto molt aquesta essència, aquest petit pillatge, aquesta decadència també moltes vegades. I el contraban, doncs vaig començar a sentir històries dels avis d'aquí, que no havien fet, però els seus pares, els seus tiets o els seus avis havien fet. Després amb això ho vaig connectar amb aquesta part més personal que t'he dit, però també amb la part de la filoxera. La filoxera va entrar, primer punt que es va detectar en aquest costat de frontera va ser Rebós d'Empordà, la vinya del Coll de Fornell, que és una vinya a 300 metres aquí amunt. Evidentment aquesta vinya ja no hi és, però la filoxera va entrar amb el contraban, entraven tot el contraban per aquí pel Coll de Banyuls. No podien entrar als pobles perquè hi havia els carabiners, i deixaven el contraban a les barraques de les vinyes, i així es van infectar les vinyes, no?, amb aquesta filoxera. Després, més endavant, que me preguntaves què hi faig jo aquí, ara t'ho connectaré amb això. Els meus besavis eren d'Espolla, i els meus rebesavis, per l'altre costat, per part de pare, eren de Mogui, de Ribes Altes, d'aquí al costat. Jo això ho sabia, però no havia indagat prou amb la història familiar. I aquest any, just aquest any, vaig saber que el meu besavi havia sigut fundador de la cooperativa d'Espolla, havia sigut viticultor, i vaig estar en una vinya que havia sigut del meu besavi. Em va fer molta il·lusió. I per l'altre costat, doncs, bueno, Mogui, no?, també una zona fantàstica, una zona de vins. M'he deixat portar, com te deia, i he acabat a la mateixa muntanya que va veure néixer i treballar els meus besavis.
0: Aquestes pissarres tan ben posades. Escolta, tastarem una miqueta de vi ara?
1: Sí, sí, sí. Sí, Pep, jo, mira, la veritat, sóc anfitrió, a mi m'agrada. Quan ve gent a veure'm, sento una... una responsabilitat. Vull que estiguin bé. Si venen a Rabós els hi vull explicar una mica la història i els vull rebre com a casa, perquè em sento que estic a casa meu.
0: Ara aquí, si ens truquessin, sonaria el telèfon o no?
1: Mira, en aquesta vinya sonaria, però tindríem problemes de parlar. O sigui, jo quan truquen i estic a la vinya ja no l'agafo directament. No, tinc sort també perquè només hi ha una vinya que tinc cobertura així per parar. Les altres no, i és una gran sort.
0: Escolta'm, el que es veu al darrere d'aquesta muntanya és Sant Quirze de Colera?
1: No, això és Sant Quirc i Santa Julita. Això és un mas, el mas de Sant Quirc, i una capella petita que hi ha al costat, que és Santa Julita. Sant Quirze de Colera queda just a darrere, a la vall de Sant Quirze de Colera, després d'aquesta muntanya.
0: Aquí és on hi feu la fira Contraband, no?
1: Aquí és on fem Contraband, sí, aquesta fira que s'ha anat consolidant amb la meva amiga i companya d'aventures Noemí, i realment és un lloc paradisíac, és un monestir romànic antic amb una vall perduda, que no hi ha gens de cobertura, com estàvem dient en allà, i la gent que ve disfruta molt. És una fira petita, amb pocs vinyerons, un de 15 a 20 aproximadament, amb la qual tu quan vas a la fira tens possibilitat de tastar tots els vins amb un bon ritme, tranquil·lament, i anar parlant amb la persona, amb l'elaborador, no? Que això és el bonic.
0: Doncs va, anem a fer això. Què has posat aquí, aquestes copes?
1: Mira, Pep, com te deia, m'agrada que la gent que vingui disfruti. I com que jo sé que tu has tastat tots els meus vins, tenia a casa una ampolla de dolç. I dic, hòstia, no, diguis, has de portar alguna altra cosa. I així de ràpid he baixat el Rebost i he trobat una ampolla d'una mare d'un ranci. Vale, d'un ranci que té més de 50 anys, aquest ranci. És un ranci que vaig trobar a casa del meu amic Pepet Serrats, que té més de 80 anys, i me la va regalar, perquè jo vaig tastar allò i dic, ostres, dic, li vaig dir a la seva filla, dic, Anna, dic això és molt potent. Hi havia 20 litres, dic, però això és molt potent. Dic, a mi m'agradaria poder-ne continuar la mena, m'agradaria poder continuar la tradició de birranci de Rabós i de l'Empordà. I aquesta és la mare, vale, que hi havia 20 litres, i jo tinc aquesta ampolleta que quan veig i els hi vull deixar tastar alguna cosa excepcional, doncs els hi deixo tastar això, que és història, i això és cultura d'aquí empordanesa.
0: Doncs vinga, va, fem-ho, a veure.
2: Salut.
0: Aquest aroma és... A mi em posa la pell de gallina, aquest aroma així ranci, no? Aquest aroma d'envellit, de que et recorda i et transporta en una casa vella, et transporta en aquesta porta de fusta d'aquí, d'aquesta barraca, no? Et transporta amb la senzillesa, amb els records dels avis, de les àvies, no? Del foc a terra, no?
1: I aquesta part que has dit que m'agrada molt, de senzillesa, i em quedo amb això, amb aquesta part austera, aquesta part d'austeritat. O sigui, això és un vi ranci, això és un vi vell, un vi agafat, un vi que transporta, i també m'agrada molt el del foc a terra, no? O sigui, és que tots són imatges. Una cosa molt bonica que té el vi és la sinestèsia, que és que tu proves el vi i et connecta amb olors, amb colors, i si ets una persona sensible, doncs et connecta amb aquestes vivències tan, tan xules.
0: A més, aquest vi és dels que jo els anomeno vins medicina, és a dir, no fa falta que en beguis gaire, és a dir, amb dos glops en tens prou, i tanca l'ampolla i ja hi tornarem un altre dia, no?
1: Sí, perquè això impregna la copa, impregna la boca i t'impregna el cervell. Si això, aquest record ara que t'ha quedat en el cap, que ens ha quedat en el cap, ens quedarà molt de temps, perquè a mi em va passar, jo quan vaig tastar aquesta bota al celler d'en Pepet, no hi havia cap got, li vaig dir, Anna, tens algun got? Hòstia, no, tal. Vaig posar la mà sota, vaig deixar caure 3 o 4 gotes i ho vaig llepar, i la dona em va mirar, hòstia, què fa aquest boig? I vaig llepar allò i dic, hòstia, és molt potent. Pensa que vaig agafar el cotxe després de parlar amb ella i tal, vaig anar a fer uns encàrrecs a Figueres i vaig tornar a pujar, tot el cotxe estava impregnat d'aquella olor, i la meva mà també. Vull dir que és bestial fins on tot aporta això, no? És una concentració que ha passat al llarg dels anys, tota l'evolució del vi, d'aquests enranciats, d'aquesta pèrdua d'aigua, d'aquesta concentració, i és essència pura empordanesa. Sí, sí.
0: T'ho agraeixo que em deixis tastar això.
1: Això és per compartir, Pep. És un plaer a mi compartir. On vaig trobar aquesta bota i me l'han regalat, amb la qual cosa aquest birranci per mi és un birranci de l'Empordà i és un birranci de tothom.
0: Passegem?

0: Escolta, em pensava que només hi havia la Garrotxa, que hi havia pujades i baixades, eh? Aquí veig que també n'hi ha.
1: Aquí pendents les que vulguis. I ara per què s'han perdut totes aquestes vinyes amb feixes, o s'han perdut moltes vinyes amb feixes? Però, bueno, pujades i baixades unes quantes, sí, sí.
0: Aquesta vinya no és pas d'aquelles, diguem-ne, que hi passa el tractor pel mig, eh? Aquí s'ha de treballar una a una.
1: Aquí ho treballem tot molt manual, però pensa que un tractor petit sí que hi entra. Jo tinc un agri, que és un tractor molt petit, i aquestes estan mecanitzades, poc mecanitzades, perquè és un tractor que tampoc és molt potent, però sí, sí, les treballem amb tractor. Però pensa que molta feina durant l'any, doncs hi has d'estar i has de geure l'esquena, que és el bonic, perquè veus el ritme a ritme, el dia de la planta, el creixement, i bueno, i t'hi apropes, no? Perquè el tractor et dona una falsa realitat del que hi ha.
0: Escolta'm, a principis de juny recordo que hi va haver unes setmanetes que va ploure una miqueta, i jo parlant amb pagesos, clar, als pagesos els agrada que plogui, però ha de ploure quan a vosaltres us va bé, no? Això us ha afectat, diguem-ne, que a principis de juny plogués, diguem-ne, una miqueta massa? Recordo que per allà el Penedès deia, ostres, que potser tindrem una mica de mildiu, això. Com controleu els ecològics?
1: Doncs mira, ja ho has dit, el mildiu és el que aquest any ens toca viure, està atacant les vinyes d'una manera bastant ferotge. Hi haurà pèrdues de producció, però ja sabem que si et dediques a l'agricultura, doncs funciona així. Mira, primer, el tema ecològic és molta feina manual, que és tenir la planta ben airejada i ben neta. En aquí, si t'hi fixes els ceps, tu veus el rim, això vol dir que està airejat. També veus una tòria que està a terra, això vol dir que hem passat aquí a esbrollar, no? A treure aquestes brolles, aquestes parts de la planta que la tapen massa i no la deixen airejar. Aquesta és una part molt important de l'agricultura ecològica. I després, amb alguns altres preparats de plantes i coure, que jo encara en tiro una miqueta per controlar la plaga, sobretot del mildiu.
0: Clar, això diu, no? Si plou gaire i heu tirat coure, el coure se'n va i què, si ha de tornar a tirar o com funciona això?
1: Sí, sí, hi ha un rentat del producte i has de tornar a passar i has de tornar a aplicar, sí, sí, fins que les pluges doncs se'n vagin. Deies les pluges aquestes que hi havien hagut, però continuen ara. Són bastant persistents, sembla que demà torna a ploure, la setmana que ve és incerta. Ara la planta ja ha quallat, aquí dalt va una mica més avançada, ja ha quallat i està una mica més protegida. Un moment molt delicat és el moment de floració, que també ens va afectar bastant el mildiu, i ara hi ha una mica més de control.
0: Veig que aquestes, com que has dit que estàvem a la Vall d'Orlina, no els hi toca gaire la tramuntana, no estan gaire atropellades.
1: No, sí que els hi toca, Pep, avui perquè no bufa de nord, però aquí quan bufa, bufa i entra. Pensa que això és un corredor, això que veus aquí, aquesta vall, és un corredor d'entrada de la tramuntana ben parit, sí.
0: Escolta, quant anys tens, que no t'ho he preguntat?
1: Del 81, 38.
0: 38. Clar, aquí hi ha una cosa, jo sempre dic el mateix, que moltes vegades, a vegades el jovent, no? Diu, és que es pensen que segons quines coses no els poden fer. Hi ha molta gent que no, que ho veu molt lluny, no? Que és molt més fàcil anar a treballar per algú, tenir un sou a final de mes i ja està. Però de ben segur que moltes vegades no s'ho passen tan bé, no? Tu ets un celler molt i molt petit. Ets tu tot sol que t'ho fas?
1: La gran majoria de la feina anual la faig jo, però jo mai parlo en primera persona, sempre parlo en plural, per lo que dèiem dels avis, que em donen un cop de mà, que jo també els ajudo amb altres coses, i perquè això és una feina compartida, és una feina global, que estem aquí, i altres feines durant l'any, per exemple, esbrollar, aquest any no ha arribat a per tot, hi ha un noi que m'ajuda, i evidentment el moment més important, que és la verema, el fas acompanyat i ben acompanyat, que és el moment de la festa del rim, dels nervis, de la sorpresa del collir, no? Del collir els fruits de tot l'any. Amb la qual cosa, sí, és un projecte personal, però aquí hi ha molta gent involucrada, tu.
0: Si parléssim d'ampolles, i evidentment ja sabem que cada any és una cosa diferent, no? Però més o menys, o un més menys, quan anem d'ampolles per any, per anyada?
1: Jo ara estic sobre les 13.000 ampolles, que bueno, poden semblar moltes si no es coneix una mica el món del vi, però és un projecte petit. Tinc intenció de pujar una mica. Hi ha uns vis que estan funcionant i poder pujar una mica de producció, i tant.
0: Escolta'm, i aquest terreny, perquè clar, si sempre parlem de la varietat de la vinya, aquí ja m'has explicat que primera carinyena però tenies trobat 4 o 5 de més. Una altra cosa és el lloc, no? El territori, estem a l'Alt Empordà, l'altre és el terreny, no? De quin terreny estem parlant aquí?
1: El terreny, molt bé que l'hagis tret, perquè és un tema que moltes vegades ens en descuidem. Durant molts anys no l'hem cuidat prou i ens toca ara a nosaltres d'aquesta generació tornar a la terra, però literalment tornar a la terra, mirar la terra, mirar a baix i saber que aquí hi ha tota la veritat i hi ha tots els microorganismes que fan funcionar tot aquest ecosistema. Això és pissarra, és una pissarra d'esquistos, una pissarra d'aquesta que es trenca bastant, una pissarra llimosa o grasosa, fruit de la compactació de l'argila. És aquestes pissarres que tu l'agafes i la pots trencar, s'esmicola bastant. És una pissarra bastant, bastant particular. De pissarres n'hi ha més de 5 tipus diferents. I és un món que m'he anat apropant a poc i m'agrada, perquè vas per aquests camins que hem passat ara i veus tots els perfils i veus tota la pissarra allà, tots els estrats de la terra, que això t'explica molt.
0: Aquí l'aigua, si passa bé, si es cola, com a la terra volcànica, o, bueno, aquí no tindràs gaire problema si hi ha un tou d'aigua perquè se'n va rostos avall, no? Però si sigués pla, la pissarra deixa passar l'aigua?
1: Sí, drena bastant, deixa passar l'aigua. Ara ho veus humit perquè va estar ploguent ahir i tornarà a ploure i realment hi ha molta humitat ambiental. Una cosa important que deies que l'aigua corre als avis i la gent que gestiona bé l'entorn sap per on passa l'aigua, sap que l'aigua no ha de passar per mig de la vinya, la sap canalitzar, passa pel costat, té tots els costats, doncs aquestes canals, aquests rierols ben cuidats, ben nets, perquè quan plogui l'aigua corri i no facis rancs aquí enmig de la vinya.
0: Escolta, un oceller m'ha dit que tens una altra vinya molt bonica. Anem-la a veure?
1: Mira, si tens una estona ens hi escapem. Jo encantat.
0: Vinga, va, anem-hi. Ara toca pujada, eh? On em portes, Jordi?
1: Mira, ara estem a una de les vinyes més velles de Rabós i suposo que de l'Empordà també. Això és una vinya centenària. 120-130 anys em diu que té en Jan, aquesta vinya. És la vinya d'en Jan, la vinya dels Plans.
0: Aquí veig un cep que està, bueno, que és més guerxo que Déu-n'hi-do, no? Clar, quan em pot sortir de raïm d'un cep així?
1: Aquí estem parlant d'una producció baixa d'un quilo de rim, una cosa així. Aquest, aquí hi ha una direcció, no?, de tots els ceps encarats a sud, no?, perquè la tramuntana ve nord, i si t'hi fixes tot creix cap a sud. I aquesta vinya és tan vella, són molt maques, perquè no hi ha ni un cep igual. O sigui, tots els ceps són diferents, hi ha unes formes bestials.
0: Ara, si pregunto quina varietat hi ha aquí, què em diràs? Perquè si allà n'hi havia 5 de varietats diferents, aquí quantes n'hi has trobat?
1: Et diré que estarem estona parlant, perquè en Jan i jo, quan vaig arribar aquí, li vaig preguntar què hi havia, em diu Lledoner i Carinyena. I, hòstia, vaig començar a treballar aquí, veig la fulla, una fulla diferent, li pregunto i em diu, bueno, hi ha algun macabeu? Bueno, cada any sortia algun cep diferent, macabeus, picapolla blanca, picapolla roja, moscat negre, jaquer, xaixalà, jaumings, la carinyena blanca, carinyena roja, carinyena negra, amb la qual cosa això és un, i encara me'n deixo segur, és un reservori de varietats, doncs gràcies a la curiositat d'aquesta gent, i de l'intercanvi que en dèiem amb França, que agafaven tòries i s'empaltaven tot, i això ho pots fer si tu saps empaltar, agafes una tòria d'aquí, una tòria d'allà i tu vas empaltant.
0: Has dit varietats que jo no els he sentit mai encara.
1: Sí, sí, són estranyes. Jo tampoc quan havia arribat aquí, hi ha una riquesa amb el tema de les varietats bestials. I, per exemple, el Jauming és una varietat que aquí la gent en tenia. Es diu Jauming perquè m'adonava per Sant Jaume. És una varietat primerenca. I què passa amb les varietats primerenques i les varietats de menjar, com la picapolla, el Jauming, s'estan perdent bastant perquè la gent ja no hi és a la vinya que, de manera tan primerenca, no? I s'ho mengen els senglars, s'ho mengen els ocells, però no ens ho mengem nosaltres i es deixen de plantar.
0: Escolta'm, anem fins aquí al capdamunt? Per aquí dalt què? Es veu bé o no?
1: Sí, hi ha una vista preciosa. Aquí dalt veurem el Golf de Roses, veurem el Bisbe de Torroella i hi ha una vista molt xula, ja veuràs.
0: Escolta'm, veig que aquí hi tens una paret. Què hi fas aquí?
1: És una paret i no és una paret de pedra seca, eh? Doncs mira, m'ha agafat aquest any amb la construcció del celler. Jo fa anys que busco per fer per consolidar el projecte aquí a Rabós, perquè ara estic vinificant a fora de Rabós, i això és unes antigues feixes i hem aprofitat el desnivell de les feixes per fer una nau soterrada, que espero que aquest any ja hi pugui entrar el rim.
0: Una nau soterrada, que això vol dir que quan estigui tot fet i acabat, aquí només es veurà una porta, no?
1: Es veurà una porta, una finestra, que és molt important pels cellers, que no hi hagi molta llum, que sigui llum natural però que n'hi hagi poca, i hi hagi un manteniment de la temperatura doncs natural, no? Perquè tindrem aquesta terra que el cobrirà i s'hi podrà vinificar molt bé dintre, sí.
0: Escolta'm, per la gent, clar, l'altre dia jo parlava amb un gran amic, que em sembla que compartim amistat, en Pitu Roca, i em deia, però ja ho has tastat tot, lo d'en Jordi? I jo li deia, tot encara no, perquè clar, s'ha d'anar a poc a poc, s'ha de gaudir, no? Però clar, el tenir tantes varietats també et permet fer coses totalment diferents, no?
1: Sí, això és lo bonic, trobar-te una vinya i poder fer un vi d'aquella vinya. Val a dir que també tinc el Sarau, que és el vi que faig més quantitat, que faig copatge de dos vinyes, però després tinc els vins petits, que són els que disfruto més jo, no? Que és trobar-me una vinya i interpretar-la, buscar aquesta història, que després la història de la vinya et porta a un nom del vi, a una manera de vinificar, i són vins però únics, no perquè els hagi fet jo, sinó perquè algú ha plantat aquesta vinya i jo simplement he vingut aquí, he recollit el rim i l'he deixat fermentar.
0: Clar, estic pensant que si fas 12 o 13 mil ampolles, com em deies ara fa una estona, i tens tantes varietats, escolta'm, deu haver-hi vins que em fa, carai tu, deu haver-hi vins que no arribes ni al miler d'ampolles, no?
1: No, hi ha la meitat de vins. De fet, ara estic vinificant nou vins diferents, la meitat de vins són menys de 1.000 ampolles, i són produccions limitades perquè la vinya dona això. Després, ara també aquí jo tinc un repte, que és d'aquestes vinyes tan velles que sempre es van morint ceps perquè són ceps molt vells, doncs d'anar-los replantant i fer doncs que aquestes vinyes doncs vagin rendint i jo pugui fer una mica més ampolles, sí.
0: Escolta'm, quin és el teu vi més icònic? Si n'haguéssim d'explicar un, quin és el vi icònic de rim d'en Jordi?
1: Per mi és en Jan Blanc. En Jan Blanc és aquesta barreja de més de 7 varietats blanques diferents. És un vi oxidat. Jo vaig voler fer els vins que es feien aquí antigament, que jo no els he tastat, però me n'han parlat, vins oxidats, vins que no hi havia prou medis, diguéssim, perquè els vins no s'oxidessin. Doncs hi ha una part oxidativa en aquest vi amb en Jan Blanc. I és l'homenatge a aquestes persones que m'he trobat, aquest avi en Jan, aquest viticultor, la viticultura empordanesa, aquesta tradició, tot això englobat amb un vi que són 150 ampolles.
0: 150 ampolles només?
1: Només 150, surt això, Pep, surt això, s'acaba cada any. Jo me'n guardo alguna caixa perquè a més és el preferit de la Marta, la meva dona, i si no n'hi guardo malament, però és un vi petit, és un vi molt petit però molt gran a la vegada.
0: I ja surt a compte fer 150 ampolles, perquè clar, això ho dividim a 6 unitats per caixa i són molt poques caixes, no?
1: Molt poques caixes, no, la veritat és que vins d'aquests tan petits costa guanyar-t'hi la vida, doncs per això després has de fer vins una mica més de producció, no? Com és el Sarau, que faig unes miques més d'ampolles, sí.
0: Jordi, ets feliç?
1: Jo sóc feliç cada dia que em desperto amb projectes, el cap em va a mil, i content de viure aquesta vida i de compartir-la.
0: Potser és una de les coses boniques, no?, de que la gent comencem per conèixer el nostre propi territori, la nostra pròpia gent, i jo crec que a partir d'avui molta gent voldrà venir aquí a Rabós a conèixer en Jordi i sobretot a conèixer en Jan, no?, perquè me n'has fet venir unes ganes.
1: Sí, sí, bé ho dius, o sigui, és el moment de que la gent ens vingui a veure aquí a l'Empordà, paisatges magnífics, la gastronomia no n'hem de parlar, i llocs com Rabós, no?, indrets que estan arraconats una miqueta, que la gent no els coneix, i hi ha una història per descobrir aquí.
0: Escolta, sí que es veu roses, des d'aquí.
1: Sí, sí, el Golf de Roses des d'aquí dalt, el Montgrí, i no hem pujat gaire, t'hi fixes. Vull dir, a Rabós tampoc està, no tenim molta alçada, però bueno, a sobre d'aquest turonet hi ha una vista d'una mica de plana empordanesa i el mar, que no hem d'oblidar que l'Empordà és mar i muntanya.
0: Jordi, gràcies.
1: A tu, a vosaltres, per venir, ha sigut un plaer, Pep.
0: Anem a veure tortugues, va, que aquí en seu també de tortugues, no? Aquí a Rabós...
1: I tant, i tant. Aquí hi ha les Tortuga de l'Albera i tenim uns amics en aquí, un projecte molt xulo que han muntat els holandesos, que es diuen Vinyes Tortuga, que són companys aquí de fer.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Igual que la garrafa, la sardina no hi pot faltar en una cantada de taverna. És d'aquelles que s'anomenen picaresques, de fer broma i de gresca. Amb una tornada que es va repetint, tingueu cuidado amb la sardina, tot el que s'explica va relacionat amb aquest peix. La composició és obra del palamosí Joaquim Oliveres. També podem trobar que algun que altre grup en faci variacions a la lletra. Els pescadors de l'Escala la varen incloure en el seu primer treball, Cants de taverna, de l'any 1976, on s'hi poden trobar temes d'aquest estil que els va fer famosos. I seran els escalencs els que ens la canten.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Es posa en marxa un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines per l'augment de casos i la saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i pors. Maria Rovira.
2: Aquest grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents neix des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i evidencia la falta de recursos específics per a aquestes situacions. Xavi Villarreal és un dels impulsors.
3: Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
2: Una eina per empoderar les famílies.
3: Entre famílies ens donem suport els uns als altres i al final és senzillament aquell espai on agafar aire, on poder-te cuidar per precisament cuidar també de les persones que tens a càrrec.
2: Algunes de les participants en destaquen els beneficis.
4: Jo sóc la Maria, sóc mare d'una nena de 15 anys afectada per problemàtica de salut mental. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I per això per mi i per al meu home va ser tan important, no?, el tema dels grups d'ajuda mútua. Van ser com una salvació el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: La música més propera a tu,
7: gaudeix-la amb nosaltres.

0: els drets laborals, els serveis i la seguretat social i, en definitiva, el benestar del qual gaudim són el resultat de la lluita de la classe treballadora per millorar les seves condicions de vida. Des de les primeres protestes a les fàbriques, passant per la lluita sindical durant el franquisme i arribant als nostres dies, els treballadors i treballadores de tot el món han conquerit drets que els hi han estat negats. Acomiadaments massius, càrregues policials, persecució política i fins i tot assassinats han estat algunes de les formes de repressió del moviment obrer al llarg dels segles. Però malgrat tot, la unió de la classe obrera sovint ha aconseguit imposar-se a la por i la desesperança. Avui recorrem més de 100 anys d'història de lluites sindicals i obreres a Catalunya per conèixer d'on venen els nostres drets i per què no els podem donar per garantits. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 12. Solidaritat i resistència. La conquesta dels drets laborals.
0: Som a la Barcelona de principis de 1919. Al paral·lel s'hi erigeixen tres grans xemeneies que destaquen per sobre del barri i que de fet són visibles des de bona part de la ciutat. Pertanyen a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que produeix energia per a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una filial de la Barcelona Traction Light and Power, un conglomerat d'empreses dedicades a la producció d'energia amb capital canadenc. De fet, Riegos y Fuerzas del Ebro és coneguda popularment com la canadenca. Al gener, la direcció de l'empresa decideix aplicar canvis a les condicions laborals del personal de facturació, que eren temporals i passen a ser fixos, però amb una condició innegociable: una reducció de salaris. Alguns dels afectats formen part del Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT, que agrupa diferents seccions laborals de l'àmbit energètic. La CNT és un sindicat anarquista fundat només 9 anys abans i que ha anat guanyant poder a tot Espanya, sobretot a les ciutats més industrialitzades. Fins ara, els treballadors i treballadores solien sindicar-se per professions, però la CNT canvia aquesta forma d'entendre la Unió Obrera.
2: Si parlàvem de la construcció, doncs hi havia un sindicat de peons, un de paletes, un de pintors, un de llaçaires, etc. I el que vam fer era intentar col·locat tot el ram en un sol sindicat, i així igual el ram textil, el ram metàl·lic, tots els rams, no? D'aquesta manera, quan havia una lluita, pues sortien tots a la vegada, podien ser solidaris en el problema que hi hagués.
0: Acabem d'escoltar Ferran Aïsa i Pàmpols, historiador expert en el moviment obrer llibertari. Quan els treballadors afectats per la baixada salarial posen en coneixement el seu cas al sindicat, la direcció de l'empresa pren mesures dràstiques: l'acomiadament dels 8 treballadors de facturació afiliats a la CNT. Detinguem-nos un moment aquí. Com ja hem vist a altres capítols de Miralls de Memòria, les condicions laborals a principis de segle eren molt dolentes i el poder de les empreses sobre els treballadors i treballadores era gairebé absolut. Els governs tampoc no eren proclius a la defensa dels drets laborals, i és que sovint estaven formats per terratinents, empresaris o grans burgesos, aliats amb els interessos dels grans capitalistes de l'època.
2: Els horaris eren de 10 i 12 hores diàries, que els nens treballaven ja a partir dels 7 o 8 anys ja estaven treballant, que les dones estaven superexplotades, que corraven molt menys que els homes, i totes aquestes lluites, aquestes vagues van servir per anar posant una mica d'ordre al món laboral.
0: En aquell moment, formar part d'un sindicat no era un dret laboral com sí que ho és avui en dia. De fet, els sindicats estaven molt mal vistos per part de l'empresariat i sovint prenien represàlies contra els treballadors que s'hi afiliaven. Els responsables de la canadenca no han calculat bé les conseqüències dels acomiadaments. La resta de la plantilla

0: de facturació deixa de treballar en solidaritat amb els acomiadats. L'empresa, però, els acomiadarà. 140 persones de la secció de facturació són expulsats del lloc de feina i seran substituïts per personal d'altres seccions. En aquest moment comença una estira i arronsa entre treballadors que reclamen la readmissió dels acomiadats i l'empresa que amenaça amb més acomiadaments. El comitè de vaga reclamarà també l'augment de sou als treballadors, l'acomiadament dels esquirols, és a dir, treballadors que opten per no fer vaga i seguir treballant, i la promesa de no patir represàlies. L'empresa s'hi negarà. El 21 de febrer, tots els treballadors de la Canadenca i altres empreses del grup declaren una vaga total.
1: On estem ara, aquesta fàbrica, donava llum a la ciutat. I el que van fer a partir del 21 de febrer és tancar la llum. Els treballadors van tancar la llum. Se van baixar la palanca i va quedar la persona sense llum, sense electricitat. Això, clar, natural, afectava a tothom, ja afectava les oficines, afectava els bancs, i clar, era una cosa molt, molt, molt forta que la ciutat quedava paralitzada, no hi havia tramvies.
0: Però la solidaritat amb els vaguistes no parteix només dels treballadors i treballadores de la Canadenca. Altres empreses del sector s'hi sumaran per tal de fer pressió a l'empresariat. Però les empreses comptaven amb un gran aliat al seu costat, l'Estat. El governador civil era una figura encarregada de representar l'autoritat de l'Estat a les províncies espanyoles i tenia funcions, entre d'altres, d'ordre públic. El governador civil de Barcelona, durant la vaga de la Canadenca, era Carles Emili Montañés i Criquillon, un dels fundadors de la Canadenca. Per evitar que les protestes continuessin, va empresonar i perseguir vaguistes, especialment líders sindicals.
1: No van haver barricades com altres, com havia hagut l'any 17, com havia hagut l'any 9, i que van haver centenars de morts. En aquesta, molt pocs morts van haver, i la majoria eren per un accident, que van posar un petardo i va explotar i van matar no sé qui, bueno, però molt, no va haver una violència en aquesta vaga. En canvi, sí que va haver una repressió, perquè ja des del primer moment que comença la vaga, ja la majoria de líders, o diríem de dirigents o sindicalistes principals, són tancats a la presó.

0: El govern espanyol enviarà enginyers militars a la canadenca per mirar de restablir la generació d'energia i es militaritzaran els treballadors per obligar-los a tornar a la feina. Però més de 3.000 obrers es negaran a reincorporar-se fins que s'acompleixin les seves demandes i seran empresonats al castell de Montjuïc. Entre ells hi estarà el sindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre. La tensió anava incrementant-se a Barcelona, però també a altres indrets de Catalunya, on la vaga de la canadenca també havia tingut ressò. L'èxit d'aquelles protestes radicava en la unió de treballadors i treballadores de totes les professions i empreses. Precisament, en aquest sentit, la Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Com va reaccionar la societat a la vaga de la canadenca?
2: Es va convertir en una vaga general, perquè es van anar sumant, primer, tots els que eren del mateix ram que ella, no? Primer, les altres companyies de llum i de gas que hi havia a Barcelona, i posteriorment ja també gairebé tots els sectors, com els carrers, els estibadors del port, el ram textil també va ser molt fort, amb les dones que van participar, perquè el ram textil la majoria eren dones que treballaven en aquest ram, etc. No? I això va fer que aquest moviment tingués una gran empenta a través del que era l'anarcosindicalisme, que és la solidaritat, el recolzament mutu, quan un està malament, l'altre l'ajuda.
0: Aquesta vaga general començarà a reclamar més coses al govern, l'alliberament dels empresonats i una de les grans reivindicacions laborals de la història, la jornada de 8 hores. Després de 44 dies de vaga, el govern es va veure obligat a acceptar les demandes a canvi del fi de la vaga. D'aquesta manera, la canadenca va esdevenir un mite fundacional de les conquestes obreres a Catalunya i a Espanya. Un mite que reforçarà els sindicats, especialment la CNT, i que esperonarà els treballadors d'arreu a lluitar per millorar les seves condicions laborals.
3: Les males condicions laborals a causa de la industrialització i el capitalisme van caure principalment sobre la classe obrera. Aquesta va ser la que va patir les pitjors conseqüències i és per això mateix que els moviments i les pràctiques revolucionàries van estar impulsades per aquests treballadors.
4: N'estic farta, farta. Necessito un descans.
5: Vinga, va, que ja portem mitja jornada.
4: No puc més.
5: Tampoc es pot fer res més ara. Així que, va, menys xerrameca i més moviment.
4: M'estic marejant.
5: Va, no busquis excuses.
4: Necessito una pausa.
5: Va.
4: Però ja està, no vull seguir així.
5: Si segueixes cridant, ens fotran fora.
4: Mira, hi portem hores aquí. Moltes hores. És el que t'he dit abans, estem esclavitzats. No sé quan podré veure els meus pares. No tinc temps per estar amb la gent que estimo. Quantes hores portem? 10? I quantes ens queden? Que no aguanto més. I sempre sóc jo la que em queixo, perquè si fos per tu...
5: Però què et penses? Que a mi m'agrada estar aquí. Jo també estic cansat de passar-me les hores. Tinc una família a casa, que espera que els porti el pa per poder menjar. Depenen de mi, d'això. Tant de bo puc tenir més temps per estar amb ells, amb els meus fills. Tampoc estic amb ells perquè no estic a casa.
4: Doncs per això mateix et dic que la culpa és de...
5: Prou! Ja està bé. Estic cansat d'escoltar els teus renecs tot el dia. Et queixes constantment de les condicions en què estem. Que si les condicions laborals són X, que si les hores de treball són excessives, que si el sou no compensa l'esforç... Sempre et queixes i mai passes a l'acció. I n'estic fart. Què esperes dient-m'ho a mi? Si vols canvis, hem de sortir als carrers. No és a mi a qui t'has de dirigir.
4: Tens raó. Doncs sortim. Sortim al carrer i protestem.
5: No ens escoltaran.
4: Doncs fem que ens escoltin. És això el que vols pels teus fills?
5: No.
4: Doncs vine, va. Perquè no només som nosaltres els que patim això. Vine amb mi i sortim a lluitar.

0: La vaga de la canadenca va donar més poder als sindicats i les plantilles de les empreses ara tenien més força per negociar millores salarials o de condicions de treball amb els directius. Però la patronal no va conformar-se amb que la classe obrera tingués més drets. De fet, des de 1918 i durant 6 anys, Barcelona va esdevenir un veritable escenari de guerra entre la patronal i els sindicats, especialment la CNT. És l'època del conegut com a pistolerisme. Alguns empresaris volien posar fi a les protestes i reivindicacions obreres i van optar per la via de la força. Van contractar pistolers, sovint vinculats a la policia, que es dedicaven a amenaçar o assassinar líders sindicals. Aquests pistolers sovint actuaven amb el suport policial i governamental i no eren perseguits per les forces de l'ordre. De fet, alguns policies feien servir la llei de fugues per justificar l'assassinat de sindicalistes. La llei permetia disparar a presoners que fugien i en moltes ocasions es va assassinar treballadors detinguts amb l'excusa que havien fugit. Entre els centenars d'assassinats per la patronal durant els anys del pistolerisme hi havia un dels grans líders sindicals de la CNT, Salvador Seguí, a qui la patronal tenia el punt de mira des de l'èxit de la vaga de la canadenca. La CNT va respondre contraatacant amb força i assassinant alguns dels responsables de l'ordre públic de Barcelona d'aquells anys i fins i tot el president del govern espanyol a Madrid. Amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, la CNT, juntament amb altres sindicats i partits polítics, va passar a la clandestinitat i només revifaria amb la seva legalització durant la Segona República. Fem ara un salt endavant en el temps. A altres episodis de Miralls de Memòria hem parlat de la forta repressió que va aplicar el franquisme contra la dissidència política. Durant els anys de la dictadura no estaven permeses les protestes i la societat temia les represàlies de dur la contrària al règim de Franco. Però això no vol dir que no n'hi haguessin. L'1 de març de 1951 va haver-hi una revolta silenciosa a Barcelona, la vaga de tramvies. Tot va començar quan el govern va decidir apujar els preus d'aquest transport a Barcelona, mentre a Madrid era molt més barat. En plena postguerra, la societat vivia en condicions molt dures i el malestar era generalitzat. Per això va començar un boicot a la companyia de tramvies de Barcelona. Durant dues setmanes, la ciutadania de la capital catalana es va negar massivament a utilitzar el transport públic, optant per desplaçar-se a peu i participar en nombroses manifestacions de protesta.
1: L'1 de març de 1951, Barcelona va viure el que va ser la primera mobilització massiva en contra d'una de les mesures implementades pel franquisme. La protesta es va iniciar per l'augment del preu del transport, fet que perjudicava sobretot a la classe obrera, que agafava aquests tramvies per anar a treballar.
2: Mare, marxo! Aquí. Què és aquest rebombori?
3: Ai, hola, perdona, m'has dit res?
2: Què ha passat? Per què hi ha tanta gent? He d'agafar el tramvia.
3: Tu has d'agafar el tramvia i tots els que estem aquí també. No llegeixes el diari. Han apujat els preus, noia.
2: Què? No ho sabia. I què fem ara?
4: Protestar és el que fem. No podem deixar que ens robin els sous d'aquesta manera.
2: Però jo he d'anar a treballar. No puc arribar tard a la meva feina.
3: Tu i tots els que estem aquí hem d'anar a treballar. Però és la nostra lluita. Tots hi estem junts en això.
2: És cert. Sí, sí. Teniu tota la raó. Perdoneu. Jo també estic amb vosaltres.
5: Disperseu-vos immediatament. Això és una infracció de l'ordre públic.
3: No ens aturaràs tan fàcilment. Tenim dret a protestar contra aquesta injustícia.
4: No marxarem fins que no se'ns escolti. No podeu ignorar les necessitats del poble.
5: La llei és la llei. I no permetré que el desordre continuï.
2: No ens aturaràs. Tenim dret a lluitar pels nostres drets.

0: Durant els dies en què es va fer el boicot al tramvia, gairebé ningú no l'agafava, encara que haguessin de caminar quilòmetres per anar de casa a la feina. Alguns manifestants van atacar els tramvies i després de diversos dies de boicot i de perdre més de 5 milions de pessetes de l'època, les autoritats franquistes van fer-se enrere amb la pujada del preu dels tramvies. Aquesta no serà ni la primera ni l'última protesta de caire obrer durant el franquisme. Catalunya serà en moltes ocasions epicentre de vagues i mobilitzacions, però també a Euskadi o Astúries tindran un pes important. Ara bé, la repressió contra qualsevol moviment obrer i contra els vaguistes serà sempre molt dura, sovint amb morts o empresonaments. Durant el franquisme, els sindicats estaran prohibits. Només n'hi haurà un i serà obligatori afiliar-s'hi, el Sindicat Vertical, que depèn de la Falange, el partit únic de la dictadura. En aquest sindicat també s'hi havien de filiar els propietaris de les empreses. Els representants sindicals s'escollien en una mena d'eleccions que estaven molt controlades pel règim. Però al llarg de la dictadura, persones de caire comunista o antifeixista van anar-se integrant en aquest sindicat sense que el règim ho sabés i van anar vehiculant les protestes de treballadors i treballadores. Als darrers anys del franquisme, la conflictivitat laboral va explotar. Les noves generacions que no havien viscut la guerra i havien crescut en la dictadura reclamaven més drets i millors condicions de vida. La repressió del franquisme contra l'oposició política despertava cada cop més rebuig i el règim començava a plantejar-se la seva continuïtat quan morís Franco. A finals de 1970 es va celebrar el conegut com Procés de Burgos, en què es va condemnar a mort 6 membres d'ETA. Aquella condemna va mobilitzar part de l'oposició no només al País Basc, sinó també a Catalunya i altres indrets de l'Estat. La pressió popular va ser tan gran que el franquisme va haver de rectificar i canviar la pena de mort per 30 anys de presó. És en aquest context que l'octubre de 1971 la zona franca de Barcelona es viurà una de les vagues més icòniques del tardofranquisme, la de la SEAT.
1: 18 d'octubre del 71 és una data especial pels treballadors de SEAT. Sempre hi ha hagut al llarg de la història de la SEAT acomiadaments, però aquell va ser un acomiadament especial perquè era gent que havia estat al jurat d'empresa, que eren jurats d'empresa, que, diguem, bueno, van estar negociant i defensant el conveni, molt representatius, i això és el que li va, diguem, va ser el motiu de l'acomiadament. O sigui, va ser un acomiadament especialment sagnant i que va ser molt sentit per part dels treballadors i treballadores, i per això hi havia la demanda que sempre hi ha hagut, però en aquell moment encara més forta, de la readmissió. I l'empresa es negava amb rodó, i llavors vam pensar, imaginar què podem fer, una cosa més forta perquè l'empresa entri a negociar. I ens va acudir això clandestinament, les edicions de la Comissió Obrera de la SEAT, fora de la SEAT, amb reunions clandestines, es va decidir, doncs, bueno, doncs fem una entrada d'amagat dels acomiadats i que entrin sense que l'empresa ho sàpiga i que un cop a dins facin assemblees explicant la necessitat de reivindicar la readmissió.
0: Acabem d'escoltar Josep Carles Vallejo Calderón, antic treballador de la SEAT i activista sindical i antifranquista. Ell va ser testimoni directe i actiu d'aquesta vaga i va patir la repressió franquista.
1: Em passa abans de l'ocupació de la SEAT. O sigui, a mi em van detenir precisament pel Procés de Burgos el desembre del 70, i el règim franquista va declarar un estat d'excepció per intentar tenir més capacitat de repressió i més mans lliures a la repressió que no pas amb les pròpies lleis de la dictadura. Vull dir, i què significava això? Sobretot que podies estar en mans de la policia, dels torturadors, indefinidament. I és això el que a mi em va passar. Vull dir, em van detenir en estat d'excepció, i com altres companys de la SEAT, perquè Armando Baro, Silvestre Gilaverte, altres companys també van passar per aquestes circumstàncies, i vam patir tortura, i de tal manera que per nosaltres, durant 20 dies sota tortura, anar a la presó era un alliberament. És una contradicció, però la vam viure d'aquesta manera. Per això és important que la gent sàpiga el que és realment una dictadura feixista com el franquisme.
0: L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per al Josep Carles Vallejo.
2: Durant el franquisme, la gent tenia por a protestar pels seus drets laborals?
1: Vivien en una societat immersa en la por, perquè la repressió del franquisme va ser tan terrible que, de fet, amb la gent gran encara perdura el silenci en molts casos. I el que passa és que ja vam aconseguir trencar la por a partir de la mobilització ampla de la gent amb reivindicacions que eren laborals. Llavors, d'alguna manera deien, no, si això no és fer política, això és reivindicar les necessitats dels treballadors. El que passa és que ells, allò creava consciència perquè veien que els que dirigien la lluita i eren representatius, després els acomiadaven i els empresonaven.
0: En el cas de la SEAT, però, la lluita no era només laboral. Aquesta era una fàbrica estratègica per al règim i estava sotmesa a un control estricte per part de les autoritats franquistes. Tal com explica Pedro Jiménez Muñoz, ex-treballador de la SEAT i actual secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT.
3: Nosaltres portàvem un distintiu al mono del treball perquè deia que el taller on pertenecies, on treballaves, i la secció, o sigui, estaves controlat com si fossis una presó també, no? Perquè no podies moure com volies, no? Jo tenia la sort perquè era de manteniment. A vegades te preguntaven on vas, no? O sigui, que estaves molt, molt controlat perquè tenia un règim, però era molt militar. Ja dic que abans que havia comandaments que eren comandament de l'exèrcit.
0: Sota tota aquesta pressió i vigilància, membres de Comissions Obreres van aconseguir ser escollits representants de la plantilla dins del sindicat vertical.
1: Però hi havia un marge electiu que si passaves el filtre et podies presentar i llavors la gent normalment, en el cas de la SEAT, va recolzar a la gent antifranquista, la gent en aquell cas el sindicat clandestí més fort era Comissions Obreres, hi havia algo d'Unió Sindical Obrera, un petit sindicat també clandestí, i els altres, alguns no volien estar a les eleccions sindicals, com és el cas de la CNT, i nosaltres sí, nosaltres dèiem, hem d'aprofitar les possibilitats legals que hi hagin per organitzar la lluita, i així va ser. I vam trencar la por a discutir i parlar de les reivindicacions a les assemblees.
0: Poc després de les eleccions, la direcció de la SEAT va voler canviar les condicions de treball de part de la plantilla. Els delegats sindicals, que ara sí que representaven els treballadors, s'hi van oposar. L'empresa va reaccionar amb l'acomiadament d'11 membres del sindicat i 33 treballadors. La plantilla llavors va protestar reclamant la readmissió, però la direcció s'hi va negar. Aleshores, la plantilla va respondre. Van fer entrar els treballadors acomiadats dins la fàbrica de Magatotis i un cop dins es va organitzar l'ocupació i tancament de la factoria.
1: Uns quants dels acomiadats van entrar abans de les 6 del matí, en el primer torn, camuflats entre altres treballadors, van entrar a la fàbrica i un cop eren a dins van anar pels tallers cridant a fer assemblees, i així es va començar tot. I un cop comencen les assemblees es decideix anar tots els tallers cap a on està la direcció, que era les oficines centrals. I llavors es van fer com manxes internes a la fàbrica passant pels tallers fins portar tota la gent a davant de les oficines, i allà es va fer una assemblea també dient escollint una comissió per anar a parlar amb l'empresa, però l'empresa es va negar a rebre'ns.
0: Davant d'aquesta situació, la dictadura va activar la maquinària repressiva i va enviar la policia armada a reprimir les protestes. D'aquest cos policial, conegut popularment com els grisos pel color de l'uniforme, en van parlar al capítol de Miralls de Memòria dedicat a la repressió franquista. La policia armada va entrar amb força dins la fàbrica, fins i tot a cavall, i va llançar gasos lacrimògens contra els obrers. La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com es van viure les càrregues de la policia dins la SEAT?
1: En el pas d'un taller a l'altre, anant replegant-se la gent davant l'ofensiva de la policia, i un policia es va sentir en un moment com a rodejat i llavors va disparar, perquè és que no teníem sistemes dissuasoris més que les pistoles i alguns les ametralletes, vull dir que anaven armats i un atac de la policia, els que anaven a cavall feien impressió.
3: La gente asustada porque ya algo se oía de que habían podido herir, incluso matar a algún compañero, ¿no?
0: Aquells rumors que sentia en Pedro Jiménez quan va sortir de la fàbrica, poc després es van confirmar. En l'assalt de la policia armada s'havia disparat foc real i es va assassinar Antonio Ruiz Villalba. La seva mort va indignar la societat i va ser una nova espurna que va alimentar l'antifranquisme d'aquells anys. Però encara avui els treballadors de la SEAT reclamen transparència sobre aquells fets.
1: Hi van haver més trets, no només al lloc on van matar o van ferir mortalment el Ruiz Villalba, sinó altres llocs de l'empresa. I, de fet, va haver-hi moltíssims ferits que van anar al servei mèdic. I aquesta és una dada que l'empresa ens ha negat i amagat sempre. Si nosaltres volíem saber els partes de cures d'aquell dia. I això és un secret. No els tenim.

força dels sindicats a la SEAT s'ha mantingut des d'aleshores com una forma de garantir els drets de la plantilla. Però, segons l'OCDE, a Espanya els sindicats han anat perdent afiliats des de mitjans dels 90 i té un dels índexs més baixos de la Unió Europea. La lluita per als drets laborals sempre ha estat lligada a les organitzacions obreres i sindicals. L'esclat de la crisi de 2008 va tornar a reactivar el poder de convocatòria d'aquestes entitats, aconseguint grans mobilitzacions populars contra la reforma laboral o la retallada de les pensions, amb dues vagues generals que van aturar l'economia espanyola durant 24 hores. El 1 de maig ha esdevingut un dia internacional que uneix tota la classe obrera del món per reclamar drets laborals i honrar les grans conquestes i les lluites de treballadors i treballadores al llarg de la història. Al capítol d'avui hem parlat amb Ferran Ahisa i Pàmpols, escriptor, poeta i expert en el moviment obrer llibertari. També hem escoltat els testimonis de Josep Carles Vallejo i Calderón, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i en Pedro Jiménez Muñoz, secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria, l'últim d'aquest podcast, tractarem el paper de les polítiques de memòria per recuperar el passat i fer justícia amb les víctimes de la repressió, la violència i la vulneració dels drets humans. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La nit. T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75.

0: Festa Repartidor d'Esperança. Festa voluntari del telèfon de l'Esperança.
1: Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pots ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
0: Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260.
1: Festa Repartidor d'Esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
2: En el 107 de la FM.
3: Vinga, Rafalito! Fot-li, nen!

tots som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Avui us explicarem curiositats sobre la música del classicisme i del romanticisme. Començarem pel classicisme. Són composicions plenes de contrastos que fan que les nostres emocions es remoguin. Ara escoltarem un fragment de la dolça sonata per a piano del Mariana Mozra, una gran inspiradora de les obres del seu germà i una gent de la interpretació musical. S'exposaran els pèls de punta!

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Contestador de Ràdio Vilasacra, 972-51-1268.
7: WhatsApp de Ràdio Vilasacra, 656-19-70-62.
8: Com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerra tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor. Malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.
9: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Càritas Barcelona alerta que 3 de cada 4 persones ateses per aquesta entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu de relloguer i un 13% són persones sense llar, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys, segons la memòria de l'entitat del 2025. El director de Càritas, Eduard Sala, avisa que l'exclusió residencial es cronifica i reclama mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge assequible i aprovar d'una vegada per totes la llei contra el sensellarisme.
2: Aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
1: 4 de cada 10 nuclis familiars atesos tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen una mare sola al capdavant. Sobre el procés de regularització extraordinari, l'entitat ha acompanyat més de 3.000 persones, un 26% dels quals són menors d'edat. Sala avisa que hi ha famílies endeutades per tramitar els papers.
2: Ens preocupa que ja ho hem detectat, el possible endeutament de persones que per por a quedar fora del sistema estan pagant serveis que haurien de ser gratuïts d'assessorament, vale? I s'estan endeutant, estan destinant això perquè els garantirà poder existir.
1: Durant el 2025, Càritas va atendre un total de 28.000 nuclis familiars, gairebé un 18% menys que l'any anterior. En canvi, les grans fortunes estan creixent. A l'estat espanyol ho van fer amb 13.100 persones l'any passat, segons un informe de la consultora Capgemini. Ara són prop de 260.000 els ciutadans que acumulen més d'1 milió de dòlars, que són uns 860.000 euros, en actius financers i immobiliaris i sense tenir en compte la seva residència principal, objectes de col·lecció i altres béns personals. Aquestes grans fortunes espanyoles acumulen uns 672.000 milions d'euros que situen l'Estat en el lloc número 14 en el rànquing mundial. A tot el món hi ha 25.300.000 milionaris. L'últim any han augmentat en gairebé 2 milions de persones. 250.000 són ultrarics, és a dir, tenen més de 30 milions d'euros en actius. La bona marxa dels mercats borsaris és un dels motius que, segons aquest informe, ha contribuït a les grans fortunes.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Montroigmiami.cat.
6: La teva música. Per a tu.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: escolteu. La història secreta. Doncs imagina.
1: Tanca els ulls.

La xocolata és un dels aliments que més es consumeixen al món. S'estima que unes 8,5 milions de tones l'any, però pot ser que aquesta xifra es redueixi dràsticament en només 20 anys. Virgin Ration va ser la que fa un any va destapar la veu d'alarma sobre la recol·lecció de cacau a l'Àfrica. Tal i com explica en el seu llibre, es donaran una sèrie de raons que, combinades, provocaran l'escassetat de cacau per seguir fent xocolata. Segons Ration, la primera és que en els països emergents la demanda de la xocolata està augmentant exponencialment. Només a la Xina, el consum de cacau, que en 2010 amb prou feines superava els 40 grams per persona i any, ja havia augmentat un 75% al 2014. D'altra banda, el canvi climàtic és un altre factor a tenir en compte per entendre el perquè de la fi de la xocolata. Ryson recorda que per cultivar els grans de cacau necessiten molta pluja, però les zones tropicals plujoses estan disminuint.

Niet de mysterie. Niet de mor. Niet de nit. Muller i marit, grinyols de llit. Ai, nit de nubis. Ai, colxa de seda. La Núria se'ns posa eròtica i, per què no, aduc patètica.

Una momia de debò. Sense un mòmio. Ai, noi. Mai no està. I així us cantarà.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: Quan per anar a la guerra de Cuba, el meu avi va embarcar. Aquí es va quedar l'àvia esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia varen dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó, mentre dolçament cantava amb veu trencada una cançó.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Maria, ho sents?
3: Que si sento què?
2: L'amor, les papallones.
3: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
4: Xarxa local de comunicació.
5: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
4: Xarxa local de comunicació.
5: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
4: Xarxa local de comunicació.
1: Empreses que funcionen.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada
0: ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: No t'ho perdis.
1: Quin mal rotllo, no?
2: Com hi ha pogut caure?
3: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer. Li direm que UpHill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions. Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
4: UpHill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609-65-73-84. 609-65-73-84.
5: La xarxa.
6: De cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.

0: totes són nostres quan xalarem i plens de sau pas a casa irem, totes són nostres quan xalarem i plens de sau pas a casa irem.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
3: Cultura.
2: Cultura.
5: Tenim una cita con la cultura.
6: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
4: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
7: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: I parlant d'emocions...
1: Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
1: Sempre Empordà.
2: Un somriure, una il·lusió.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: WhatsApp.
5: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
6: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
7: És l'hora del pati.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

0: Les matemàtiques acostumen a ser una de les assignatures més temudes pels estudiants d'arreu del món. Però en realitat, si ens les prenem com un joc, poden arribar a ser d'allò més màgiques. I davant la incredulitat que potser us desperti aquesta afirmació, a Santa Cristina d'Aro s'han proposat demostrar-ho amb un original itinerari pel municipi, la Ruta Matemàgica. Aquest recorregut d'aproximadament hora i mitja de durada es basa en 8 jocs matemàtics que us obligaran a esmolar l'enginy de la manera més divertida. Començant des de l'oficina de turisme de la població empordanesa, a mida que resolguem els enigmes, anirem avançant per diferents punts d'interès de Santa Cristina d'Aro fins a acabar al Gran Museu de la Màgia. L'únic que necessitem és descarregar-nos el fulletó amb les instruccions i unes monedes per a un dels jocs, però a partir d'aquí podem fer la ruta quan vulguem. Es tracta d'una proposta de l'àrea d'ensenyament de Santa Cristina d'Aro que està pensada per a totes les edats a partir dels 10 anys. A més, a internet també trobarem disponibles explicacions més detallades del funcionament matemàtic de cadascun dels jocs, així com una guia d'aprofitament didàctic de tots ells. Ruta matemàgica per Santa Cristina d'Aro. Us la podeu descarregar de franc des del web municipal santacristina.cat.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. Solucionshostaleria.com.

0: podran receptar tractaments amb preparats de cànnabis. Serà un cop l'Agència Espanyola de Medicaments publiqui la formulació i dosi exacta del tractament i un primer llistat d'usos terapèutics autoritzats que la ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta en ampliant.
1: Hablamos de situaciones muy concretas en los que este abanico terapéutico se amplía, como puede ser en casos que, de pacientes que puedan tener dolor crónico, pacientes que puedan tener espasticidad o algunos casos de epilepsia, o también personas que sufren náuseas y vómitos posteriores a la quimioterapia. Pero en un futuro creemos y consideramos que seguramente estas indicaciones se amplíen según la evidencia científica también se vaya ampliando.
0: El reglament que ha aprovat el Consell de Ministres estableix que només un metge especialitzat podrà fer receptes i només com a últim recurs quan fallen els tractaments convencionals. A més, només es podrà obtenir des de les farmàcies dels hospitals i els laboratoris estaran obligats a acreditar l'origen del producte. Sanitat assegura que els beneficis dels tractaments amb cànnabis tenen un ampli consens mèdic. Tot i això, el seu ús no estava regulat a Espanya, a diferència d'altres països europeus com Alemanya o Itàlia.
2: La regularització de l'ús mèdic del cànnabis s'ha rebut de forma positiva entre el col·lectiu mèdic, però adverteixen de les contraindicacions. Des del Col·legi de Metges de Catalunya, la doctora en psiquiatria infantil Rosa Calvo subratlla que la dispensació es farà des del servei de farmàcia dels hospitals.
3: L'ús de productes derivats del cànnabis en aquestes indicacions sembla correcte, donat que la dispensació es farà des dels hospitals i per especialistes en les indicacions en concret, tant l'epilèpsia com l'espasticitat, com en alguns casos de dolor crònic.
2: El cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Eduard Vieta, aplaudeix la regularització, però adverteix els perills del principal psicoactiu de la marihuana.
4: Estem d'acord en regular el consum del cànnabis amb finalitats mèdiques, però pensem que pot facilitar una drecera que no s'aplica a altres medicaments. Assumim que el cànnabis és una substància natural quan en realitat té molts components fomentats a través d'enginyeria genètica i que el que realment acaben podent promoure són problemes de salut com psicosi o com addiccions.
2: I fonts mèdiques admeten que informalment alguns metges plantegen als pacients, sobretot en casos de malalties oncològiques i de paliatius, la marihuana com una opció per mitigar el dolor.
5: Pensa, pensa.

amics, comença avui un programa dedicat al món de la sardana, on intentarem fer-vos passar una estona agradable escoltant sardanes, la nostra dansa. Comencem amb una sardana per donar-me ànims a mi mateix i a tots vosaltres. Aquesta la posarem d'aquí una miqueta perquè tampoc la tinc preparada. De moment esteu escoltant el saltiró de la Carlina.

0: Així començava el primer programa de Ball de Sardanes, el 31 de maig del 2019. Ara ha fet 7 anys. Haureu escoltat que la sardana interpretada no és el Saltiró de la Cardina, sinó que és Apa Ramon, d'en Francesc Mas i Arròs, interpretat per la Cobla Salvatana. Després vaig presentar la sardana de la Maria Teresa Monclús i Marquès, la Via Romana, i la que va sonar realment fou el Saltiró de la Cardina. I així, error rere error, tot el programa. Esperem que en aquests 7 anys hàgim après alguna cosa.
1: Ball de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
0: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 361è programa de Ball de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi! Quan estava preparant aquest programa, recordava com va començar tot plegat. Tot va venir d'un dinar amb companys de la feina. Un dels companys feia un programa de ràdio i ens va convidar a veure com feia el programa, aquí. El bon menjar i el bon beure varen fer que comencés aquesta aventura que mai hauria cregut que arribés fins aquí, fins a aquest aniversari, i que ara espero que en pugui celebrar molts més. Recordant aquells inicis, hem escollit la sardana d'en Joan Josep Blai i Mañez, interpretat per la Cobla Principal de la Bisbal, que porta per títol, lleugerament, Borratxo.

La cobla principal de la Bisbal ens ha ofert en Joan Josep Blai, lleugerament borratxo. En aquell primer programa del 31 de maig del 2019, i per no equivocar-me, vaig posar també una sardana que en aquells moments es ballava gairebé totes les places i que també va ser sardana de l'any, sardana l'any 2018. La sardana és de l'Alfred Abad i Gascon i ens la interpretarà la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I el títol de la sardana, Montblanc, capital de la

0: Motocoble Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens ha ofert de la Freta Abat, Montblanc, capital de la Sardana.
1: Vall de Sardanes, amb Ramon Comas.
0: I continuant amb les sardanes que es van interpretar aquest primer programa del 31 de maig del 2019, i com us he dit abans, que per no, com que no em volia equivocar, ja ho vaig fer prou durant el programa, sí que vaig triar unes sardanes doncs, que no poguessin tenir error. I un altre dels autors que vaig escollir en aquell primer programa era en Ricard Viladesau i Cané. La cobla que la va interpretar va ser la principal de la Bisbal i la sardana fou Festeig.

principal de la Bisbal, ens ha ofert d'en Ricard Viladesau, Festeig. Una altra de les sardanes que no van tocar en el primer programa, sinó que van tocar en el segon, i degut a que aquest primer cap de setmana del mes de juny normalment és l'aplec de l'Escala, doncs la sardana que vaig escollir era una sardana de l'Enric Vilà i Armengol, que també ens l'interpretarà la cobla principal de la Bisbal i que porta per nom l'Aplec

cobla principal de la Bisbal ens ha ofert de l'Enric Vilà l'Aplec de l'Escala, una altra de les sardanes que van sonar en aquell programa número 2. És una sardana que encara ara continuem ballant per les places perquè és molt alegre. És una sardana en Lluís Pujals i Carretero que està dedicada a la Mireia i en Miquel Pareta, fiscorn i contrabaix a la cobla principal de Banyoles, però que 7 anys enrere jo encara no ho sabia. La sardana la interpreta la cobla Sant Jordi i el títol, els rossinyolets de l'àvia.

0: La Cobla Sant Jordi ens ha ofert d'en Lluís Pujals els rossinyolets de l'àvia.
1: info@radiovilasacra.cat
2: Estàs escoltant Vall de Sardanes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades.
0: Estan de plec a l'Escala, 51è aplec de la Sardana, amb ballades a 2:15 del matí i 4:45 de la tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove, tot a la plaça Catalunya. A 11:45 també d'aquest diumenge, a Palafrugell, a la plaça Nova, festes de primavera, i tindran a la cobla del Conservatori de l'Energia de Palafrugell. A Maià de Montcal i d'Osquers, a plec de Santa Madalena, sortint de missa d'11, i tindran a la cobla Vila de la Jonquera. A Mont-ras, a la plaça de l'Església, 13a Fira de Corpus, i a 11:45 hi tindran a la cobla principal de Banyoles. A Olot, sardana de Corpus i ball de gegants i faràndula a les 12 del migdia, a la plaça Major, tot amb la cobla principal d'Olot. A Borrassà també és fira de Corpus i sortint de missa de 11:45 i tindran a la cobla Foment del Montgrí. A 12:15, festa major del barri de Sant Narcís de Girona, a la plaça de l'Assumpció, sardanes amb la cobla Flama de Farners. I a 12:15, a Berga, a la plaça de Viladomat, festes de la Patum, amb la cobla Berga Jove. A la Garriga, a les 5 de la tarda, també celebren el Corpus, i a la plaça de Can Dax hi tindran a la cobla Sabadell. També a les 5 de la tarda, a Riudellots de la Selva, a plec de la Font del Mas Vilà, amb la cobla Foment del Montgrí. I a les 6 de la tarda, a Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré, hi tindran a la cobla la principal de Banyoles. A Sant Feliu de Pallerols, diada de Corpus, i a les 6 de la tarda hi haurà sardanes amb la principal d'Olot. I a Bordils, concert de cobla a les 7 de la tarda amb la cobla Maravella. Per al dilluns, dia 8, Arbúcies, serenata d'en Ramades, amb la cobla Montgrins, al Cafè Torres, a 4:45 de la tarda. I també Arbúcies, a 6:45, al carrer de Francesc Camprodon, amb la mateixa cobla, continuaran amb les enramades. I més tard, a les 8, concert de cobla a 4 veus. Tot això amb la cobla Montgrins. Això serà a la plaça de la Vila d'Arbúcies. El dijous, dia 11, a les 7 de la tarda, a Girona, a l'Auditori de la Mercè, concert de música per a cobla, amb la cobla la principal de Llobregat. Per al proper divendres, dia 12, a 9:15, sardanes a la fresca, Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, amb la cobla contemporània. Per al dissabte, dia 13, a Calella, festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Al passeig de Manal Puigverd tindran a la cobla Montgrins, a 12:15 del migdia. A les 5 de la tarda d'aquest dissabte, dia 13, festa de Sant Antoni a Camprodon, a la Font Nova, amb la cobla Bisbal Jove. I a les 6 de la tarda, a Girona, a la dels Jardins de la Devesa, dia universal de la Sardana. I tindran a la cobla Ciutat de Girona. A 9:15, a Roda del Vespre, a Roda de Ter, a la plaça Major, hi haurà ballada amb la cobla Banda del Col·legi de Santa Maria. A les 10 de la nit, a Roses, a la plaça de les Botges, cicle d'estiu amb la cobla contemporània. Per al diumenge, dia 14, a les 10 del matí i a les 4 de la tarda, 64è aplec de la sardana de la Bisbal d'Empordà, al passeig de Marimon Esprer, i tindran a les cobles principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívola de Sabadell. També aquest diumenge, dia 14, a les 11 del matí, a Sant Joan de les Abadeses, a l'ermita de Sant Antoni, i tindran a la cobla Foment del Montgrí. I també aquest diumenge, dia 14, aquest proper diumenge, dia 14, a les 12 del migdia, a Centelles, primer aniversari de la sala de festes La Mapola, i tindran a la cobla Rosaleda. I a 4:45, 20a festa del soci de Ripoll, amb les cobles Sol de Banyuls i la principal de Cassà, a la pista coberta del Pla de Sant Pere. I a les 5 de la tarda, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, celebren la diada de Sant Antoni i tindran a la cobla Salvatana. I per acabar, aquest diumenge, dia 14, a 8:15, a Blanes, al Banc dels Músics, hi haurà sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. I això és tot. Anem a continuar ara amb més sardanes. Una altra de les sardanes que es van poder escoltar en aquell programa número 2 de Vall de Sardanes, que aquesta vegada va ser el 7 de juny del 2019, és una sardana d'en Ramon Serrat i Fajula, ens la interpreta la Cobla Montgrins i porta per nom la cançó

La Cobla Montgrins ens ha ofert d'en Ramon Serrat la cançó de l'Esmolet. I bé, anem a escoltar una altra sardana que va sonar en el programa número 1. Tot i el desastre d'aquell presentador 7 anys més jove acollonit davant d'un micro, ja va ser un programa premonitori. I una de les sardanes que es van posar va ser perquè ja se sabia que hi hauria una fantàstica audiència. La sardana que es va posar la va interpretar la cobla principal de la Bisbal i és d'en Joan Josep Blanc i Reinal. I porta per nom Fantàstica.

la cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Josep Blanc i Reinal, fantàstica. El 2020 ens va arribar la pandèmia i el Covid-19, però això no va aturar a Vall de Sardanes, ans al contrari. En ple confinament vam fer els especials per ballar i així no haver de deixar de ballar sardanes. I d'aquí en va quedar la sardana per ballar dels programes actuals. La que avui escoltarem es va estrenar el 27 de juliol del 24 a l'Aplec Comarcal de la Garrotxa. És en Josep Antoni López i Álvarez i porta per nom Garrotxa Sardanista. Per tots vosaltres, és de 7 tirades

D'en Josep Antoni López hem escoltat, interpretat per la Cobla Principal de Llobregat, Garrotxa Sardanista. I bé, hem arribat a la fi d'aquest 361è programa de Ball de Sardanes. Només ens queda agrair-vos la paciència d'escoltar-nos cada setmana. Especial agraïment a la direcció de l'emissora per aquests 7 anys i a tots els oients que ens dediqueu una hora del vostre temps setmanalment. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música. Conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava. Xumba, xumba, hey! Traca, traca. Després del

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. A l'episodi anterior vam parlar de la cançó napolitana, un gènere que per raons d'origen, cultura i tradició recull obres que poden ser, al mateix temps, de diversos gèneres musicals, com la tarantel·la, la barcarola o l'havanera, entre altres. Això també passa aquí a casa nostra i el nostre musicòleg Martí Bacardí ens en parlarà tot seguit. Bon dia, Martí! Què ens expliques?
1: Bon dia, companys! Avui us parlaré de la cançó de taverna, un gènere que, com la cançó napolitana, es nodreix d'un seguit d'obres que comparteixen característiques culturals, de tradició i d'origen.
0: Molt interessant, veiem que a diverses societats la música segueix camins similars. En el cas de la cançó de taverna, on trobem el seu origen?
1: Com bé diu el seu nom, el principal origen es troba a la taverna. Taverna entesa com a punt de trobada de persones que socialitzen tot compartint, entre altres coses, el fet musical. M'explico. La cançó de taverna prové de les trobades que els treballadors d'ara fa més de segle i mig feien a les tavernes o fondes després de les llargues jornades de treball per esbargir-se tot prenent una copa, un piscolabis, jugant a les cartes, al dominó o altres jocs de taula, senzillament xerrant de la vida o tocant algun instrument, com per exemple la guitarra, i cantant conjuntament, sovint també marcant la rítmica sobre la taula. Cantaven cançons de tot tipus, algunes divertides, d'altres picantones, també balades, balsets, marxes, polques, rumbes, boleros, tangos, sardanes i, com no, havaneres.
0: M'ho puc imaginar, un moment de disbauxa on sense adonar-se'n transmitien molta cultura, cultura de la bona, la cultura del poble. Aquestes tavernes es trobaven per tot arreu?
1: De tavernes n'hi havia molts llocs, però les tavernes de les que parlem i on es va engendrar la cançó de taverna com la coneixem ara són les de la zona de la Costa Brava.
0: Llavors, són tavernes de costa i devia haver molts mariners, oi?
1: Clar, i pescadors i tapers.
0: Un moment, tapers?
1: Sí, els tapers, com els pescadors, quan acabaven la jornada i es lliuraven de la llescadora i la barrina, també es reunien a la taverna. Pensa que l'ofici de taper també era molt nombrós a la Costa Brava en aquella època, fins que la Primera Guerra Mundial va afectar l'exportació de taps de suro i la cosa va anar a menys. Pescadors i tapers només són exemples d'oficis que coincidien a la taverna en acabar la jornada, però no eren els únics.
0: I què cantaven a la taverna?
1: Fàcil, cantaven les cançons de moda, les cançons que agradaven, com les havaneres, entre altres. Mira, ara et posaré un tema dels que es cantaven en aquells temps. Una havanera de les típiques, de les que d'alguna manera unien Cuba i Espanya. Mi madre fue una mulata, cantada pel grup Los Chimberos.

posaré un tema del gener, cançó de taverna, d'aquelles cançons una mica picantones. L'elefant canta el grup Pescadors de l'Escala.

0: La cançó de taverna ha evolucionat amb el temps?
1: I tant, es canten les antigues i se n'escriuen de nou.

0: Un moment, Martí. A les cantades d'havaneres sovint s'escolten temes amb aquesta estètica, que realment no són havaneres. Per què?
1: Els grups d'havaneres en el repertori majoritàriament hi porten havaneres, però per influència del que t'he explicat en aquest episodi, també canten repertori de cant de taverna. Potser seria més correcte anomenar-los grups de cant de taverna. De fet, en una cantada de veneres, sense altres cançons del cant de taverna, queda coixa. Dic això respectant les cantades de... que per tradició són exclusivament de veneres, eh? Com la cantada de Calella de Palafrugell. Però les cantades de plaça, les que trobem arreu, sempre afegeixen cants de taverna al repertori. Com aquest balset mariner que escoltareu ara, la Xalana, que ens canta el grup Peix Fregit.

Molt bé, Martí. Gràcies pel contingut d'avui. Acabem amb una rumba, una bonica cançó de taverna. Lola la tavernera, d'en Carles Casanovas, interpretada pel grup Pasquines.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
2: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
3: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
4: Us hi esperem.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
4: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
5: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
6: M'interessa.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: A l'Alt Empordà.

0: sentim la comunicació local.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.
4: RadioVilaSacra.cat.
5: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
6: Home!
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.
9: Hola, mira, saps què em vaig trobar jo ahir a la tarda? Mira, truquen al timbre. Jo tinc una porteta aquí al costat de la vidriera. Tinc una porteta que ja l'obro per mirar qui és. I vaig obrir la porta i diu, ui, quina por. Ja vaig veure que no era ningú de casa. Em va dir, ui, quina por. Dic, i què vol ara? Què vol? Un noi que anava amb una carpeta, eh? Vinga, aviam si hi ha jovent aquí. Dic, no, aquí no hi ha cap jovent. Dic, tots són vells. Diu, ja sabeu ja que tots són vells. I se me'n van anar. Ara què cony volia aquest? I mira, i aquí al carrer Milans, la setmana passada, una casa com aquesta meva, un dalt i baix, i ella tenia el dalt obert, el balcó, perquè se'ls ventilés, se'n va anar, i va tancar la porta del carrer Grossa i se'n va anar. I dos que passaven amb una escala, fent veure que arreglaven la corrent, un va pujar a dalt i se li inventó tot, cèntims i joies i tot. Que escolta, anem amb cuidado tots, perquè es veu que van a l'exalta, eh? Adéu.
10: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
11: Truca!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot i que constaten que hi ha més consciència a l'hora de posar-se al volant i que cada vegada hi ha més gent que no veu si ha de conduir, els Mossos tornen a detectar positius d'alcoholèmia molt elevats. El cap de la unitat de trànsit a Girona, Joan Costa, diu que és força habitual enxampar conductors que superen de llarg la taxa d'alcoholèmia penal.
2: Taxes superiors a 1. Clar, 1 és moltíssim. Abans era puntual de trobar una taxa de 1. I ara sí que anem trobant allò periòdicament, setmanalment.
1: Costa destaca, d'altra banda, que la generalització del WhatsApp s'ha convertit en un factor de risc molt important.
2: Ara ha vingut una altra cosa, que és el WhatsApp, que encara és més perillós, perquè et vas escrivint o vas llegint un missatge i són uns segons que t'aïlles de lo que estàs fent, que és la conducció.
1: Costa diu que el risc que comporten tant l'alcohol com el mòbil s'agreuja amb l'arribada de l'estiu, amb les carreteres més transitades, i per això demana que es tingui present si s'ha de conduir.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin-chin-pom, porom-pom-pom.
4: Tanca els ulls.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
3: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible d'aquí a l'any 2030 són els nous objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. És un problema que implica a tothom, per això és imprescindible conèixer aquelles bones pràctiques pel no malbaratament dels aliments.
4: La principal seria la planificació de la compra, per saber què vull comprar, quan som a la família i què penso fer amb aquests aliments per aprofitar-los al màxim. Després seria el tema de la conservació i l'emmagatzematge dels aliments, veure què és en fresc, en quin espai de la nevera l'he de col·locar, quants dies puc mantenir aquell aliment a la nevera en les millors condicions possibles. I després seria el tema d'ajustar la mida de les racions, tant pel que fem a l'hora de cuinar com pel que fem a l'hora de consumir pròpiament, no? De servir, perquè tenim una certa tendència a servir plats de racions més abundants dels que podríem acabar. I llavors acabem tirant sobres d'aquests plats i això ens ocasiona doncs, un 25% més o menys el malbaratament alimentari.
3: Perquè saber aprofitar el menjar i mantenir una dieta equilibrada és una tasca imprescindible que pot realitzar tothom.
5: Per exemple, utilitzar sempre bosses i fer racions petites de la congelació, no fer racions massa grosses, sempre escriure el que hi ha dintre, perquè si no passa el temps i no saps què hi ha a la nevera, i sobretot posar la data en la qual s'ha congelat. Crec que és molt útil, per exemple, utilitzar aquelles bosses per fer glaçons de gel, perquè així ens pots fer porcions petites i anar retirant en cada moment el que necessitis. Hi ha coses molt senzilles, per exemple, que ens sobren verdures, doncs podem fer quiix, podem fer sopes i cremes, podem fer croquetes, podem fer crestes. Si la fruita se'ns queda una mica tocada i ja no està tan maca, bueno, es poden fer marmelades o compotes, es poden fer batuts, es poden fer pastissos o tartes. És a dir, abans de llançar res que sigui en principi comestible, donem-li dues voltes, perquè segur que li podem donar un nou ús i possiblement ens sorprendrà el resultat.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
4: Radiovilasacra.cat.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
2: Hep, hap, dehere, dehere, dehere, hep, hep, ha. Tiquiti-con-con, patin-tin-can. Tiquiti-con-con, balan-nan-tin. Tiquiti-con.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, a K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
3: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
4: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
3: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
5: Do it!
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
8: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
7: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que s'hi està en un bon llit calentó i acollidor.

0: I parlant d'emocions...
1: 15.
2: Les frases d'en Ramon.
3: La cançó del puput, qui gemega, ja ha rebut.
4: Ese arte, niño, ese arte.

0: 012. La millor resposta.
1: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
2: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
0: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
2: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Un viatge en el temps.
4: Pareu bé l'orella.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Això és Ràdio Vila Sacra. Que no et confonguin.
3: Au.
4: Mira que bé.

0: atenció perquè si no hi ha telèfons a les aules, millora la concentració dels alumnes. Ho constata un estudi fet als Països Baixos, on 3 de cada 4 escoles on s'han retirat aquests dispositius han millorat el rendiment escolar. En l'enquesta hi han participat mig miler de centres escolars. Des del gener del 2024, els mòbils, els rellotges intel·ligents i les tauletes estan vetats a l'educació bàsica neerlandesa. Una mesura similar a la que aplicarà Educació a Catalunya a partir del curs que ve a l'educació obligatòria. El portaveu de l'associació Adolescència Lliure de Mòbils, Xavi Casanovas, veu esperançador aquest exemple dels Països Baixos.
1: Una bona notícia perquè anem sumant evidències de que realment la retirada dels smartphones permeten una millora dels resultats i una millora de la convivència, que al final és el que tots estem buscant d'alguna manera quan estem dient i afirmant que realment són un dispositiu que és disruptiu avui en dia en l'entorn escolar.
0: Justament per això l'associació continua reclamant que les famílies no donin cap dispositiu als seus fills fins als 16 anys. Es calcula que prop del 70% dels infants, que fins a 12 ja en tenen un, i els 14, pràcticament el 100%.
2: Pensa, pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: Atac. No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: WhatsApp.
5: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
6: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
7: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
8: És maco, això, eh?
9: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
10: Sí. Seguim.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta que acusa els emigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
2: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
1: La ministra també ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
2: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salut que les persones espanyoles.
1: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: Abans a la platja s'hi anaven vestits ratllats, amb farbalans, amb llaços, amb glindaines, amb botons fins al coll i camals fins al turmell, i amb unes galladetes per fer flams. Ara a la platja s'hi va com a la dutxa.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Les llàgrimes són un fluid produït per les glàndules lacrimals que es troben a les parpelles. Serveixen per protegir els ulls de la pols, la brutícia i els gèrmens. També ajuden a mantenir els ulls humits i lubricats. Hi ha tres tipus de llàgrimes. Les llàgrimes basals, que es produeixen constantment per mantenir els ulls humits. Les llàgrimes reflex, que es produeixen quan els ulls estan exposats a estímuls com ara la pols, la brutícia o el vent. I les llàgrimes emocionals, que es produeixen quan una persona plora per tristesa, alegria, dolor o altres emocions fortes.
1: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
2: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
3: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
4: Us hi esperem.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Continuarem les jornades amb el pas d'algun solc, però a poc, de cara a dilluns, les altes pressions es tornaran a imposar a Catalunya. Acabarem el cap de setmana, però amb un matí amb aquestes bandes de núvols alts i mitjans que aniran deixant aquest cel enteranyinat i també alguns estrats baixos a punts del terç sud del litoral. No es descarta fins i tot algun plogim a punts del Pirineu Occidental de matinada. La temperatura de moment es mantindrà sense molts canvis durant aquesta primera meitat del dia, però tornaran a l'alça de cara a la segona part de diumenge, amb valors que superaran els 30 graus a punts del nord de la depressió central. Es formaran algunes nuvolades, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta que puguin deixar algun ruixat feble i minso, sobretot a l'extrem nord del Pirineu. La resta, ambient assolellat, i atenció perquè continuarem fixant-nos en aquesta temperatura. Tornarà a anar a l'alça de cara a les pròximes en jornades i tindrem aquest pic de cara a dilluns amb valors que tornaran a apropar-se als 35 graus a punts de ponent, però ja dimarts veiem que aquests valors tornen a anar lleugerament a la baixa, així que a mitjà termini continuarem amb alguns núvols de pas, també amb alguns ruixats febles i minsos al Pirineu i aquesta temperatura que tindria aquest pic de cara a dilluns i després ambient càlid però lleugerament temperatures més baixes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història. Simplement brutal.
2: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
3: Hi ha una dita que diu palabras necias oídos sordos. Doncs crec que n'hem de fer cas omís. I mira, jo crec que amb el temps es veurà i que no ens ha de fer patir perquè són un

Que la vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM.
2: Aquest anunci encara no és d'un medicament. Escolti les instruccions. Consulti amb el seu metge. El centre d'atenció primària és el teu primer centre de salut. Si necessites ser atès fora de l'horari de funcionament del teu centre, o si estàs de cap de setmana o de vacances lluny de casa, sempre en trobaràs un d'obert, ben a prop. Informeu-vos dels horaris dels centres d'atenció primària al telèfon de Sanitat Respon, 902 111 444 o al vostre centre. Generalitat de Catalunya.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associades a la calor a Espanya, una xifra rècord que ha convertit aquest mes en el més letal per les altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que ha presentat la ministra Mònica García.
6: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
5: Al mes de maig els termòmetres s'han situat entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal. La majoria de morts per calor són dones grans de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals, és a dir, el País Basc, Astúries i Galícia.
4: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
7: Si quieres oír todo igual.

0: va caure una gerra al prat des d'un carro que passava. Sobre l'herba la trobava un ratolí abandonat.
1: Quina casa! I quin palau! Ai, i amb quin gust m'hi quedaria! No em sabries dir si et plau, si hi ha l'amo i si em voldria.
0: Ningú no li responia. Ell que hi entra i ja té cau. Ja n'arriba un conill blanc, veu la gerra i li demana...
1: Si s'hi pot viure de franc, m'hi quedo de bona gana. No em diríeu si es pot dir quin gran senyor hi fa estada. Soc mi senyor el ratolí. Pots entrar si és que t'agrada i cabem sense perill. Jo sóc només un conill i us demano casa i sostre. Em tindreu com si fos vostre, per criat o com a fill.
0: La granota que arribava, molla, mig verda i mig blava, veu la gerra i tot és dir...
2: Rec, rec, gran palau, digue'm a mi, quin gran príncep si estatge.
1: Soc mi senyor el ratolí i no et vull ni com a patge.
2: Soc la granota del vol i fora bona veïna. Canto quan es pon el sol, callaré si us amoïna.
1: Entra dins, tu i la verdor que portes a la casaca. Amb criats al rebador, la casa sempre és més maca.

0: la guineu no les va haver. I en això la gent no s'erra, però va trobar la gerra.
1: Un bon jazz i tinc a fer. Bon racó per a dormir o per rumiar la mostra.
2: Qui viu sota d'aquest sostre?
3: Soc mi senyor el ratolí. I ara ja som tres de colla. La granota encara és molla, que ha arribat aquest matí. També hi tenim un conill, que ha vingut no fa pas gaire. Si sou bèstia de perill, val més que rondeu a l'aire.
2: Sóc una bona guineu,
1: amb una pell com pintada.
3: Si és en so de pau, entreu i ens partirem la teulada.
0: Un os, negre com la nit, veu la gerra i ja demana...
4: Digueu-me si sou servit. Hi ha algú en aquesta cabana?
3: Soc mi senyor el ratolí. I també em fan companyia un conill que aquest matí trucava per si el volia. La granota d'aquest vol que dintre casa no canta. La guineu que no és l'espanta i té un pèl que hi brilla el sol. No ens diríeu quin animal sou vos amb la veu tan forta?
4: Soc l'os. No us vull fer cap mal. Obriu-me ben bé la porta, que aquest forat és petit i sóc animal dels grossos. Obriu la porta, us he dit!
0: I per entrar decidit, l'os va fer la gerra. A trossos.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Jordi Martínez, vaig a l'escola Gonçal Comelles i visc a Avinyonet de Puigventós. M'agrada la música pop. M'agradaria que poséssiu Ràdio Avinyonet.
1: Hola, em dic Fàtima Uavi i el tipus de música que m'agrada és qualsevol, mentre que a mi m'agradi.
2: Hola, em dic Aminata Sidibé. M'agradaria que em vinguessin nens a cantar amb el seu idioma.
3: Hola, em dic Maria Guané i m'agradaria que vingués l'Iniesta, que ens parlessi amb el seu idioma.
4: Hola, em dic Mohamed Abercut. M'agradaria que fessin una entrevista a tots els jugadors de Barça.
5: Soc la Clàudia Masacs i m'agrada la ràdio perquè m'agrada molt la música pop.
6: Em dic Berta Santos i m'agradaria que la ràdio tingués un programa de explicacions de crítiques de pel·lícules.
7: Em dic Imala Wani i m'agradaria que hi hagués música de tot el món.
8: Em dic Marina Salvadors i m'agradaria que la ràdio fessin un programa per infantil, un de juvenil i l'altre per adults.

0: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.
2: La gent que tenim problemes també tenim dret a estar a dintre de la cultura.
3: No se li pot negar a ningú la cultura perquè és un aliment per la persona.
4: Cada any, milers de persones en risc d'exclusió gaudeixen de la cultura als teatres, auditoris i museus amb Apropa Cultura, una porta a la inclusió.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Que bo!

Les llentes que cremen nit i dia al voltant de l'altar de Montserrat simbolitzen totes les comarques catalanes i col·lectius tan entranyables com els excursionistes, els castellers i els sardanistes. La cara de la imatge ha estat ennegrida pel fum de les llànties i de milers i milers de ciris que han cremat el seu entorn durant segles. I això ha fet que la devoció popular l'anomenés la Moreneta. És la Moreneta, sardana del mestre carceller.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!

0: Sabies que el català és un dels idiomes amb més presència a internet? Pel que fa al nombre de parlants, el català ocupa el 75è lloc al món, mentre que la xarxa ocupa la 15a posició, que no està gens malament. Per exemple, el català va ser la tercera llengua a incorporar-se a la Viquipèdia i ara ja compta amb més d'un milió d'articles escrits. Feu la prova. Molts dels articles de la Viquipèdia en qualsevol idioma tenen l'article traduït al català. A més, a Twitter, la xarxa on tothom es queixa, el català és una de les 20 llengües més utilitzades de la plataforma.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'opció dels que en saben.
3: Oh my God! Woo!
4: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.

0: Del 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Cada diumenge...
2: a poc i bona lletra.
3: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
4: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Menjar fruites o verdures i a diari fer esport manté el teu cos sa i fort.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
3: Porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau, ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
4: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A sal, foraplagues.com.
3: Ha dit que són verds amb antenes?
5: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
6: Això és Ràdio Vila-sacra.
7: Wow.
6: Que no et confonguin.
8: Au.
9: Mira que bé.
10: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La xarxa.
2: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Menja 5 peces de fruita cada dia
5: i veuràs quina energia.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tenim el que d'altres no tenen. Oi,

0: torna a connectar amb la vida.
1: Cap de setmana memorable?
2: I parlant d'emocions...
3: 6.
4: No vull fer verema a França. Ai, mare. Jo vull treballar-me a terra.

Y si no marché, no case.

Jo no puc donar la culpa, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor.

0: Llaurador, qui és que obliga el llaurador, ai, mare, a deixar-se mare terra, ai, mare, per ell mil malediccions, per ell mil malediccions.
1: Diada de l'Associacionisme Cultural, Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
2: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
3: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
4: Us hi esperem.

0: Avui farem un tribut a l'Empordà, perquè tenim un territori que enamora i una identitat cultural pròpia que li hem de donar més valor. I sense límits, perquè l'Empordà som tots, els de l'alt i els del baix.
1: Pubilla del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat i a través tornant de França de vell matí, desvetllant enlluernat per la llum roja del sol ixent,

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Molt bon dia. Iniciem aquesta darrera jornada de la setmana amb un ambient que es manté fresc a l'interior de Catalunya i unes nuvolades que sí que són una miqueta més espesses, sobretot a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre. Però el matí en conjunt serà molt assolellat amb el pas de molts núvols alts i prims. I a la tarda tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu. I avui tindrem ruixats localitzats i ben poqueta cosa concentrats a la zona de la Cerdanya, l'Alt Ripollès i també l'Alta Garrotxa. En canvi, la resta, la tarda es presenta d'allò més assolellada. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran per sobre les 31-32 graus al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, amb un ambient que serà, si fa o no fa, molt semblant al d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de maig del 2025.
1: El govern espanyol defensa que cal que Europa aprovi l'oficialitat del català, el gallec i l'eusquera, tot i que encara hi haurà països reticents a votar-hi a favor. Defensava la proposta la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero.
2: Fons del Ministeri d'Exteriors, que porta el pes de la negociació, asseguren que l'objectiu és l'oficialitat plena del català, el gallec i l'eusquera. La vicepresidenta primera espanyola assegura que les llengües són un dels signes d'identitat més valuosos de qualsevol poble i que el català s'ha de poder expressar a Europa.

0: través de ella también en el contexto de la Unión Europea.
1: El govern espanyol defensa que Europa ha de reconèixer l'oficialitat del català, del gallec i de l'eusquera perquè són riquesa i mostra de la diversitat cultural de l'estat espanyol, però la votació només prosperarà si té el vot favorable de tots els estats. Alguns encara tenen dubtes i el PP no és partidari d'aquest reconeixement. I el PP no és partidari d'aquest reconeixement. I el PP no és partidari d'aquest reconeixement.
2: Pensa, pensa.

0: 012, la millor resposta.
1: Què et passa, que estàs tan despistada?
2: M'has assabentat d'un cas de mala praxi a la Generalitat i no sé què de fer.
0: Si tens coneixement d'alguna conducta irregular a l'administració pública de la Generalitat de Catalunya, comunica-ho a la Bústia Ètica, un canal digital anònim i segur que et permet aportar proves i alertar sobre comportaments inadequats en tres àmbits concrets: actuació dels alts càrrecs i personal directiu, ètica en la contractació pública i funció pública. Informa-te'n a bustiaetica.gencat.cat. Amb el teu gest contribuiràs a enfortir la integritat pública. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Quan una societat creu en la cultura, creix en ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Llers.
3: Castell de Llers. Que hi saves la bandera per damunt de la vila medieval, rodejat d'onze forts. Bellver, Cabrera, Destorrent, Desvinyol, Desgüell, d'Hortal. Del Serraí, el dels Gorgs, un tret de Fona. Dels Gorgs, el de Molins, un sol camí. I si el de les Escaules et corona, li ha ajudat a cenyir-la Montmarí. Des d'un castell a l'altre, galopades, escuts i elms, senyeres i penons, 12 torres alçant-se merletades sobre el tauler que vetllen els peons. Setges, combats, defenses embastides, derrotes i triomfs. L'afany divers de l'atzar que ha signat en morts i en vides el temps vençut en els castells de Llers. Dels 11 forts es queda sols i llunes, no en resten ni els fantasmes ni l'orgull. Les bruixes s'han colgat sota les runes i no podran sortir-ne el seu antull. La pedra cau com l'home, es desferra, s'esmicola, s'afina i es desfà. Si Llers ha renascut, és per la terra que l'ha fet mirador de l'Empordà.
4: Recordi bé.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: És que té de tot.
7: Sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: Oi, em ve de gust alguna cosa fresqueta avui.
1: Oh, sí, un gaspatxet.
0: Uf, és que aquesta tarda tinc una cita i no vull anar-hi amb pudor de ceba.
1: Un còctel de gambes.
0: Clar, però modernitzadet, que és una recepta molt de iaia, no?
1: Sí, fem-li un toc actual.
0: Alvocats farcits. Tallem uns alvocats per la meitat i els buidem una mica. Fem a daus 3 o 4 bastonets de surimi, 3 palmitos, 2 rodanxes de pinya i la polpa dels alvocats.
1: En un bol barregem 2 cullerades grans de maionesa, una petita de mostassa en gra, una altra de ketchup i un rajolí de brandy.
0: Mesclem l'amanida amb la salsa.
1: També hi posem unes gambes o uns llagostins cuits tallats per la meitat.
0: Posem el còctel dins de les meitats dels alvocats i els servim ben freds.
1: Molt freds.
0: Fresquíssims.
2: Quins fogons!
1: Seguiu-nos al YouTube
0: o al Facebook de
2: Quins Fogons,
1: amb Clara Simó
0: i Marina Antonet.
3: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
4: Xupa, xupa, traca, traca.
5: Superfestassa, revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
6: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
5: Superfestassa.
7: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
8: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, traca, traca.
9: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 20.

El present és aquell temps alhora fugaç i permanent. L'únic que vivim. Però en què és impossible pensar-hi perquè llavors ja has passat o encara ha d'arribar. Viure el present és una proclama tan buida o plena de significat com nosaltres vulguem. Ens ho podem prendre com prosa i com poesia. En trobareu la programació completa al web casadecultura.cat.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. L'Alt Empordà, tercera comarca catalana, amb menys joves que cursen estudis superiors. Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostren un fort contrast territorial i situen la Jonquera entre els municipis amb els percentatges més baixos del país. Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres. La Policia Nacional ha fet efectiva la repatriació d'un home amb nombrosos antecedents per robatoris, amenaces, atemptat contra agents i una temptativa d'homicidi. Com diem moltes vegades, hi ha cervells que no tenen remei. Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del centre de Figueres. Els Mossos van detenir un home al domicili i van detectar que en una altra habitació ja s'hi havia fet una plantació anterior. Els delictes baixen a la majoria de municipis gironins de més de 20.000 habitants, però no a tot arreu. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del primer trimestre del 2026 mostra que 6 de les 10 principals ciutats de les comarques gironines han registrat menys infraccions penals que durant el mateix període de l'any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l'alça, tot i que amb intensitats molt diferents. Els agents cívics de Roses tornen a patrullar i fins al 15 d'octubre informaran a peu de carrer sobre les ordenances municipals i les normes de convivència. El 13è Festival Figueres es mou, centra la mirada en la dansa intergeneracional i la comunitat. Agitar programa 17 propostes entre el 2 i el 5 de juliol, que ocuparan diferents espais públics de la ciutat. Vila-sacra, prepara la revetlla de Sant Joan pel 23 de juny. Superfestassa, places limitades. Escolta la informació a Ràdio Vila-sacra. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.

0: Ei, truqueu.
1: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Per una banda, cada vegada ha anat més la consciència de la societat vers els temes ambientals i els joves d'ara crec que comencen a tenir una mica interioritzat. Està claríssim que quan més gent hi hagi al territori treballant pel territori, més fàcil serà doncs, la prevenció dels incendis forestals, perquè diguéssim, redueixes la càrrega de combustible que s'hi pugui acumular. No? Llavors, bueno, tota aquesta gent, quan més treballin en el territori i més formats estiguin per fer-ho, doncs anirà molt millor per tothom.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: es Radio Vilasacra.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Radio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Universitat de Lleida liderarà un projecte per crear l'arxiu amb documentació de l'alta edat mitjana més gran del món. La previsió és arribar a digitalitzar i fer consultables més de 40.000 documents catalans dels segles 8 al 12. Ens ho explica la Júlia Albacar.
2: L'arxiu es nodrirà de pergamins que ara es troben dispersos en arxius eclesiàstics i civils de Catalunya, un dels punts d'Europa on més documentació s'ha conservat d'este període. Es tracta principalment de documents quotidians que permeten fer un retrat més precís de la societat de l'alta edat mitjana catalana. Flossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval de la UdL i un dels impulsors del projecte.
3: Són documents que parlen d'això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història, sinó són documents que eren útils en aquella època.
2: Sabater també detalla per què s'ha escollit este moment històric, és a dir, dels segles 8 al 12.
3: La societat ja canvia més en el segle XIII. En el segle XIII anem a un altre model de societat baix medieval, ja entra el paper, ja entrem en llibres notarials, ja és una altra cosa. Per tant, la societat que ens és més difícil de conèixer és la de l'alta edat mitjana.
2: Ara s'ha acabat de dissenyar el motor de cerca i a poc a poc s'aniran afegint la documentació dels arxius. Els pergamins estaran traduïts, tenint en compte que els originals la majoria estan en llatí, i es podrà consultar en català, anglès i francès.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots

0: matinada de Ràdio Vila-sacra.
1: Mosquits, paneroles, rates són convidats inesperats a l'estiu. Els experts adverteixen que la combinació de pluges d'aquest hivern i les altes temperatures de la primavera pot fer proliferar aquests animals. Ara que ve l'estiu i augmenta la presència d'aquests veïns gens benvinguts com les paneroles Eloi Saturní.
2: I que sobretot s'estén a les zones urbanes pel moviment de població en aquesta època de l'any. Aquest cop més, després d'uns mesos humits i calorosos, que alhora han fet créixer la presència d'altres espècies com els mosquits i les rates. Andreu García, vicepresident de l'Associació Catalana de Empreses de Salut Ambiental, reivindica alhora l'estudi de les plagues.
3: Articles que ja estan publicats sobre leishmaniasis associada a rosegadors, ¿vale? Aquesta malaltia que acostuma a estar associada als gossos. També paràsits o microorganismes que poden estar a l'interior de paneroles o rosegadors. Per tant, des d'aquí una crida també a la investigació com a una de les vies fonamentals per a que el nostre sector puguem fer la feina que té que fer, que és controlar les plagues i assegurar un àmbit públic saludable.
2: I implica la ciutadania perquè participi de manera activa en l'erradicació de plagues de paneroles, mosquits i rates amb mesures com evitar l'estancament d'aigua i mantenir restes de menjar fora de l'abast dels animals.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Vida normal, però justa. Sense discriminacions. I no tenir por. Un moment. He dit que volia fer vida normal? I la vull ara.

0: sortim al carrer a la recerca d'una cura pels barbarismes. Sabran traduir-los al català correcte? Com vas de barbarismes?
1: Bueno, més o menys, a veure què tal.
0: En dius molts?
1: No.
0: Com diries durícia?
1: Ni idea, no.
0: Una durícia al peu, a la mà...
2: Jo, així, des de per si, diria que durícia és català, però potser aquí em pengen.
3: Digue-ho.
4: No és.
5: Ull de poll.
0: Ull de poll, molt bé.
6: Se li diu així.
7: Un ull de poll?
6: Sí.
0: Ull de poll.
3: Mai a la vida.
0: I el brillo del mòbil, per exemple.

0: ejemplo.
1: ¿Brillo?
2: Claro.
3: Luminosidad. Collons.
0: És que jo dic així, el brillo, sí.
4: Com vas de barbarismes?
0: Bueno, més o menys, a veure què tal.
4: Anis molts?
0: No.
4: Quan just acabes...
1: Brillant-ho.
4: T'enlluernes molt, per tant, si t'enlluernes...
1: Enlluernament?
2: Jo diria brillant-ho, o sigui, a mi no em miris.
4: Quan obres el mòbil allà a la matinada...
2: Sí, sí, el brillant-ho.
3: Lluernar? Lluentó.
4: Lluentó. I bolo, de joc, els bolos, són
1: sí.
4: Com les catalanes.
0: Ostres, és que jo el dic així, tal qual, sí.
2: Bolo, bitlla.
4: Molt bé.
1: Ah, les bitlles.
4: Bitlla. Membrillo.
3: Hòstia.
4: I membrillo.
0: És que m'esteu fent...
1: membrillo.
2: Ni idea.
1: Codony?
4: Ajà, molt bé.
3: Jo sí, ho tinc, codony.
4: Molt bé. No et sona.
0: No em sona res, no.
4: Avui estic contenta perquè ha sigut un 50-50. Déu-n'hi-do!
5: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: Molt bon dia. Iniciem aquesta darrera jornada de la setmana amb un ambient que es manté fresc a l'interior de Catalunya i unes nuvolades que sí que són una miqueta més espesses, sobretot a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre. Però el matí en conjunt serà molt assolellat amb el pas de molts núvols alts i prims. I a la tarda tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu. I avui tindrem ruixats localitzats i ben poqueta cosa concentrats a la zona de la Cerdanya, l'Alt Ripollès i també l'Alta Garrotxa. En canvi, a la resta, la tarda es presenta d'allò més assolellada. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran per sobre dels 31-32 graus al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, amb un ambient que serà, si fa o no fa, molt semblant al d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
11: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
12: Bonpreu i Esclat.
13: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
14: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrin, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la Cerdona i la Cobla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020 ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure els repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Zuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores a les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Zuri d'Or té uns curs gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els premis Preludi. Perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga La Sardana de l'Any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.

0: Això era Galanesa, d'Ennevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la Cobla.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.

0: Això era País de Zuridor, de Martí Delgado.
1: info@radiovilasacra.cat.
0: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
0: Divendres passat, els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la Nit dels Músics Cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma, divendres al vespre a les 10 de la nit, per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll-Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que passem aquest cap de setmana. I diumenge, els Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la Nit dels Músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la Nit dels Músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
1: Notícies. Educació.
0: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Cobla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva cobla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la cobla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Tanca els ulls.
2: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
3: Superfestassa.
0: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026. L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
3: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
0: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles. Cap

0: Els ciutadans estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. Així ho constata una enquesta presentada a la primera trobada internacional sobre drets digitals organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Cristina Martín.
1: Un 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet, una preocupació compartida pel govern espanyol. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització.
2: La ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
1: Una desprotecció que no només afecta els infants. 7 de cada 10 participants en l'enquesta creu que la protecció actual dels seus drets a internet és insuficient, tal com explica l'autor de l'informe, Jordi Muñoz.
3: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació.
1: L'enquesta, elaborada per la Universitat de Barcelona, s'ha fet a partir de 2.500 trucades telefòniques.
4: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se. I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: Això era la Vall d'Ordinut, de Josep Maria Bernat.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
0: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. Divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Milenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes en Gordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14:57 aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal de Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà. Atenció. I diumenge 14 també a 2 de 12 a Badia del Vallès ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12 a Pineda de Mar ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles i també diumenge que ve segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve a les 7 de la tarda ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla La Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte 13 de juny arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys de Munt a partir de les 7 del vespre amb les coples La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: Això era Festa Anyal, de Josep Maria Soler.
1: Obrim el taló.
0: I és que les cobles Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts, Judit Nederman, o la Ludwig Band, el Festiu de Calonge i Sant Antoni, aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya. Evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge, hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les cobles Sant Jordi i la principal de Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros, Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal de Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena, que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta, Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de les cobles, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
1: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
1: Yes.
0: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vilasacra, el bon entenedor, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: refranys que diem en castellà tenen el seu equivalent en català. Ho sabran? En casa de l'herrero, cuchillo de palo.
1: En casa de guerrer, ganivet de pal.
0: Canviem l'ofici, direm a cal sabater.
1: Sabates de fusta.
2: Muy bien. D'espart,
1: no.
3: No.
1: De fe...
4: No se m'acut res, la veritat,
3: De què? No sé, de ferro, de... De què?
0: A cal sabater, sabates...
1: Sabates de paper.
3: Molt bé!
0: Diu, hablando del papa de Roma, por la puerta asoma.
1: Parlant del papa de Roma, no? Que no surti, no tinc ni idea.
0: Jo us ajudo. Diu, no es pot dir mal,
3: que no surti...
1: Que no surti...
0: Què rima?
1: L'animal.
3: Molt bé, ara sí.
0: Donde tengas la olla, no metes la por...
1: On fiques l'olla, no fotis la polla.
2: On tingues el poal, no fiques...
0: El...
2: Més que el...
1: On fotis la cassola...
3: Vale, on,
1: no fotis...
3: on tinguis la cassola, no fotis... La...
1: La polla.
2: La...
3: Així més.
2: És que jo aquestes espècies no les dic en valencià, eh? O sigui...
3: És com quan els dius als nens petits, la...
2: Ah, ti.
3: Ti.
2: Titola.
3: La titola.
2: Ah, la pilola.
4: No tinguis la cassola, no fiquis la titola.
3: Molt bé, ja ho tenim.
0: Una cosa està clara, on posis la titola, no hi posis la cassola. Era així? Déu-n'hi-do.
5: I parlant d'emocions...
6: 74.
7: Que bo!

0: una mica de memòria.
1: Hola a tothom! Xerrada amb E i xerrada amb A són igual de correctes. Sí, xerrada amb A surt al diccionari. De la mateixa manera que hi surten xerrar amb E i xerrar amb A. Si te'n vas a Tarragona sentiràs que la gent diu jo xarro, tu xarres, ell xarra... Per tant, té més sentit que els tarragonins escriguin xerrada i xerrar amb A. I a Tortosa, a part de dir jo xarro, tu xarres, ella xarra, també diuen xerrada i xerrar, tot amb A. I tenen dret a escriure-ho com ho pronuncien, perquè el diccionari els hi dona aquest dret. El que no ens permet el diccionari és parlar de persones xerraires amb A. A vegades el diccionari és una mica incoherent, però igual que tu, igual que jo. Hi ha algú que sigui 100% coherent?
2: 100% Empordà.
3: Què és el que escoltes?
4: La caixa de sorpresa, Ràdio Vila Sacra, la capital del món. Bueno, és que no escolto cap més. No escolto cap més.
0: Exposardanes.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
2: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
1: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

viatge en el temps. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Urbans, Healthys i Saborosos. Molt guau! I molt... receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bien anar.

Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Això és La Taverna, una cita setmanal amb el món del camp de taverna i el mar per a totes les amigues i amics que us agraden les havaneres, la cançó de taverna i el mar.
1: Bon dia, senyores i senyors. Tot l'equip us donem la nostra cordial benvinguda. Avui, en aquí els nostres estudis, en Ferran Pujades, el control tècnic, la Isabel de Luis, la Elisa Viure, en Cisco Giral, l'Antònia Petit en el seu racó. Tenim també els guions que prepara la Roser Ferrer amb el tema del costumari i qui us parla, en Ramon Soto.
2: Bon dia. Avui les tres peces que escoltarem inicialment són del grup de Premià de Mar, Barca de Mitjana. La primera cançó porta per títol Tossa Estimada. És autor de la lletra en Jaume Romaguera i de la música en Josep Bastons.

En aquells moments, en barca de mitjana, hi eren en Jesús Alonso a l'acordió, en Joan Botell, primera veu, en Jaume Romaguera, segona veu, i guitarra, i en Ramon Soto, veu i percussió. Del mestre Ricard Viladesau, ara ens cantaran una bonica havanera titulada Ulls Verds.

I ara, per acabar aquesta trilogia, escoltarem el grup de Premià Cançó Mexicana, amb ritme Tex-Mex, música fronterera amb Estats Units. Sembla com si fos una lamentació. Escoltem Barca de Mitjana amb Amor, ¿por qué te vas tan

0: ara us convido al racó dels relats. Avui escoltarem una llegenda tenebrosa, d'aquelles que deixen empremta i que fan una mitja por. Aquí teniu l'ocellot de Sant Feliu de Guíxols.
1: Poc abans que Felip IV prengués Barcelona el 1652 i posés fi a la Guerra dels Segadors, una altra tragèdia es va estendre per la vila marinera de Sant Feliu de Guíxols.
2: Tot va començar quan la mainada d'aquest poble escarnia una vella malgirbada que solia demanar almoina pel barri dels pescadors. Sense saber-ho, aquells vailets entremaliats aixecaven l'odi i la rancúnia d'una bruixa. La vella, doncs, quan es trobà amb la resta de bruixes a la reunió de cada any que celebraven el Coll del Malrem, va exigir un escarment exemplar pels guixolencs.
3: Que pateixin el que jo he patit, diuen que va expressar davant de totes les seves col·legues.
4: Fou així, com entre totes les bruixes, van provocar una tempesta de terra i una de mar, com mai ningú no recordava. Recreant-se en la truculència, les bruixes van esperar que totes les barques fossin en mar per xarbotar les aigües, cridar els llamps i trons i enrevenxinar tots els vents. El cel ennegrit i la mar enfollida havien sumit la vila en una gran desesperació.
3: Els pescadors anaven morint negats, mentre les seves barques es feien miques contra els esculls i els niells. Les dones pregaven a casa, impotents i desolades. Diuen que fou proverbial la intervenció dels monjos de Sant Benet, que van conjurar els poders de les bruixes totes per ginar aigua beneïda i alçant la vera creu.
1: Finalment, la tempesta va remetre. La mar s'encalmà, el sol va lluir, els carrers regalimaven encara aigua plujana i cada racó de Sant Feliu, enfangat i destruït, donava fe de la terrible tempesta que els havia assotat. Però el pitjor encara havia de venir. La bruixa, rancorosa i malvada, havia tramat una venjança personal contra aquella gent.
3: Patiran com no es poden ni imaginaren els seus malsons, va dir sense que la sentís ningú.
2: En ple dia, quan la normalitat semblava a la vila malgrat les desgràcies, un gran ocellot negre aterrà, malferit i xisclant, al vell mig de la plaça. De seguida tota mena de curiosos s'hi atensaren.
0: Tenia unes ales membranoses i punxegudes, un bec semblant a la boca d'un drac i una mirada extraviada que no podia ocultar l'odi.
2: Ben aviat, la mainada començà a riure's de l'animal, a fer-li tota mena de gatuperis, a llançar-li rocs o donar-li cops amb una branca.
0: L'ocellot feia uns crits esgarrifosos i mostrava les ales urpes, poderoses i esmolades, per dissuadir el que l'envoltaven.
4: Aquell mateix vespre, un per un, tots els nens que havien molestat l'ocellot anaven emmalaltint. Primer fou la febre, després les purulències, tot seguit els bubons i els vòmits. Finalment, la mort. Era la pesta, i la malaltia s'encomanà de pressa als altres infants, i d'aquí passar als més joves i vigorosos.
0: Totes les cases vestien de dol, totes les campanes tocaven a mort. Sant Feliu semblava condemnat a desaparèixer sota les males arts de la bruixa.
3: Una tarda, els més savis i poderosos de la vila, que encara no havien caigut en mans de la malaltia, es van reunir per veure com podien posar fi a l'epidèmia. Van parlar, van discutir, van oferir els seus diners, el seu enginy i la seva influència. A l'últim, el senyor Barraquer, tot acaronant-se la blanca barba, va fer un solemne jurament.
5: Si la pesta cedeix, prometo construir un ocell de ferro que penjaré a la balconada de casa meva, en record dels nostres difunts i com a protecció de bruixes i bruixots.
2: Encara avui, A la casa pairal dels Barraquer sembla arrencar al vol un ocellot pervers que recorda els morts i adverteix el que, en veure una vella malgirbada i que miri de reull, no pretenguin malparlar-ne o escarnir-la.

Escoltem ara el grup Asiau, que ens ofereixen també una peça popular titulada Los Mocachines.

0: Bé, amb aquesta sintonia d'en Lluís Llach, ara feia algun dia que no l'escoltàvem. Benvingut, Albert.
1: T'hem trobat tots.
0: Bé, en aquest racó de l'Albert i el mar, aquesta finestra privilegiada que mira la badia, la gent va tenir que lluitar molt per tirar endavant.
1: Sí, precisament avui el que vull retre és un homenatge a uns homes que van néixer en el segle XX, o XIX, més ben dit, i que durant els seus primers 60 anys van ser els veritables mecenes de la gent gran, de la gent desfavorida, de la gent que no tenia cap mena de mitjà per sobreviure, aquella persona que, en fi, no tenia ni benefici ni ofici, ho dic al revés, però és igual, que no podia treballar, i en aquí podia anar a treballar-hi una mica. De cada tres dies, dos no es cobraven, o un no es cobrava.
0: Per això a vegades ens sembla que que tots hem nascut aquí amb el pa sota el braç, no? I que això de aquests recursos socials que tenim ara, tot i que precaris o no precaris, però, per exemple, la gent gran no tenia subsidis, no tenia dret a la sanitat,
1: no hi havia vacacions,
0: no tenien cap mena de subsidi i es tenia que buscar la vida, no?
1: Sí, efectivament. Aquell que quedava sol moria indigent, i era indigent. La majoria queien a la desesperació de tinguer d'anar al clàssic, que ja a vegades n'hem parlat, el clàssic RAM, que era allà on amb res podia, si més no, estar calent, i si més no, menjar alguna cosa, perquè per poc que pesquessin allà on anava, i mira que era els anys que va haver-hi més peix, va haver-hi la veda obligada de la guerra, i això va ser un manà pel Mediterrà. Hi havia tant de peix, però no hi havia mitjans, i no hi havia venda, no hi havia diner.
0: És que, per una part, no ens imaginem, els que tenim certa edat potser ja han viscut èpoques dures, no tan dures com les que tu estàs parlant, fins i tot, però tampoc ens imaginem aquest mar mediterrani, o la Mediterrània, doncs plena farcida de peixos.
1: És a dir,
0: que l'art va salvar a molta gent.
1: Sí, l'art, per aquell que no ho sàpiga, era un estri que es tirava amb un llagut. Anaven sis homes a remar, es portava l'art amb cordes, es tirava a les platges, algunes vegades per buscar cert peix s'anava a Calabona, poques s'havia anat a Santa Cristina, s'havia de tirar, lògicament, allà on hi havia roques. Però, com que hi havia tant de peix, era molt difícil de no agafar-lo. L'art era un estri gran, tirat per cordes, com ahir he esmentat, per dues. O sigui, era dues cames, diguem, i al final juntades per un sac, que és el cop. Uh-huh. Aleshores, es tirava a cegues. No hi havia radars, no hi havia res. I normalment es calava abans de sortir el sol. Aleshores, depèn del peix que volies agafar, calaves més, calaves el que anomenàvem nosaltres l'art, o calaves el que en dèiem la soncera. Si volies sonceres, per exemple, en tres cordes de 50 metres cada una, més els 60 metres de les cames de l'art, a vegades la feina era treva per poder treure l'art al cop de l'aigua de tant de sonsos, perquè n'hi havia tants.
0: Déu-n'hi-do.
1: Si anaves a l'art que el patró creia que era un dia escaient perquè el corrent, perquè el vent, o perquè el cel, o perquè hi havia pluja, o el que sigui, i volia anar per peix en lloc de sonsos, amb el mateix art o un ato de més gran, calava i en lloc de calar tres cordes, tres sirgades, que en dèiem nosaltres, en calava sis. I aleshores era a on te, aquí jo vinc reivindicant aquests homes que anaven a tirar l'art. Els homes, hi ha una dita que diu que en l'art d'en gener tothom hi és acceptat. O sigui, mai es deia que no a cap persona. Tant si tenia 8 anys, us diré que va ser el cas meu, com el de molts de nanos nascuts després de la guerra o durant la guerra, si tenies 8 anys, com si en tenies 90. Tant si eres analfabet, com si eres un pobre borratxo, que aquell dia anaves serè i anaves allà. Es cobrava, hi havia unes parts que es feia l'amo, i aleshores al cavar, si hi havia hagut peix, diverses d'aquelles persones agafaven el peix i es portava en el portal.
0: Però això és havent-ho pescat, però tu has comentat de que anaven amb un llagut, sis persones remant, i llavors què feien?
1: Es calava l'art. Primer una cama de sis cordes o tres. L'art quedava. I quan arribaven en terra, llavors es agafava cada cap de corda i els homes s'anaven ferrant cada 3 metres. Un home, una persona, es anava ferrant en la corda amb una sirga a l'espatlla.
0: La sirga seria com seria com si portessin una motxilla.
1: Exacte, però amb una sola tira.
0: Una sola tira.
1: I en el cap, en l'extrem, un suro per poder lligar-la. O sigui, feies un nus ràpid. I la gent anava tirant, i es anava tirant. A la que arribaves a dalt, a la fi de la sorra, de la platja, hi havia un home que feia la mola, pilava la corda, i aquell tornava a anar a començar a rendaiga. I així era com una nòria, però amb persones. Que es agafava força peix, es duia cap a plaça. Que es agafava més peix, doncs se duia a plaça el que es creia, perquè llavors se venia molt de peix, però amb un avantatge, que a l'art sempre venia el preu pel peix que havia agafat o pel peix que hi havia a la plaça. Si a la plaça hi havia peix, com que no hi havia neveres, es havia de vendre aquell dia, digués el que digués. S'exportava poc i era quedar en el poble. Venia gent de Tordera, venia gent de, en fi, a Magrat i Vianars, a Lloret i Vianars, vull dir que era una guerra contínua.
0: Però jo me'n recordo, aviam, jo tinc una edat. A Badalona, alguns dies a l'any, els pescadors ho feien amb la gent que hi havia a la platja.
1: A la gent de platja.
0: I llavors, doncs, amb tots els que hi participaven, si la bossa sortia gènere, per dir-ho d'una manera, pues, repartien el peix entre tota la gent
1: per
0: que hi havia.
1: Per això t'he dit que servia, perquè el que no guanyava diners, en guanyaves molt pocs. Només et diré que d'una calada normal, o sigui, d'una recollida normal, un dels que anaven a tirar podia cobrar 40 cèntims, 35, 50... Era un gran logro el dia que agafaves peix i podies cobrar una pesseta, perquè tant, a vegades eren 15 que tiraven i a vegades eren 35. Tot depenia si era un dia que plovia. Els pagesos, en lloc d'anar a la terra, anaven a tirar l'art. Si era un dia que era mal temps per anar a pescar palangre o a xarxa amb un bussi, perquè llavors tot eren bussis, els mateixos pescadors, com que ja estàvem aixecats, dèiem, què hem de fer ara? Les tavernes encara eren tancades, els rams encara eren tancats, doncs anem a tirar l'art. I si agafem quatre peixos, després anem a esmorzar. Anaves amb una fleca, compraves un quilo de pa, anàvem 3 o 4, ens quedàvem 2 o 3 quilos d'aquell peix i dèiem, renunciem a la part, això el pescador. El que era pescador o pagès, que tenia mitjà de sobreviure, deia, no em facis part i no em peix i t'anaven peix i tu anaves a la bodega o anaves al ram, te'l feies coure i amb el pap que havies comprat i el vi novell del ram, aquella gent pues, passava el dematí amb foc.
2: Una pregunta, tot el peix es venia a la plaça o els que tiraven també s'enduien peix?
1: És això el que he dit. Si per exemple hi anava jo perquè havia reculat que no havia pogut sortir amb els meus germans a pescar perquè el temps no ens havia agradat o no sis, pues, renunciàvem a la nostra part i ens enduíem una xanaia de peix i allò era la nostra part. Aleshores tot el que es venia era el que es repartia habitualment amb aquella gent indigent, amb aquella gent que no tenia mitjans de sobreviure i que allà si treia una pesseta d'orrals o treia el que fos podia tenir un diner pel dia. Heu de pensar que hi havia moltes mares, moltes que tiraven i a la que acabaven estaven tirant i tot un plegat no portaven polsera, però pel sol sabíem l'hora, pues moltes a mig vol deixaven el vol i ja no preguntàvem on anaven, anaven a casa a treure els nens per portar-los a l'escola.
0: Escolta una cosa, tu aquí parlaves d'agrair els mecenes, vull dir, els mecenes en aquest
1: els
0: cas
1: mecenes
0: eren els armadors,
1: els armadors. Els... i tot el peix es venia. Després de la guerra, durant la guerra, sort dels arts, si la gent podia menjar peix i podia tocar una pesseta.
0: Però després vas comentar en un programa que després va haver una època que no deixàvem pescar.
1: No. Resulta que es havia d'anar a l'art perquè no hi havia mariners per anar a pescar amb les barques. Perquè tots els fills dels patrons, d'amos, d'armadors, els hi va tocar anar a la guerra. A casa, l'avi va perdre dues barques a causa de la guerra.
0: Doncs,
1: seques a la platja.
0: Doncs era... ja estem parlant de la misèria que aquesta societat hi havia, estàs parlant de finals del segle XIX, principis del segle XX i mitjans del segle XX, i estàs parlant de la guerra civil, estàs parlant a la meitat del segle XX, no fa tants anys que la gent això ho tenia com un recurs.
1: Molts ho tenien com a recurs, perquè encara el que tu has nomenat, no hi havia ni seguretat social, si no és que treballaves fixo amb una barca, no hi havia pagues extres, no hi havia jubilació, i aquella gent, el que tenia família, vivia de la família, però el pobre que no tenia família, que llavors eren molts, solia ser analfabet, solia ser, havia caigut a la beguda. Aquesta persona anava a l'art, i aquí es treia per poder passar el dia.
0: Doncs moltes gràcies, ha estat un tema apassionant, interessant, haguéssim durat molt més, però el temps és or a la ràdio.
3: La taverna dels diumenges al matí.
2: I ara, barca de mitjana. A que així interpretaven fa uns anyets la sardana La Llevantina.

0: Goed.
1: Bé, arribat a aquest punt, després d'escoltar aquesta interessant explicació que ens ha fet de la història de l'art l'amic Albert Ros, doncs ara ve el racó que ens prepara cada setmana la Roser Ferrer Baret, del recull d'en Joan Amades, el recull del costumari català. De fet, què en diu el costumari català el mes de juny? Juny i juliol són els millors mesos per a la pesca de la llagosta, una captura que a Catalunya segueix fent-se artesanalment. A Trenc d'Alba, la tripulació ja es troba preparada per fer-se a la mar. El vell motor dièsel comença a remugar i escopir glopades de fum mesclades amb aigua, i el vaixell surt del moll enfilant cap a la bocana del port. Són amb els llums de l'enllumenat públic que solquen les tranquil·les aigües de la badia a punt de rompre l'alba.
2: Tothom dorm encara i no respira altra cosa que tranquil·litat. Les primeres clarors de l'alba compareixen i una llum vermellenca indica que el sol comença a guaitar. La costa cada cop es troba més lluny, però cada instant es troba més il·luminada per l'astre rei. Ara ja s'ha fet de dia i lluny ja es pot veure la surada de la primera xarxa.
3: Un artefacte compost per una gran boia vermella amb un pal de més d'un metre d'alçada facilita la localització de la xarxa i adverteix als altres pescadors que allà hi ha calada una xarxa. Les xarxes pesquen sobre terrenys de roques que són l'hàbitat de la llagosta.
4: Els pescadors saben ben cert que el fons de la mar és pedra, que allà, amagades dins d'un forat, esperen les llagostes, que un pescador amb sort i més picardia que elles les pesqui i se les emporti de la seva segura fortalesa.
5: La llargada de dites xarxes no sol superar els 50 metres. Però com pesca una xarxa llagostera? De quantes parts troba composta? Ara ho sabreu.
1: La rellinga superior és una corda de mig centímetre de diàmetre que cada mig metre du un suro foradat passant la corda pel seu centre.
2: La rellinga inferior és una altra corda del mateix gruix que l'anterior. El que passa és que en lloc de portar flotadors du ploms.
3: L'esmall són dues teles de xarxa que tenen la malla més ampla i van als dos costats de la xarxa central. Serveixen per donar resistència a la xarxa i per servir de bossa on quedarà agafat el peix.
4: I la xarxa és un teixit de fils nuats. La malla és d'una mida que permet que el peix s'hi embulli, però no traspassi. Les malles de les xarxes llagosteres són més grosses que les convencionals.
5: Amb tots aquests estris, ja tenim la xarxa muntada.
1: Un cop es troba subjecte a una surada o flotador de superfície, la part de la corda dels ploms va directament al fons del mar i la corda dels flotadors suren i tensionen l'enginy.
2: La xarxa central és més curta, el que provoca que aquests formin una mena de bossa i així pesquin millor.
3: La llagosta, protagonista de tot aquest enrenou, és un crustaci pertanyent a la família dels palinuris, de l'ordre dels decàpodes. Pot assolir la llargada de fins a 50 centímetres i té dues parts perfectament diferenciades, el cap i la cua.
4: El cap es troba protegit amb unes pues de la mateixa closca. Destaquen els seus ulls protegits per dues protuberàncies espinoses i, a més, té dues llargues i fortes antenes que li serveixen per tantejar el terreny per on es mouen. Ja que no tenen massa bona vista i tanmateix el poc llum de les fondaires on es troben tampoc no ajuda a veure-hi millor.
1: Les potes del primer parell són emprades per caminar i no tenen pinces, sinó que acaben amb una robusta ungla, la qual és l'aparell propulsor, i tot i que tinguin un aspecte pesat, són molt bones nedadores i poden fugir dels seus depredadors ràpidament.
2: A mesura que la llagosta creix, canvia la seva closca per una altra més grossa, el que la fa altament vulnerable al període que no en té cap. La vella closca generalment se la menja per recuperar reserves de calci.
3: El seu hàbitat són les zones rocalloses i cavernes submarines, on s'amaguen esperant les seves preses. Habiten a partir de 15 metres de profunditat, tot i que actualment a les Illes Balears i també a molts altres indrets de la Mediterrània, aquestes fondàries, la pressió humana és tan intensa que podem dir que ja no en queda cap, sobretot per l'acció depredadora dels pescadors submarinistes.
4: Es reprodueixen durant la tardor. Per aquest motiu, la pesca de la llagosta a les nostres aigües es limita d'abril a agost, per així garantir la continuïtat de l'espècie. Les femelles no crien fins als 6 anys, posen els ous dins l'aigua i les larves es tornen molt vulnerables als enemics naturals.
5: Però tornem a bord del llagut. Comencen a treure el fil de la primera xarxa i tirar, entre restes de coral. Comencen a comparèixer llagostes que, de seguida, són desenganxades i posades a lloc segur, a bord de la barca.
1: Una rere l'altra van sortint totes les xarxes que estan calades i amb elles caprojos, llagostes i raps. Cap al migdia es torna al port amb un grapat de caixons de llagostes que ben segur acabaran a les vitrines o peixeres de restaurants.
3: Es desembarquen les xarxes i s'escampen una a la vora de l'altra damunt el moll. Ara s'ha de secar un parell de dies. Després es netejaran de restes de corals i pedres i es desembullaran.
4: I així, amics meus, és com es pesca i es pescava la llagosta amb xarxa. La quitxalla de Palafrugell i d'altres platges de la Costa Brava jugaven a la llagosta, que venia a ser com una variant marinera de la xarranca.
2: Damunt de la sorra de la platja es feia un traçat molt simple, que variava segons la localitat, al centre del qual es posava un palet que calia fer córrer seguint les regles del joc.
1: El jugador anava de mans a terra i de cara en l'aire, simulant ser una llagosta. Si encaminar de mans a terra o en fer córrer el còdol, s'esborrava alguna de les línies del traçat. Havia esgarrat el joc i calia tornar a començar o cedir el lloc a un company.
3: Cada vegada que es repetia la jugada, calia allisar ben bé el terreny per tal d'esborrar les petjades del jugador anterior i tornar a traçar el dibuix, i d'aquesta manera podien jugar hores i hores.
2: Espero que us hagi agradat tota la història de la pesca de la llagosta. I escoltem avui un balset mariner de caire popular, interpretat pel grup Port Bo, El Sarau dels Peixos.

0: La taverna m'enamora.
1: Escoltarem ara una havanera de les que no poden faltar. Concretament, és Mariner de terra endins, amb lletra de Narcís Oliver i música del mestre Bastons. Avui ens la canta el grup L'Espingari.

0: El cant de la senyera és una cançó a tipus himne. El poema és escrit pel poeta nostre Joan Maragall i diu així:
1: al damunt dels nostres cants aixequem una senyera que ens farà més triomfants. Au, companys, enarbolem-la en senyal de germandat. Au, germans, al vent desfem-la en senyal de llibertat. Que volegui, contemplem-la en sa dolça majestat.
2: Oh, bandera catalana, nostre cor t'és ben fidel. Volaràs com au galana pel damunt del nostre anhel. Per mirar-te, sobirana, alçarem els ulls al cel. I et durem arreu en l'aire, et durem i tu ens duràs, voleiant el grat de l'aire, el camí assenyalaràs. Dona veu al teu cantaire, llum als ulls i força al braç.
3: El poema d'en Joan Maragall, Lluís Millet, pare, li va posar la música. Escoltem el cant de la senyera interpretat pel grup d'havaneres Terra Endins.

0: Helena tornarà a ser triomfant amb gesta de tota mena. Reconeguts nostres drets i en el dia de nostra glòria, hem de fer que dels nostres fets arreu se'n guardi memòria. Nostres danses, nostres cants, nostra música galana, sentint-nos ben catalans, sembrant llavor catalana. Quan floreixin les llavors, ja veureu quin treure ufana. Au, companys, amunt els cors, Catalunya us ho demana. Dansem nostra sardana, proclamant de sol a sol que serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Enaltim nostra bandera, fem la terra rica i gran, que no en va en nostra senyera hi hagin quatre barres de sang, de la sang que hem de donar-ne per la pàtria amb sos perills, la pàtria que hem de deixar-ne ben lliure pels nostres fills. Catalunya, rica i plena, impedir-ho mai ningú podrà, mentre es quedi...
1: Bé, amics, que passeu una bona cap de setmana, i la setmana que ve, si tot va bé i tot ha d'anar, potser vindrem.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
4: Xumba, xumba, traca, traca.
5: Superfestassa.
6: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
7: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
5: Superfestassa.
8: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
9: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
10: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
11: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
12: Més informació, 972 50 75 23.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.

0: festa que és patrimoni de la humanitat.
1: Tenim per endavant 55 minuts de tradició, de música, de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
0: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Avui tindrem l'actualitat amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol i les nostres seccions habituals. Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa, un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima i les cançons que tornen de Josep Maria Dell.
0: Però ara anem per feina amb el reportatge central d'aquesta setmana que ens aproparà a la Festa de la Patum amb el llibre Històries de la Patum, d'Albert Rufo.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
5: Ràdio Vila-sacra.
1: La setmana passada, al Festa Festa, ja vàrem començar a anunciar-vos que teníem la Festa del Corpus a tocar. I ara ja hi som de ple, i com vàrem anunciar, el país bull de festa. Corpus es manifesta de moltes maneres i amb múltiples expressions. Una, i potser la de més renom del país, és la Patum de Berga. L'any passat, el 2025, l'historiador i arxiver Albert Rumbo Soler va treure un llibre sota el segell de l'editorial Gavarres, que du per títol Històries de la Patum. En el seu moment, al Festa Festa no en vàrem poder parlar com volíem parlar-ne d'aquest llibre, i amb l'autor vàrem convindre que ho faríem quan toqués, per Corpus. I ves per on, un any més tard, de la seva sortida, ha arribat el moment. S'ha de dir que al Festa Festa les buitades són molt llargues. Històries de la Patum d'Albert Rumbo és un llibre que parla de les petites i grans històries que han vist o que han fet els protagonistes de la festa, els patumaires. El volum relliga a la perfecció la Patum dels papers i la Patum dels carrers. I on pot pensar que vist així és un anecdotari, però no és així. És la Patum des de dins, dels que la viuen i la fan viure. I si l'autor m'ho permet, és un fil de continuïtat entre els patumaires del passat, del present i fins i tot del futur. Com us podeu suposar, hem anat a trobar a l'Albert Rumbo i xerra que xerraràs. Ens ha explicat com neix Històries de la Patum.
6: Bé, de fet, en aquest llibre podríem dir que s'han ajuntat la gana amb les ganes de menjar. Jo fa més de 30 anys, quan vaig començar a investigar temes de Patum, em vaig donar compte que hi havia aquest petit, aquestes històries, aquest petit, ho comentaves, anecdotari, històries de fet de pes de la festa, però que no transcendeixen els papers, tot un seguit d'elements que si algú no els posava negre sobre blanc s'acabarien perdent. I em vaig preocupar d'anar-los recollint amb la idea d'un dia fer-ne alguna cosa, no? Algun dia publicar-ho. I de fet al llarg d'aquests 30 anys jo he anat escrivint coses, he anat escrivint capítols, parts de capítols, anècdotes, redactant, anotant, però no acabava de decidir-me a treure res perquè tenim prou feina i bueno, sempre hi ha alguna cosa que passa davant. I aquí va haver-hi el tema aquest, doncs, de que l'editorial Gavarres, amb l'Àngel Madrià al capdavant, es van posar en contacte amb mi justament per demanar-me que fes allò que jo feia 30 anys que volia fer. Per això dic que es van ajuntar la gana amb les ganes de menjar. I aquest ha sigut el detonant sense el qual, doncs, segurament, bueno, més tard o més d'hora potser hagués vist la llum, però en tot cas segurament no ho hagués fet ara.
1: I és clar, tot i que ara la mirada no està posada en els documents ni en la comparseria, és un treball exigent i rigorós. Nosaltres hem volgut saber quines són les fonts principals d'aquest llibre.
6: Bé, aquí hi ha dos tipus de fonts principals. D'una banda sí que hi ha els papers, tu comentaves això del Patum dels papers, el Patum dels carrers, sí que hi ha els papers, és a dir, hi ha històries, històries en minúscula de la gran història en majúscula de la festa, que surten de paper, surten de documents, surten de comptes municipals, d'actes, de premsa, i que a partir d'aquí doncs pots refer una d'aquestes històries. Són una part petita, potser. És una part important també perquè hi ha alguns documents que no aportaven, o qui els havia trobat, o no els havia trobat ningú, encara els hem trobat nosaltres, doncs semblava que no aportaven massa informació, però n'hi ha algun que porta, a part de l'anècdota, de la gràcia que pot fer la història en concret, aporta una informació brutal, crec jo. I després hi ha sobretot, que

0: és la font primària i principal d'aquest llibre, sobretot les experiències, les vivències d'aquella gent que han fet el patum dels carrers, dels patumaires, dels geranters, dels guitaires, dels vestidors de plens, etc, etc. Aquelles coses que t'explicaven i que tu quan t'ho explicaven deies, bueno, això en un llibre, diguem-ne, seriós, en un llibre o d'història oficial, diguem-ho així, de la festa, no hi poden anar. No hi poden anar perquè són, tenen un caràcter anecdòtic, no hi poden anar perquè en realitat no modifiquen, no estructuren la festa, són detalls, són anècdotes, són això que dèiem, petites vivències, però que a mi em seria greu que es perdessin perquè, de fet, no ens enganyem, els que han fet la història de la Patum són els patumaires, de la mateixa manera doncs, que qualsevol cosa, el qui fa la història són la gent de peu. I llavors, el fet de perdre aquestes vivències per mi suposava perdre una part important d'aquesta història. Llavors, en gran part, doncs, aquest llibre també és, en gran mesura, és fruit doncs, de nombroses entrevistes, comentaris, trobades, recopilacions, etc, etc.
1: El llibre Històries de la Patum no us penseu pas que és un abocat d'informació singular i curiosa i avall. Si fos així, segur que no seria de l'Albert Rumbo. La informació o les històries estan organitzades per temes i apartats.
0: Sí, les històries estan estructurades a partir d'uns capítols, diguem-ho així, justament per això que has dit que si no fos així segur que no seria de l'Albert Rumbo. No sé si m'ho he d'agafar com un compliment, m'ho agafo com un compliment, o com a què, però jo tinc la mania, els historiadors i els arxivers tenim molt aquesta mania d'estructurar i d'intentar quadrar les coses. I en aquest cas, doncs, el que em vaig proposar, perquè de històries aquí n'hi ha entre 60 i 70, no recordo el número exacte, però n'hi ha una barbaritat, però podríem haver-ne fet 3 volums d'històries del Patum, perquè el material per fer aquests 3 volums el tenim, Llavors, el que sí que vaig intentar, més que prioritzar, que potser és el que hagués prioritzat algú altre amb ganes de vendre llibres, les més divertides, les més, les que tenen més ressò, etc. Jo vaig intentar, que és una de les meves manies, doncs que hi sortís una mica tot i tothom. I llavors, aquí tenim històries de la Patum que fan referència doncs, als patumaires, a les comparses, als músics, a la Patum, tot tipus de Patum, les passades, patums de plaça, patums de fora plaça, patums fora de Berga, anys que no s'ha fet Patum, temes d'artistes i artesans, és a dir, he intentat que hi hagués una mica de tot plegat i que, per exemple, les comparses, hi ha comparses que són més propius, que tenen més facilitat perquè et surtin històries, bàsicament són comparses que les fan més gent i surten més, les guites, els vestidors de plens i masses, els geganters, els que participen als passagarrers, doncs tenen més bagatge, més hores de vol, per dir-ho així, no? Doncs per fer aquestes històries, i en canvi doncs, les comparses que senzillament només salten a la plaça en tenen menys, però avui aquí hi hagués doncs, totes les comparses, que una mica es veiés representat tothom aquell qui se sent Patum. Per tant, doncs, d'aquí ve aquesta estructura i aquesta organització que ha acabat tenint el llibre.
1: Històries de la Patum parla de patumaires. Sense ells no hi ha Patum. És cert que sense comparses i el mar que li és propi, tampoc. Però el pes dels festers fa que sigui una tradició viva i que cada generació deixi el seu pòsit. En 273 pàgines del llibre ho certifiquen. Però nosaltres, que som tafaners de mena, hem volgut saber si han quedat gaires històries fora del llibre.
0: Bé, una mica és el que comentava abans. Històries n'han quedat moltes fora del llibre. I n'han quedat moltes i també era una mica la voluntat d'aquest treball el fet de dir, escolta, jo recullo, recopio, escric, publico això, escolteu, la gent que en tingui, que en sàpiga, que em pugui explicar anècdotes, facècies, atzagaiades, que posem també al llibre, doncs que vingui i us expliqui, bàsicament amb un afany, que és el principal del llibre, de no perdre aquesta informació, perquè el que és cert és que tot aquest tipus d'històries que no són transcendents, o major part, en el moment que passa la generació que les ha viscut, màxim o següent, acaben desapareixent. Llavors jo el que vull és que justament que no desapareguessin. La major part d'històries que hem recopilat doncs, són del segle XX, n'hi ha alguna del XIX, n'hi ha diverses del XIX, n'hi ha alguna fins i tot del XVIII, alguna del tombant del XVIII, gairebé del XVII, però són coses molt puntuals. Si haguéssim fet aquest llibre doncs, fa 150 anys, doncs segurament en tindríem moltes, no segurament, total certesa, que ara s'han perdut. Per tant, una mica la idea era aquesta, no? De no perdre informació. Llavors n'han quedat moltes, n'han quedat moltíssimes, i n'han quedat moltes que un cop presentat el llibre, publicat, i que la gent se l'ha llegit, et ve i et diu, escolta, per cert, no sé si saps que... Bueno, i això, tot això va sumant, no? Algunes són repetitives, algunes no, algunes tenen gràcia, algunes no, algunes són curioses o divertides o interessants, però no donen per fer una història, perquè tampoc donen per escriure massa més. De fet, en el llibre, jo que també he intentat és que aquestes històries fossin una excusa perquè aquell qui no hagués llegit o no conegués el Batum en pogués aprendre a partir de les dades complementàries que hi afegeixes, és a dir, si parlem del canvi de la barra de la guita, de la llargada, doncs parlem de la barra de la guita, com funciona, què significa, etc, etc, doncs justament per intentar que la gent aprengui més. Però, bueno, això donaria per fer un segon i un tercer volum, si convingués.

0: Per acabar, Albert Rumbo ens fa un tastet d'una història de les històries de la Patum.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una de les anècdotes que presentem, amb una de les històries, em quedaria amb la primera del llibre, que a més és la més antiga. És una història que hem intitulat El primer patumaire, un patumaire de pebrots, perquè és una història que ens dona el nom del primer patumaire conegut de la festa, un senyor de l'any 1700, un regidor de l'Ajuntament, Miquel de Viladomat, que era, com dèiem, un regidor, en ple inici de la lluita entre filitistes, tot el tema de la guerra de successió, això seria ara molt llarg d'explicar, però en tot cas aquest és un senyor que els seus adversaris polítics el persegueixen i intenten desacreditar-lo presentant-ho i tot de càrrecs en contra seu. I entre els càrrecs que li presenten, doncs l'acusen d'haver robat amb el seu cunyat Bot, que aquí en diuen bot de lluna, posa, d'haver escopit en públic, d'haver ensenyat ses parts vexendes en públic, d'haver arrendat l'hostal de la vila, ara en diríem tràfic d'influències, i d'haver ballat el gegant per un preu estipulat. I llavors diu, de totes aquestes coses, les dues més greus són justament la d'ensenyar les parts vexendes en públic i ballar el gegant per un preu estipulat. Això és anecdòtic i divertit, o vull dir en favor de Viladomat que el van absoldre de tot plegat, per tant no van demostrar que pogués ser culpable, però el més interessant, el que dèiem abans, que aquestes anècdotes t'acaben portant de la petita història a la gran història. Tots els historiadors fins a la Guerra Civil deien que antigament eren gent de casa bona, nobles, gaudins, els que feien la Patum, no com ara gent del poble, a vegades diuen quatre torrats arrencats de les tavernes. Bueno, resulta que aquest senyor, com que era regidor, estava mal vist que ballés el gegant cobrant. Per tant, això et demostra justament que tot el que diuen les cròniques posteriors és mentida. Bueno, aquesta és una història divertida que crec que pot exemplificar una mica, pot servir de resum una mica de tot el treball.
0: Moltes gràcies, Albert Rumbo i Soler, autor d'Històries de la Patum, d'Editorial Gavarres, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa.

0: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
1: I seguim en clau berguedana. Escoltem el primer tema musical d'avui. I és ni més ni menys que el Ball de l'Àliga de la Patum, interpretat pel grup Criatures.

0: magnífica versió la d'aquest quartet. Gràcies, criatures. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: La competició sana torna al món campaner. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el 20 de juny torna el concurs de campaners a les Borges Blanques amb la seva 6a edició. Es tracta d'un esdeveniment únic i serveix com a punt de trobada dels campaners d'arreu del país, però també per fer valdre aquesta tradició, la tasca que hi ha al darrere i les particularitats de cada poble. Els repics de campanes seran lliures i cada participant disposarà de 6 minuts per desenvolupar-ne 2. El jurat, format per membres del món campaner, musical i cultural, valorarà la tècnica, la melodia, l'originalitat i el conjunt dels repics per escollir el guanyador. Els participants es dividiran en dues categories, entre menors i majors de 16 anys. El motiu darrere d'aquesta decisió ens l'explica Felipe Martínez, campaner i professor a l'Escola de Campaners de les Borges Blanques.
4: Posar en valor el relleu generacional, no? Perquè durant molts anys els campaners que han resistit són persones grans d'una edat i per això és posar en valor aquesta canalla que puja, que vol aprendre.
3: Des de l'escola, que ha reprès també l'activitat en els últims mesos, esperen agrupar una 80a de persones i 25 participants. Tothom reunit per assegurar-se que les campanes continuen sonant. El barri barceloní del Poble Sec es prepara per tenir una de les cites més emblemàtiques, la 34a Mostra d'Entitats. L'esdeveniment anual enguany se celebra el 6 de juny i vol posar de manifest la diversitat i la riquesa del teixit associatiu local, la seva vida comunitària i els seus projectes transformadors. L'avinguda Paral·lel, l'artèria principal del barri, entre rades i tapioles es tanca el trànsit i es converteix en un espai peatonal, facilitant així la interacció d'assistents i entitats. D'entitats se'n podran veure de tota mena, relacionades amb l'esport, amb la cultura, amb les tradicions, amb la recerca històrica o amb els jocs, totes formant un teixit associatiu que, com explica Montserrat Pla, la presidenta de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, cada vegada està més enfortit.
5: Nous projectes, noves ambicions i la gent va creant entitats o associacions.
3: Malgrat la vivacitat de les entitats, però des de fa un temps han detectat una gran dificultat, explica la presidenta.
5: Són les entitats que ara es troben que si no hi ha una renovació de voluntari, són entitats que, clar, cada vegada va quedant menys gent per poder estar a la mostra.
3: La coordinadora espera, doncs, no només mostrar les propostes associatives del barri, sinó captar nous voluntaris per continuar fent del Poble Sec un dels barris més participatius de Barcelona.
6: Moltes gràcies, Emma, per tota aquesta informació d'actualitat. I de les notícies passem a l'actualitat de les places amb el Baròmetre Casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
2: Sants se suma a les colles de nou.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el Baròmetre Estrella. Aquesta setmana els castellers de Sants han inaugurat la temporada dels nou pisos amb el 3 de 9, la segona vegada que els borinots aixequen un castell de nou durant el mes de maig. L'anterior va ser fa 10 anys. A Valls s'han vist els primers castells de 8 amb el Pilar al mig, dels xiquets de Valls. La colla vella ha presentat el 4-8 amb el Pilar i també la colla joves, que a més han tret el 2-8. La colla de Sant Pere i Sant Pau ha recuperat el Pilar 7 carregat, no el coronaven des del 2022. Els castellers de Barcelona també han avançat feina i han presentat el 7-8 i han coronat el 2-8. Els capgrossos de Mataró han tret el 3-8 i els tirallongues de Manresa han revalidat un matiner 4-8. Els castellers d'Esplugues han presentat el 3-7 per sota, els castellers del Poble Sec han estrenat a la gamma mitjana de 7 amb el 5-7 per bandera, els castellers de Berga han sumat el 7-7 i els minyons de l'Arbós ja han revalidat el 3-7 i 4 colles han tret el 4-7. Els carallots de Sant Vicenç, els atlots de Llevant, els bous de la Bisbal i els castellers de Viladecans, per la seva banda, han sumat el Pilar de 5. Els castellers de Mallorca han revalidat el 2-6 i finalment 3 colles han sumat castells de 6. Els castellers de Zúric, els xiquets de Copenhagen i els castellers de Santa Coloma. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de les colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies. Esperem la setmana que ve. Estarem molt pendent del que passa en l'actualitat castellera.
1: Festa, festa!
0: Continuem amb més sons de festa. Arriba l'Inxa Brass Band amb un tema que ens posa a punt de saltar i ballar, la Patumaire.

0: Quina potència que té. Moltes gràcies a Insha Brass Band.
1: Festa, festa!
0: I de la música passem a la saviesa de la paraula amb en Víctor Pàmies. Avui, a Dites i Refranys, analitzem una expressió que tots hem sentit alguna vegada. Fer la travessia del desert.

0: amb Víctor Pàmies.
1: Fer la travessia del desert. Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l'Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu, comandat per Moisès, abans d'arribar a la Terra Promesa. En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder, es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert. Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l'estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania. Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.
2: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys, i t'esperem la setmana que ve.
3: Festa, festa!
2: I aquesta setmana toca un Festa, festa Gran Reserva.
4: A veure què ha trobat Josep Maria d'ell aquest cop.
5: Festa, festa Gran Reserva.
6: 29 de juliol de 2022. Festa, festa especial dedicat al centenari de Maria Matilde Almendros.
7: L'any 1922 va néixer a la capital del Bages, a Manresa, la que hauria de ser la veu més sentida de la ràdio catalana, que, per cert, la ràdio s'inauguraria al cap de 2 anys d'haver nascut ella, el 1924. Ens estem referint a Maria Matilde Almendros, que ens toca molt de prop, ja que va ser la precursora del nostre programa de cultura popular i tradicional, el Festa Festa. Ella, el

0: intentar conèixer una mica millor l'actriu i locutora, per excel·lència que va ser Maria Matilda, ens hem rodejat de les persones més coneixedores del tema. Començarem amb Pilar Gonyi, locutora de la cadena SER al Bages, va ser escollida comissària de l'any del centenari de Maria Matilda Almendros i per això s'ha encarregat d'organitzar tot un seguit d'actes, activitats teatrals, col·loquis, ballades, concerts i exposicions que ha dissenyat en base a tres objectius principals.
1: L'any Maria Matilde Almendros Carcasona ens va semblar de posar-hi tres punts, tres eixos. Un és la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, que recordem aquelles locutores que els hi deixaven dir l'hora i la temperatura i amb prou feines. Amb això, doncs, ha hagut de fer una gran feina des de dins i des de fora, però molt des de dins, des de la mateixa dona. Ella va tenir programes en què l'autèntica protagonista era ella. Per tant, això diu molt de la personalitat de Maria Matilde Almendros. Va passar a ser protagonista en els seus propis programes que presentava, realitzava i produïa.
0: En som testimonis els que ens podem considerar una mica els seus hereus. El Festa Festa és, efectivament, hereva del treball iniciat per Maria Matilde Almendros, perquè Maria Matilde Almendros era una dona emprenedora.
1: Hem considerat que havíem de destacar que és una emprenedora en l'àmbit de la cultura, perquè quan cap dona del món del teatre tenia una companyia de teatre, ella tenia una companyia de teatre, ella s'hi jugava els seus diners i, a més, dirigia l'obra i, a més, feia la protagonista.
0: A la seva època, hem de recordar sempre que no era fàcil per una dona moure's en el món de la cultura popular o en el de la cultura, o més genèricament, en el món en el sentit més ampli. En aquells anys, el paper de la dona era pràcticament silenciat o menys tingut, com ens continua explicant Pilar Gonyi, comissària de l'any Maria Matilde Almendros.
1: Ella va promoure la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio, fent obres del teatre català de tota la vida, però també algunes obres de gent que començava, autors emergents, dels quals ella, doncs, va estrenar les seves obres. I, per altra banda, en la ràdio no deixava escapar moment per recitar poesia en català i, per descomptat, per parlar de Manresa.
0: Enric Frigola va compartir 8 anys al micròfon amb la Maria Matilde Almendros.
2: Maria Matilde Almendros va ser, probablement, una de les primeres estrelles de la ràdio. En una època, els anys 50, 60 i 70 del segle passat, on no era freqüent, no era gaire possible aplicar aquest qualificatiu a una dona. Per altra banda, no sempre les grans estrelles són també grans professionals, però ella sí que ho va ser, i molt gran. Una gran popularitat que li va arribar a través de la ràdio, però amb una solidesa artística que la va aconseguir, crec jo, molt abans d'incorporar-se al món de les dones, i la va aconseguir a través del teatre, a través del teatre català, en una època molt difícil per la nostra llengua.
3: Hi han cançons de grans cantants, cantants autors, que són poemes. Potser no sempre s'escolten lletra sola. Un cas podria ser el d'aquesta cançó de la mare que va escriure Ramon Pelejero i Sanchís. Sabeu qui és? És clar que sí. En Raimon. Escoltem el seu poema, Cançó de la mare. He deixat ma mare sola a Xàtiva, al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torni com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen, com ma mare, que jo torni com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos en la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estranys. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torni com abans. I crec que he fet bé. I crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Però ara sí Crec que també és ma casa. I crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans. Germans.
4: Festa, festa!
0: I per no perdre el ritme, tornem a la plaça de Sant Pere amb la Marxa de la Patum, l'emblemàtica composició del mestre Lambert, interpretada avui per la Cobla Berga Jove.

0: gràcies a la Cobla Berga Jove per aquesta marxa de la Patum del mestre Lambert. Seguim avançant i ara saludem a Fra Valentí Serra de Manresa, que ens porta un nou remei casolà una mica exòtic. Ens explicarà com el mango ens pot enfortir l'organisme.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Déu us guard. Pau i bé. Avui us vull parlar de les fruites i hortalisses que ajuden a enfortir l'organisme. Mireu, alguns experts en nutrició aconsellen de reforçar la dieta amb fruites i hortalisses que ajudin a remineralitzar i revitalitzar l'organisme. I també ens aconsellen de prendre aliments que frenin el progrés de les malalties com ara el colesterol. Prioritàriament si ingerim verdures agraciades amb fibra, com ara la col, la ceba i els raves. També algunes hortalisses, com les bledes i els espinacs, són una font natural de vitamina A i de minerals tan necessaris com el ferro, el magnesi i el calci. En temps recents, en els mercats de casa nostra, han aparegut algunes fruites exòtiques de gran riquesa vitamínica, com per exemple el mango, que és una fruita riquíssima en la bloc de vitamina A i amb la vitamina C, i que a més té la virtut de contribuir a ajudar a l'organisme a absorbir correctament el ferro i a fer-lo més resistent a les infeccions. També s'ha descobert en el mango una peculiar capacitat de dissoldre les mucositats, i, per altra banda, el seu alt contingut de fibra li otorga unes destacades propietats laxants. Com que els antics frares no coneixien encara el mango, només el conegueren quan anaren en països de missió a ultramar, per tal de dissoldre les mucositats, se solien servir de la infusió de fulla de murtre, i per vitalitzar l'organisme solien menjar figues seques, que són un bon remineralitzant ossi, molt agraciat amb calci i amb ferro. Moltes gràcies per l'atenció.
4: Gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Menjarem mango per estar ben forts, ja ho hem sentit.
5: Festa, festa!
4: I ara, a Cançons que tornen, en Josep Maria Dell ens proposa recuperar un tema de Xavier Elías, el Piset.
6: Festa, festa!
7: Cançons que tornen.
6: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
8: Càpsula número 16. Xavier Elías. Sense deixar encara l'any 1963, continuem el nostre passeig pels records de la nova cançó amb la incorporació del setè membre dels 16 jutges, Xavier Elías. Estudiant d'Econòmiques i anys més tard dedicat al món editorial, Xavier Elías descobreix els 16 jutges quan assisteix a un concert organitzat per la Universitat de Barcelona on se sent esperonat per la cançó Els Fariseus, que hi canta Francesc Pi de la Serra quan diu això.
9: No!

0: Elias recull el guant, pren el repte, agafa el guitarrot i fa una cançó. Amb poc utillatge més, només amb un parell de cançons, però amb tota la il·lusió del món, s'incorpora a 16 jutges el mes d'abril del 1963 sota el padrinatge de Delfí Abella. Xavier Elias agafa la guitarra i es posa a cantar, inspirat principalment en el seu admirat cantautor francès Georges Brassens. Val a dir que aquest és ja un bon punt de connexió amb els fundadors dels 16 jutges, que no li impedeix patir també els efectes de la censura.
1: S'havia d'anar a Via Laietana de tant en tant, o sigui, de tant en tant hi havia una denúncia perquè hi havia un senyor que li havia semblat que amb aquella cançó que es cantava s'estava agredint aquí a Su Excel·lència i coses d'aquest tipus. Evidentment, quan actuàvem teníem sempre un representant de la policia que ens controlava que cantéssim les lletres, que les teníem que passar per censura, és a dir, era tot un espectacle, diguem-ne, de control sobre la nostra activitat. I alguna vegada doncs algun d'aquests grupos del movimiento pues ens havien realment intentat tirar pedres i coses d'aquestes, però vaja, de veritat, o sigui, que mirat en distància eren com molt tronats tots els altres, no?
0: Entre anades i vingudes a Via Laietana, on està la comissaria dels Grisos, anem a escoltar la música de Xavier Elias, mort el 2010 a l'edat de 69 anys, qui aporta als 16 jutges l'admiració per Brassens, que el du a escriure les seves pròpies cançons en una certa línia emanada de la chanson, com aquesta peripècia que li recordem ara, titulada El Piset.
2: Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis.

són fets a mida pels senyors de molts diners. Allí tenen les amigues que no saben, les mullers. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Els de renta limitada, com a limitats ho són, protegit és qui s'hi fica, cal saber d'anar pel món. El problema és que demanen 16 recomanacions i has d'anar a omplir 30 impresos a 14 institucions. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Hi ha els pisos de les caixes que t'engeguen al moment. Si no ets un imponente o no hi tens, compte corrent. Però un pis protegit te'l donen, això de donar és un dir. Si portes un bon enxufer o si tens un bon padrí. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis.

0: dret i baix de sostre, no ens podrem ni posar drets. Sortirem per les finestres quan arribin els marrecs. Corre, Xavier, cap a l'església que tenim pis.
1: El Piset, una de les poques cançons enregistrades per Xavier Elias l'any 1965, dos després d'incorporar-se als 16 jutges amb la posició número 7. Ha estat la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
2: Moltes gràcies, Josep Maria Adell. Ens retrobem ben aviat. I ara acabem la ronda de col·laboracions amb ganes de jugar. La companyia de jocs L'Anònima ens parla avui de com divertir-se amb els càntics.
3: Festa Festa.
4: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Copany i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc, Càntis. A on? Argentona, Cadaqués. Quan? Per festa major.
7: Quanta gent no té a casa càntis de fang o de ceràmica com a objecte de decoració? Però quanta gent jugaria amb un càntic? El càntic o doll, segons el territori, era un objecte present a totes les cases, doncs garantia el subministrament d'aigua. Anar a la font a cercar aigua era d'una de les tasques que normalment feien les dones o les nenes des de molt antic. De càntics hi ha totes formes i materials, de manera que formen part de la cultura humana. A Catalunya hi ha dues poblacions on per festes el càntic o doll pren un protagonisme cabdal, Argentona i Cadaqués. A Argentona, el 4 d'agost, es celebren les festes de Sant Domènec, dia que es fa la benedicció de l'aigua, documentada des de 1551. Es fan tot d'actes al voltant del canti, entre d'altres jocs, passar-se el canti intentant que no es trenqui, llançar un raig d'aigua al més lluny possible, bufar amb el bol gros, pescar el canti, etc. Però si és coneguda aquesta festa, és pel concurs d'aixecada de cantis. Un nombre d'uns 12 cantis que van des dels 2 litres fins als 200 han de ser alçats i els participants han de beure aigua dels cantis. S'ha de fer en el menor nombre de temps possible. En cas d'empat, guanya qui ho hagi fet en el menor temps. Aquesta prova ha format part del concurs de l'home i la dona més forts de Catalunya. L'altra població que té el canti com un dels protagonistes de la festa és Cadaqués. La preciosa vila costanera inclou una cursa de dolls, que és així com s'anomenen allà. Aquestes curses reprodueixen les curses que els joves del poble feien per anar a la font i tornar a casa abans que les altres. El canti ple d'aigua es recolza el cap amb una tovallola enrotllada que li fa de coixí. Les participants han de recórrer una distància establerta el més ràpid possible sense que caigui el canti.
6: Hi ha algun canti famós a Argentona?
7: Sí, el Jordi González. El popular presentador va fer portar el canti gros a un programa de televisió que presentava en directe. El canti tenia aigua però no estava ple del tot. El presentador el va agafar per la nansa donant una sacsejada que va moure l'aigua de l'interior provocant una vibració que va trencar el canti. Vaja, va provocar un tsunami.
6: Es trenquen molts cantis a Cadaqués?
7: Cap. Doncs són tan hàbils les dones que poden caminar cap endarrere, ajupir-se i fer un seguit d'habilitats amb el canti al cap que si ho intentem nosaltres sense practicar, no hi guanyaríem per cantis.
2: Moltes gràcies als amics de l'Anònima i a tots els col·laboradors i col·laboradores que ens heu acompanyat avui, que són l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies i Fra Valentí Serra de Manresa.
4: Festa, festa.

0: gràcies també a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa cada setmana giri i puguem fer aquest programa setmanal, que són l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que us estem parlant, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una peça que s'ha convertit en la sardana més ballada a Berga. Es tracta de Corpus a Berga, una composició que mossèn Marià Miró i Guitó va escriure l'any 1927. L'escoltarem en la versió que van registrar la Cobla Salvatana. Us deixem, doncs, amb aquesta sardana i ens retrobem la setmana que ve.
0: Que tingueu una molt bona festa de Corpus fins la setmana que ve i que us vagi molt i molt bé.
1: Adéu.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.

0: Preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
1: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
0: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
1: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
2: Els imprescindibles del cinema.

0: Avui parlarem d'un gènere cinematogràfic que ens ha donat grans alegries en els últims anys, el cinema d'animació. Però no animació tradicional com els dibuixos animats, sinó que avui ens centrarem en l'animació per ordinador, amb alguna excepció que comentem de seguida. Al contrari que de costum, avui no hem de tirar gaire enrere en el temps, doncs l'animació és un gènere cinematogràfic nascut als anys 90. Abans d'entrar en animació pura i dura, però, hem d'anar al 1993 perquè es va estrenar una pel·lícula que és al·lucinant pel que fa a tècnica. La signa el grandíssim Tim Burton. Pesadilla antes de Navidad.
1: ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando. No lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es?
0: Molt bona la fàbula de Jack Skeleton i l'aire gòtic del film, però sobretot destaca perquè està fet amb la tècnica de stop motion, és a dir, que eren ninotets reals en moviment a raó de 24 fotografies per segon. Una feinada que no t'hi vulguis trobar. Ara sí, anem a l'any 95, quan de l'associació de Pixar i Disney va sorgir la primera pel·lícula d'animació pròpiament, Toy Story.

0: Realment, el conte de Woody i Buzz Lightyear és una obra mestra de cap a peus, brillant. Començava a introduir, a més, una característica en quant a guió que diferencia l'animació del dibuix tradicional, la ironia. Això fa que les pel·lícules d'animació les disfrutin els nens per motius obvis i, a més, els pares s'ho passin bomba per gags i ironies destinades a un públic adult que plaguen aquestes pel·lícules. Toy Story va tenir una segona part, igualment excel·lent, i se'n prepara una tercera pel 2010, que és molt esperada i que promet molt.
1: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
0: Amb els anys, i en pel·lícules com Bitxos, per exemple, l'animació es va anar guanyant un lloc destacat en el cinema, tant que fins i tot els Oscars van inaugurar una categoria especial. Semblava que Pixar i Disney s'havien de menjar al mercat, però l'any 2001, la recent creada DreamWorks va debutar una pel·lícula genial i que ha passat a la història, Shrek. Love is only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Un exemple més del que vol dir combinar gags per adults amb cinema infantil. A més, introduir els gags cinematogràfics en els guions i tot plegat van fer de Shrek un producte rodó. Se n'han fet dues seqüeles, totes dues a l'alçada de la primera, amb personatges fantàstics, i és possible que encara en veiem alguna més. Però Shrek no es va emportar l'Oscar, i és que, per molt bona que fos, Pixar Disney va parir una història deliciosa, íntima i molt bonica. Monstros S.A. Un argument genial. Els monstres que roben crits dels nens per posar electricitat al seu món. I uns personatges entranyables. I és que Disney té molta traça en fer saltar la llagrimeta de l'espectador, com ho demostra la següent obra mestra. Era l'any 2003. Va emportar-s'ho tot. I està considerada un dels millors films d'animació de tots els temps. Em refereixo a Buscando a Nemo.

La Dòria amb memòria de peix parlant balleno i el pobre peixet pallasso Marlin recorrent tot l'oceà a la recerca del seu fill segrestat són alguns dels elements d'aquest conte molt ben elaborat i que va pujar al llistó del cinema d'animació fins a límits insospitats. De fet, una de les poques pel·lícules que ha estat a l'alçada ve dels mateixos creadors de Buscando a Nemo. Va ser l'any 2004 i no hi ha persona que l'hagi vist i no hagi dit «És boníssima!». En referim a Los Increïbles.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Ara, els clàssics.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: De la Vila del Vendrell, en veu del propi Josep Carner.
5: De la Vila del Vendrell. Adeu, Vila Regalada. Adeu, Vila del Vendrell, que fas una olor mesclada de garrofa i vi novell. Vive en cases blanquinoses sota el dia sorollós. Veuen les eugues calmoses en els teus abeuradors. Cremen marges i vessanes, les baremes seran bones fa l'abella zumzejant, i en cabides en tartanes a verenes va

0: dones cap a mar, sotraquejant.
1: Memòria de Josep Carner.
2: Pareu bé l'orella.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros pels pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i ramaders pel mateix motiu. Els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Aquí recull d'interès. Deixa'm

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
2: Hola, em dic Camila Pesaque. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació, us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambús el primer.
1: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper embaladits. Adeu!

0: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?
4: Hi ha una paraula que és catalana, però no té tots els significats que li solem donar. Aquesta paraula és provar. Provar en català és fer una prova. El problema és que en castellà també prueba la comida i se prueba la ropa. Però això nosaltres no ho fem. Per una banda, en català la roba en l'emprovem, no la provem. Així, el lloc on la gent s'emprova la roba a les botigues són els emprovadors, no els provadors. Per altra banda, ni provem la síndria per veure si és dolça, ni provem la sopa per veure si li falta sal. El menjar mai el provem, sinó que el tastem. I en català tampoc fem cates ni catem el menjar. En aquest cas també podem dir que el tastem o bé que el degustem. Tastar, degustar i emprovar, retrateu-vos-els al cervell.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: És temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Gent que és feliç fent feliços els altres.
11: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
12: Bé, no?

0: principis del segle XX, Josep Ansesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
1: Telèfon de reserves 972 32 11 00. Rosaleda sense número, S'Agaró.

0: Ahora te explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència. Confia.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. L'Alt Empordà, tercera comarca catalana, amb menys joves que cursen estudis superiors. Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostren un fort contrast territorial i situen la Jonquera entre els municipis amb els percentatges més baixos del país. Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres. La Policia Nacional ha fet efectiva la repatriació d'un home amb nombrosos antecedents per robatoris, amenaces, atemptat contra agents i una temptativa d'homicidi. Com diem moltes vegades, hi ha cervells que no tenen remei. Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del centre de Figueres. Els Mossos van detenir un home al domicili i van detectar que en una altra habitació ja s'hi havia fet una plantació anterior. Els delictes baixen a la majoria de municipis gironins de més de 20.000 habitants, però no a tot arreu. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del primer trimestre del 2026 mostra que 6 de les 10 principals ciutats de les comarques gironines han registrat menys infraccions penals que durant el mateix període de l'any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l'alça, tot i que amb intensitats molt diferents. Els agents cívics de Roses tornen a patrullar i fins al 15 d'octubre informaran a peu de carrer sobre les ordenances municipals i les normes de convivència. El 13è Festival Figueres es mou, centra la mirada en la dansa intergeneracional i la comunitat. Agitat programa 17 propostes entre el 2 i el 5 de juliol, que ocuparan diferents espais públics de la ciutat. Vila-sacra prepara la revetlla de Sant Joan pel 23 de juny. Superfestassa. Places limitades. Escolta la informació a Ràdio Vila-sacra. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
3: I parlant d'emocions,

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
6: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
7: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. Allò que llegeixes en diagonal, que has sentit dir a un veí, que has vist de passada a les xarxes, t'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall, si passa, nosaltres t'ho expliquem.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
2: Mmm, que bo.
1: Què diu el carrer? Tots sabem escriure, però i lletrejar? La primera paraula és para-xocs.
3: Què he de fer?
1: Lletrejar.
4: Quina cara.
5: No em facis això.
3: Ho he de fer?
4: Sí, clar.
3: Hòstia, vale, tu ets una repetir.
1: Para-xocs.
5: P-A-R-A.
6: Xocs, espera, la idea és... Xocs. La xota. No.
1: Mm?
3: X.
6: Ja està, no?
1: Ox.
6: Ox.
5: O-C-S.
1: Sí, però no hi ha res entremig.
5: Bueno, amb la separació entre para i xocs.
1: No? I què li posaries? Molt bé, el guionet. Cobra llit.
7: C-O-B-R-A.
1: Mec.
3: E.
1: Mm-hmm.
3: Dos L's.
1: Mm.
5: I T.
1: Perfecte. Mil·limetrat.
6: La M, la I, la L.
1: Una L especial.
5: Ah. L, amb diéresis, no, amb diéresis no, amb L geminada.
3: E-T-R-E-S. Espera.
4: Quina cara.
5: No em facis això.
3: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
5: M-I-L geminada, I, M, mil·limetre.
1: Mil·limetrat.
3: I, M-E-T-R-A-T.
1: Perfecte, molt bé.
3: No passa malament, eh?
1: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert... No, tancat, U, guió, espai...
4: Quina cara.
5: No em facis això.
3: Ah, m'he perdut. Torno a començar.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.

0: Sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.
1: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: història pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Vine a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
3: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
2: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.

0: La Generalitat ha posat en marxa la campanya Catalunya mira el cel amb motiu de l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. El fenomen serà visible en la seva totalitat al sud de Catalunya i de manera parcial a la resta del territori, Laura Hurtado.
1: L'any 1904 va ser l'última vegada que es va poder veure com la Lluna tapa completament el sol des de Catalunya, un esdeveniment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu com a una gran oportunitat divulgativa.
2: És una ocasió per explicar, perquè la ciutadania, els ciutadans normals i corrents, puguem conèixer, puguem aprendre, puguem fer divulgació. És una ocasió magnífica per fer divulgació.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que han identificat 27 punts d'observació segurs repartits en 20 municipis amb capacitat per acollir més de 85.000 persones.
3: Establir uns criteris que assegurin que els municipis des d'allà on es pot visibilitzar el fenomen compleixen uns criteris de seguretat. No? Ho estem fent amb temps i sobretot amb rigor per garantir que la informació també penetra i que arriba a tota Catalunya. Volem que tot el territori pugui gaudir d'aquesta experiència sense precedents.
1: La Generalitat coordinarà un macrodispositiu de seguretat en col·laboració amb els ajuntaments i impulsarà un programa de divulgació científica per donar a conèixer el fenomen entre la població.

0: Chica, Tica y Ballarica.
1: Sovint tenim paraules integrades al castellà que són incorrectes. Avui els hi toca a la gent del carrer trobar la paraula en català dels següents barbarismes.
2: Com diries en català duende? El duende del bosc, del llibre de fantasia o del que sea.
3: Com es diu? Un follet?
1: Un follet.
2: I la ingle?
4: La ingle.
5: No tinc ni idea.
1: No tinc ni idea.
3: Tampoc.
5: Sí.
2: Sí, que estarà com a la punta de la llengua.
5: Diria ingle.
2: Angonal.
1: Angonal. I la mirilla de la porta?
3: La mirilla?
1: De la porta, per on et miren.
5: No ho sé, no tinc ni idea.
1: Espiell.
5: Ah, espiell. No, ni idea.
1: I relleno? Te la saps?
5: Sí.
1: Sí.
3: De què?
1: El relleno. De què?
3: De què? Bueno, no sé.
1: El gall dindi està relleno de...
5: Ple.
1: Ple. Tu vas al forn de pa i dius un croissant farcit de xocolata negra, xocolata blanca, xocolata amb llet... Relleno.
5: Farcit?
1: Farcit.
5: És com has dit, eh?
1: Sí.
2: Ah, ho he dit. Ah, ho saps com és?
1: I un iate?
5: Un iat. Iat. Un iat.
1: I jo? I ara una consonant.
5: Iot.
1: Iot.
5: Vale, diré.
1: Iot, iot. Per tant, quina nota us posaríeu, noies? Aprovat?
5: Insuficiente, suficiente.
1: Suficient?
5: Sí.
6: Jo... Sí, suficient també.
1: Suficient. Follet, angonal, espiell, farcit, iot. Són paraules que podríem incorporar en el nostre lèxic del dia a dia. Què en penseu? Déu-n'hi-do.
7: Els caps de setmana passen coses bones.

Una nit de principis de l'any 2021, en un lloc d'un terme dins d'una ciutat il·luminada pels fanals quasi tenebrosos d'aquelles nits de l'època, una parella jove amb un nadó en braços cridava entre el silenci de la nit. A prop, una patrulla de la Guàrdia Urbana dins d'un cotxe que s'atura. Els veu, els escolta, surten del cotxe i els atenen. Podria ser ben bé l'inici del guió d'una pel·lícula, però no és una pel·lícula, és una realitat.

0: Missatge d'un agent de la Guàrdia Urbana ahir, poc després de les 10 de la nit, a un grup que comparteixen diferents treballadors del cos.
1: Escuchamos la llamada de colaboración de un compañero por un bebé inconsciente en parada respiratoria. Acudimos todos los que estábamos en la calle y los que estaban en base al punto en ayuda de quien lo necesitaba. Solicitamos la ambulancia y nos organizamos para que subiese por las Ramblas y poderle dar prioridad, haciendo todo lo que estaba en nuestras manos para tratar de recuperar al bebé, rastreando las farmacias, buscando oxígeno, acompañando a los padres que nos habían entregado la confianza de salvar a su hijo. El corazón en un puño porque no llegaba la ambulancia. Al fin llega. Un compañero se sube a ella con el bebé en brazos y se cierra la puerta.
0: Continúa Diana aquest text. Los compañeros rodean la ambulancia sin decir una palabra. Minutos eternos. I Samus Managent de la Guàrdia Urbana, què penses quan escoltes aquest text?
2: Doncs ara mateix tinc la pell de gallina, recordant les emocions que vam sentir ahir.
0: On estaves ahir a les 10 de la nit?
2: Doncs nosaltres pujàvem per la Rambla amb el cotxe de la policia. La veritat és que no hi havia pràcticament ja ningú al carrer. I vam sentir un crit d'ajuda i una parella, un noi i una noia, que venien corrent cap a nosaltres des del carrer Sant Pau.
0: Sí.
2: El primer que vaig pensar, sincerament, és que potser els havien robat. Però de seguida... es van apropar a nosaltres i, por favor, ajuda, el niño está mal, no sé què li passa, por favor. Em vaig baixar ràpid del cotxe i quan vaig agafar el nen en braços vaig veure que estava de color blau i que estava inconscient.
0: Era un nadó, entenc, un nadó petit.
2: Sí, era un nadó de 10 mesos.
0: I estava inconscient, ho vas veure ràpidament.
2: Sí, era molt visible el nivell de consciència en els bebitos d'aquesta edat, doncs és molt visible, aparentment.
0: I què vas fer?
2: Doncs en primer moment el que marquen els protocols i és el que van fer és valorar la respiració. Van veure que no estava respirant i, bueno, era bastant evident, perquè això va molt associat també al color de pell que tenia, no estava completament cianòtic.
0: Sí?
2: I amb els nadons d'aquesta edat és molt visible la falta d'oxigen que tenia en aquell moment. I a partir d'aquí vam començar les maniobres de reanimació. Primer de tot comprovant l'estat de la seva via aèria, a veure si s'havien passat alguna cosa, tenia algun tipus d'objecte que li pogués obstruir el pas de l'aire. I vam veure que tenia moltes secrecions, tenia moltíssima mucositat i que probablement per algun motiu aquestes secrecions li estaven dificultant el pas de l'aire. Llavors, doncs, mentre jo estava valorant, els companys van preparar el material, tant el material que portem al nostre equipament a nivell policial com material que molts de nosaltres portem a nivell personal per intentar donar resposta en aquestes situacions. I van muntar l'embú, que és el valor ressuscitador amb el qual es donen insuflacions a les persones quan tenen dificultat o no poden respirar.
0: O sigui, és com li posàveu com aire en aquest nadó.
2: Exacte. És com una mena d'ampolla, més o menys amb la forma de... perquè ens entenem com una pilota de rugbi.
0: Sí.
2: I serveix, doncs això, en el seu interior s'emmagatzema l'aire i quan es pressiona amb la mà, l'aire surt per un dels extrems d'aquesta com pilota. I passat, aquests segons de les primeres compressions, sí que vam començar a notar que una mica d'aire començava a passar. Ho feia amb molta dificultat, ja dic, tenia moltíssimes secrecions i això dificultava molt el pas de l'aire. Llavors, en aquest moment, doncs, ens vam centrar en donar suport ventilatori per poder-lo ajudar a respirar.
0: Què va passar després?
2: Bueno, teníem a companys buscant, com ha dit el relat, no? Buscant oxigen en alguna farmàcia, havíem ja demanat el SEM des del primer moment, teníem a companys donant perímetre a la protecció on estàvem, companys esperant l'ambulància per indicar l'entrada on s'havien d'aturar, i bé, van anar passant els minuts, teníem companys donant acompanyament emocional a la família, perquè evidentment estaven completament bloquejats i en aquesta situació doncs sempre intentem poder ajudar la família.
0: És que jo t'anava a preguntar on estan, no? Que, mentre passava tot això, els pares què feien?
2: Clar, els teníem allà al costat, jo li veia els peus a la mare, que la tenia al nostre costat, i els companys doncs li anaven explicant el que estaven fent perquè entenguessin la situació.
0: Com va ser el moment en què arriba l'ambulància?
2: Doncs arriba l'ambulància, es baixen els companys, li traspassem la informació del que tenim I ja ens van indicar que poséssim cap a dins. Llavors, com que jo en aquell moment tenia l'Adrián, que és el nom del bebito en braços, vaig pujar a l'ambulància amb ells, li van passar tota la informació que disposàvem i els vam donar un cop de mà per preparar l'equip d'oxigen i poder continuar amb aquest suport ventilatori. En el moment que van arribar ells, l'Adrián encara estava amb un nivell de consciència molt baix, tot i que havia millorat des de l'inici. Amb l'oxigen va millorar bastant més i quan ja va arribar la unitat de suport vital avançat, doncs el van aconseguir estabilitzar. I bé, van anar passant els minuts i clar, jo ho vaig viure en el meu cas des de dins. En un moment donat, doncs l'Adrián va aconseguir arrencar a plorar, no? I en aquell moment, doncs, ens vam sentir molt, molt millor perquè quan els nadons ploren és que, evidentment, poden respirar bé. I clar, el compartir després amb els companys i companyes que estaven a fora, com ho van viure ells, clar, es van quedar rodejant l'ambulància a l'espera d'instruccions amb la família, donant-los aquest acompanyament, i en silenci absolut. Estem en un moment en el que en el carrer aquella hora no hi havia ningú. Després vam saber que hi havia gent que estava als balcons també mirant, els veïns i veïnes de la zona, i quan van sentir que el nen començava a plorar, doncs es veu que van aplaudir tots, inclosos els propis veïns que estaven a dalt a casa seva.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do. Tu després, clar, jo pensava quan explicaves tot això, un moment de tensió, un és conscient del que està passant en aquell moment?
2: Doncs en aquell moment toca aplicar allò que entrenem i pel que ens formem en el nostre dia a dia, perquè al final la nostra feina és aquesta, clar. Tractar d'ajudar les persones quan més ho necessiten i tractar-ho de fer el millor possible.
0: Però tu quan arribes a casa teva, no? Ahir la nit, jo m'imagino, tu arribes 12:15 a casa teva.
2: Sí, bueno, en realitat era bastant més tard.
0: Bueno, més tard, sí. No sé quina hora. Perquè un pot dormir, o no sé, o et poses a plorar per descarregar l'atenció, o què fa?
2: Clar, cadascú té les seves eines per tractar de gestionar les emocions el millor possible, i és una cosa que realment no és fàcil i que és una assignatura pendent que tenim no només a nivell policial, sinó podríem dir de societat, no? La gestió i la regulació de les emocions.
0: Clar.
2: Jo, concretament, doncs, la veritat és que no he pogut dormir. I he parlat amb companys aquest matí que estaven a la intervenció i els ha passat el mateix. La sobreactivació que produeix això, doncs, evidentment dificulta després poder conciliar el son.
0: Teniu formació per atendre situacions com aquesta? Situació mèdica, em refereixo? O sigui, formació mèdica, vull dir.
2: Sí, formació en l'àmbit sanitari. La veritat és que la Guàrdia Urbana sempre ha apostat, com a mínim des de que jo hi estic, per promocionar formacions a nivell de policia assistencial, i en aquest sentit estem duent a terme formacions amb bastanta periodicitat. Evidentment, bueno, jo soc dels partidaris que tota formació és poca, i en aquest sentit penso que hem de continuar amb aquesta línia, perquè és l'única manera de poder després donar resposta quan el nivell de tensió és tan elevat i exigent.
0: És la vegada que has passat més nervis de la teva vida allò treballant, o t'havia passat en altres... O sigui, t'has trobat en situacions similars?
2: Sí, ja dic, potser aquesta intervenció, pel que sigui, ha tingut una mica més d'impacte, però el cert és que la tasca de policia assistencial ocupa un percentatge elevadíssim del nostre dia a dia. Intervencions com aquesta o similars es duen a terme per part de companys i companyes policies de tots els cossos pràcticament a diari. O sigui que realment és una cosa que ens passa habitualment. I a nivell ja més personal, doncs sí que és una intervenció d'atenció, i quan estàs amb una persona tan vulnerable com és un nadó de 10 mesos, doncs les emocions en aquest sentit són molt intenses, i no sé si és la que més, però una de les intervencions en aquest sentit xules i potents.
0: Com està l'Adrián, ho saps?
2: Sí, he tingut la sort de poder parlar amb el seu pare aquest matí, i en principi la nit ha anat molt bé i pel matí els han donat l'alta. Jo quan he trucat al pare aquest matí sentia l'Adrián que anava fent sorollets de fons, i la veritat és que tant ell com els pares estaven molt bé, i els pares en concret, doncs, molt contents.
0: Què t'han dit els pares?
2: Estaven molt agraïts, tant a nivell de Guàrdia Urbana com dels companys i companyes del SEM, i a nivell hospitalari, doncs, evidentment. exactament.
0: I nosaltres contents de poder explicar també notícies que afortunadament acabin bé i contents que us trobéssiu avui a les 10 de la nit en aquesta cruïlla de les Rambles i que això, i que la història pogués acabar amb un final feliç. Issam Usman, gràcies per haver-nos explicat.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-li difusió i aprofitar per saludar tot el personal sanitari i companys de Guàrdia Urbana i de resta de policies en aquesta lluita intensa que estem tenint contra la pandèmia.
0: Una abraçada també per tots ells des d'aquí. Una abraçada, Issam.
2: Gràcies, que tinguin un bon dia. Adéu-siau.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
3: I parlant d'emocions.
4: 85.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Vic, una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant, anuncia la creació d'un festival de llibre infantil i juvenil. Es dirà Canalla i es farà a la zona de les adoberies a la tardor. Hi haurà editorials, il·lustradors, professionals i entitats del foment de la lectura. Vic, Natia Dell.
1: Serà un espai de trobada del sector, però també per a les famílies, per atraure els més joves al món del llibre, ha explicat Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua.
2: El món de l'edició, el món dels llibreters, però també té aquesta part més lúdica, més familiar, en una primera franja pels infants de 0 a 12 anys, però també hi ha una franja dedicada als adolescents i joves de 12 a 18 anys.
1: Pel comissari del festival, el llibreter Germán Machado, serà un festival arrelat al territori però ambiciós.
3: Lo que es la promoció de la lectura a nivell de la infància sempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més apropar la llengua a la població immigrant.
1: El festival, que es farà del 23 al 25 d'octubre, és una suma d'esforços de diverses entitats i equipaments de la ciutat amb l'Ajuntament.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Un viatge en el temps.

0: tiri tiri tiri.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Posem el focus en els estudis universitaris per veure quins ofereixen més oportunitats laborals i quins permeten accedir als salaris més alts.
3: Medicina i informàtica són les dues carreres amb més facilitat per trobar feina passats 4 anys des que l'alumne es gradua, mentre que odontologia i història són les que més atur registren. Així es desprèn del rànquing de la Fundació CID publicat fa uns dies. L'informe també analitza quins graus universitaris permeten aconseguir els sous més elevats 4 anys després d'acabar-los. I en aquesta classificació tornen a destacar medicina i informàtica i se'ls afitxa en tercer lloc infermeria, amb uns salaris que superen els 2.900 euros bruts al mes per una persona que encara no ha complit els 30 anys. José Céspedes, president d'Assumptes Estudiantils de la Conferència de Rectors Universitària, certifica l'interès per aquestes branques d'estudi.
4: Titulaciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad, pues han proliferado y están en muchísimas universidades.
3: I hi ha fills també les de la sanitària. Per contra, educació, fisioteràpia i periodisme són els graus amb els salaris més baixos 4 anys després de finalitzar-los, amb sous que no arriben als 2.000 euros bruts al mes.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra,

0: Kaňaki.
1: O canviem o ens canvien. O canviem la manera de viure, i la manera de viure vol dir com produïm, distribuïm i consumim els béns i serveis del nostre país, o ens vindrà canviada i no estarem preparats.
2: Per fi, Ràdio Vila-sacra, només si ets capaç de canviar.

0: Ràdio Vilasacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno. No podré. No podràs.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: WhatsApp.
8: Da Brindisi in Italia, saluti a Radio Vilasacra, un sacco di emozioni per tutti voi.
6: Ara, ara i sempre, la teva veu.
8: Comença a haver-hi nivell.

Ràdio La Sacra. Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: 107 de la FM.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
2: Rondalla del pare i el fill. Heus aquí que una vegada un home va fer una malifeta molt grossa i el rei el condemnà a morir a la forca. El seu fill, que vivia en una terra molt llunyana de l'indret on estava el seu pare, ho va saber i va creure que havia de fer tot allò que pogués per salvar-lo. Abans de posar-se en camí, procurà saber quina mena de geni tenia el rei que l'havia condemnat. Preguntant, li varen dir que li agradaven molt les endevinalles i que ben segur que si li proposava una que no sabés, perdonaria la vida al seu pare. El fill era vinater. I heus aquí

0: del rei. Tenia una somera embarassada que se li morí quan just anava a pollinar. Ell li obria el ventre i entregué el roquet que va viure i arribar a gran. De la pell de la somera se'n feu unes regnes. Li semblà que amb totes aquestes passades podia fer una bona endevinalla. Omplí una carbassa de vi, muntà dalt del ruc i es posà a camí de vers a la ciutat del rei. Es presentà al palau i va demanar per parlar-hi, perquè li portava un vi tan bo com mai en sa vida no hagués tastat de semblant. I li portava una endevinalla per veure si la hi sabia entendre. Els criats el van fer passar de seguida i quan va ser davant del rei li parlà així: "Begui, senyor rei, d'aquest bon vi, que de terra no ha vingut i que damunt de teules ha nascut i que us ha estat portat damunt d'un nonat per la seva mare guiat, i si l'endevinalla li ha agradat, salvin el pare ben aviat." I el rei, tot i la seva gran saviesa, per més que va rumiar i cavilar, no sabé treure ni un borrall de l'entrellat de les paraules del foraster, que no li volgué explicar l'endevinalla si no perdonava el seu pare. I el rei, que era molt agradat d'endevinalles, pel goig de poder-ne saber un altre, va perdonar el condemnat i el seu fill li va aclarir. Rondalla explicada per Vicenç Amades, de Prat del Comte, 1922.
1: Rondalles a peu d'escola.

0: vostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 14 a les 23 hores i 55 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Càritas Barcelona alerta que 3 de cada 4 persones ateses per aquesta entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu de relloguer i un 13% són persones sense llar, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys, segons la memòria de l'entitat del 2025. El director de Càritas, Eduard Sala, avisa que l'exclusió residencial es cronifica i reclama mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge assequible i aprovar d'una vegada per totes la llei contra el sensellarisme.
2: Aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que venen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
1: 4 de cada 10 nuclis familiars atesos tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen una mare sola al capdavant. Sobre el procés de regularització extraordinari, l'entitat ha acompanyat més de 3.000 persones, un 26% dels quals són menors d'edat. Sala avisa que hi ha famílies endeutades per tramitar els papers.
2: Ens preocupa que ja ho hem detectat, el possible endeutament de persones que per por a quedar fora del sistema estan pagant serveis que haurien de ser gratuïts d'assessorament, vale? I s'estan endeutant, estan destinant això perquè els garantirà poder existir.
1: Durant el 2025, Càritas va atendre un total de 28.000 nuclis familiars, gairebé un 18% menys que l'any anterior. En canvi, les grans fortunes estan creixent. A l'estat espanyol ho van fer amb 13.100 persones l'any passat, segons un informe de la consultora Capgemini. Ara són prop de 260.000 els ciutadans que acumulen més d'un milió de dòlars, que són uns 860.000 euros, en actius financers i immobiliaris i sense tenir en compte la seva residència principal, objectes de col·lecció i altres béns personals. Aquestes grans fortunes espanyoles acumulen uns 672.000 milions d'euros que situen l'Estat en el lloc número 14 en el rànquing mundial. A tot el món hi ha 25.300.000 milionaris. L'últim any han augmentat en gairebé 2 milions de persones. 250.000 són ultrarics, és a dir, tenen més de 30 milions d'euros en actius. La bona marxa dels mercats borsaris és un dels motius que, segons aquest informe, ha contribuït a les grans fortunes.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.
6: En el 107 de la FM...
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Torn per la cultura.
2: En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Hola a tothom! Sabíeu que en català hi ha verbs i expressions que tenen un pronom enganxadet sense que hi faci cap funció sintàctica? Avui farem un tast dels verbs més comuns amb pronom febles, els grans oblidats. Haver-hi, hi va haver molt d'enrenou. Anar-hi, ja hi vaig. Què coi és això de vaig? Anar-se'n, se n'ha anat ben lluny. Sortir-se'n, se n'ha sortit prou bé. Posar-s'hi, tenim feina, ens hi posem? Dir-hi la seva, ningú li demana la seva opinió i sempre hi diu la seva. Trobar-s'hi, s'hi troba a gust. Veure-hi, sentit de la vista. Sentir-hi, sentit de l'oïda. Té un tap a l'orella i no hi sent. Prendre nota, en prenc nota. Graveu-vos al cervell aquestes expressions o tatueu-vos les més curtes, si podeu. Un pensament per tota aquesta llista que tan sovint veiem sense pronoms i que, si no hi posem remei, veurem inscrita en una làpida. Apadrina un pronom feble. Quin és el vostre gran oblidat? Fliparàs. Al·lucinaràs.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Escolta't.

0: xifra rècord la despesa militar mundial. Així ho revela l'informe anual de l'Institut d'Estocolm de Recerca sobre la Pau, CIPRI, que xifra en més de 2,5 bilions en B d'euros la despesa dels exèrcits. Això vol dir que cada un dels 8.000 milions d'habitants del planeta porta 306 euros per la compra d'armes. Segons el CIPRI, segueixen al capdavant els Estats Units, la Xina, Rússia i l'Índia. La despesa nord-americana augmenta un 7%, la de Rússia ha pujat un 16%, la dels ucraïnesos un 51%. En el cas de la Xina, segon país que més gasta en armes, la despesa ha pujat un 6% i ha esperonat que el Japó i Taiwan també augmentin la seva. Al Pròxim Orient, la despesa ha crescut un 9% el 2023, l'any de més augment de l'última dècada, sobresurt Israel, que ha gastat un 24% més. Pel que fa a l'Iran, país en conflicte directe o indirecte amb Israel, ha augmentat la despesa en un 10% en els últims 4 anys.
1: Podeu comprovar, l'ésser humà vol merder amb la majoria dels casos des de que el món és món. Tenir armes a prop i, si són més potents que les del veí, molt millor. Això no ens ha d'estranyar. Res del que la història ens ha ensenyat al llarg dels segles i segles i segles sembla servir de res tant pels líders polítics de primer ordre com pels seus votants, que em sembla encara que és pitjor, que continuen votant allò que ha quedat demostrat clarament que no millora res. Continuen votant aquell que vol el merder. Merder sigui del tipus que sigui. I tot per arribar a manar més que ningú. I això, allà on es pot votar lliurement, que tampoc és possible arreu fer-ho de veritat i amb totals garanties. A on anem? Mira al teu voltant i digue-m'ho tu, que jo no ho veig gaire clar. Ni amb tota la bona il·lusió del món entenc la gran mentida que ens envolta i que toleren les majories.

0: encara que sembli que no hi ha cap ideologia aquí, i és tot, no?, que cadascú sigui feliç com vulgui. Hòstia, és el millor exemple de llibertat, i deixeu-vos de sermons. La meva mare no feia cap sermó mai, no sé, mai sermons.
1: Albert Om, periodista.

0: L'univers infinit. Albert Morral.
1: L'origen de la Lluna. L'origen del nostre satèl·lit va ser una gran incògnita durant molts anys, perquè és un satèl·lit atípic. Normalment els satèl·lits són molt més petits que els seus propis planetes. Això passa en el cas de Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, però no en el cas de la Terra. La Terra té un radi de 6.371 quilòmetres i la Lluna de 1.737. Això vol dir que el radi de la Terra només és 3,6 vegades més gran que el radi de la Lluna. Per poder comparar, si busquem aquesta relació entre el radi de Júpiter i el seu satèl·lit més gran, Ganímedes, la relació és de 26,5 vegades. És per això que inclús alguns astrònoms parlen del sistema Terra-Lluna com si es tractés d'un planeta doble. La idea inicial de la formació dels satèl·lits és que aquests es formen a partir de material que queda orbitant el planeta. Una petita part del material que està formant un planeta no va parar al centre, sinó que es queda orbitant al seu voltant i forma un o varis satèl·lits. En el cas de la Lluna, la hipòtesi més acceptada és la hipòtesi del gran impacte. Què vol dir això? Doncs quan la Terra s'estava formant, era només una bola incandescent i semilíquida, blava, doncs va xocar contra nosaltres un planeta més petit, de la mida de Mart. Se li ha posat nom i tot, es diu Theia. Va ser la col·lisió més forta que ha patit mai la Terra. Els dos planetes van quedar enganxats, la massa de la Terra va créixer, però es va desprendre material cap a l'espai, que va quedar orbitant, es va juntar per efecte gravitatori i va formar la Lluna. Per tant, podem dir que la Lluna és un tros de Terra arrencada, formada sobretot per material del mantell terrestre. Aquesta hipòtesi va ser provada quan els astronautes de les missions Apolos van recollir mostres lunars. El material era molt semblant al material terrestre. A més, avui en dia s'han pogut fer simulacions molt precises amb ordinadors i el resultat obtingut quadra perfectament amb el que s'hauria format arran d'un xoc entre dos protoplanetes. La Lluna es va formar molt més a prop de la Terra que ho està actualment. Lentament es va separant de nosaltres. Actualment se separa 3,5 centímetres per any. Si segueix així, potser algun dia la perdrem.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund, més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
3: Saludar a tothom i sobretot a la meva infermera particular. Bueno, en fi.

0: Colguen les gens a alegria festes, lluant a Déu entremesclant de ports, places, carrers, delitables horts. Si encercats amb racon de grans gestes, e baix a jo lo sepulcre cercant, interrogant ànimes infernades, e respondran, car no són companyades, d'altre camí en son continu plant. Cascú reque e vol a son semblant, per son no em plau la pràctica dels vius, d'imaginar mon estat a son esquius, si com d'hom mort de mi prenent espant. Lo rei xiprer, presoner d'un heretge, en mon esguard no és malaurat, car so que vull no serà mai finat, de mon desig no em porà guarir metge. Cell teixion, qui el buitre el menja el fetge, e per tots temps brota la carn de nou, e en son menjar aquell ocell mai clou, pus fort dolor d'aquesta em té l'ocetge, car és un verm qui romp la mia pensa, l'altre lo cor, qui mai cessen de rompre, e llur treball no es podrà interrompre, sinó absò que de bé se defensa. E, si l'amor no em dugués tal ofensa, fer-m'hi absent d'una tan placent vista. No li graesc que de terra no vista lo meu cos nu, que de plaer no pensa de perdre pusca lo imaginar, los meus desig no poder-se complir. E si em convé, mon darrer jorn finir, seran donats termens a ben amar. E, si en lo cel Déu me vol allogar, part veure a ell, per complir mon delit serà mester que em sia d'allà i dit que d'estar mort vos hagut a plorar, penedint vos com per poca mercè mor l'innocent e per amar-vos martre. Senya qui lo cos de l'arma vol de partre, si ferm cregués que us dolria de me. Llir entre cars, vos sabeu, e jo sé que es pot bé fer hom morir per amor, creure de mi que so en tal dolor no fareu molt que hi doneu plena fe.
1: Tanca els ulls.
2: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
3: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
2: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
3: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
2: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.

0: I parlant d'emocions...
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Mare de Déu!

Fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern recomana fer teletreball a les persones que s'hagin de desplaçar fins a Barcelona i la seva demarcació davant la presència del Papa a la capital catalana per reduir l'impacte en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
2: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
1: Imma Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi la vaga de docents prevista també per dimarts es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa.
4: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Pitufos, pitufitos, vamos a pitufar.
1: Hola, cracks, somos cracks.
2: Este programa es la hostia.
3: Sóc un oient del vostre programa i de la vostra ràdio. Endavant i màquina, que això va collonut.
4: Ei, que som uns cracs, som els millors.
5: Ei, sou els millors.
6: Hola, sou la hòstia. Condueixo i escoltant-vos a vosaltres i des de luego que m'ho passo teta, tio. Sou la canya, sou els millors, tio.
7: Que tiene España son lo mejor que escuché de radio. Felicitaciones, son muy muy muy grandes y sí sí, son buenos, muy buenos.
8: Jo des d'aquí em repeteixo com l'Alioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora perquè és l'emissora que sentirem, que sentim i que tenim posades les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.

Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella.

0: El Festival de Peralada celebrarà 40 anys amb dues estrenes i un programa dedicat, com és habitual, a l'òpera i la dansa. Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, Bernat Vivancos i Raquel García Tomás són alguns dels autors que passaran pel festival. Marc Ruiz.
1: Una de les estrenes del festival és la versió ampliada d'Estètica i Massacre de Carles Prat, amb llibret de Carlota Gurt i direcció escènica d'Oriol Pla. És una òpera d'una hora que reflexiona al voltant dels excessos de l'estètica i amb la que Gurt ha volgut plantejar més preguntes que respostes.
2: Jo crec que últimament hi ha moltes ficcions i molts productes culturals que el que fan són donar-nos respostes, ens ho donen tot mastegadet, has de pensar això. I crec que això és un error. El que ha de fer la cultura és proposar-nos preguntes perquè nosaltres mateixos els pensem.
1: L'altra estrena és Absoluta, Diari d'una mare, pàgines escollides, d'Alberto García de Mestres i Cristina Pavarotti. Són 14 cançons escrites a quatre mans que parlen de la relació entre una mare i una filla.
3: M'ha agradat molt les dones i he intentat sempre conèixer la seva manera d'expressar-se, la seva manera de sentir, i amb les paraules de la Cristina he intentat apropar-me encara més.
1: També formaran part del programa Silvia Pérez Cruz o el Trio Fortuny amb Judith Nederman, i el festival homenatjarà l'organista centenària Montserrat Torrent amb obres noves de Bernat Vivancos i Raquel García Tomás. La programació busca aquest contrast entre veterania i nova creació, segons el seu director artístic Oriol Aguilar.
4: Està pensada en parelles excepcionals o maridatges que no són habituals en les programacions i que hem demanat als artistes que facin per aquesta celebració, i amb un tret distintiu que és la música de la modernitat, les estètiques noves.
1: El Festival de Peralada començarà el 17 de juliol i acabarà el 9 d'agost amb un concert de Jordi Savall.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Saltem amb el teatre.
8: Impulsem els nostres escenaris.
9: Saltem amb el circ.
10: Impulsem les nostres carpes.
11: Saltem amb la poesia.
12: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
13: you, darling. Impulsem la cultura.
14: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
15: Bon dia, em dic Madvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava, que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. I diuen que és molt perillós i pot fins i tot matar-te o segrestar-te. Això depèn de la sort que tinguis. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri, us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per escoltar.

0: a trepitjar vinyes, a tastar i a descobrir vins i projectes singulars, el de vinyes i vins, amb el Víctor Cornejo. Bon dia, Víctor.
1: Hola, bon dia.
0: Avui ens portes un petit projecte penedesenc molt especial.
1: Molt especial. La veritat és que s'emmarca dins de... Seria com la sèrie aquesta que a l'inici volíem començar, que és la Unió fa la força, eh? Una mica així, d'aquestes altres maneres d'organitzar-se que actualment estan sortint al territori, i sobretot que tenen a veure molt amb les inquietuds, amb les realitats, no?, reals, no?, de cadascun dels cellers o elaboradors o persones que tenen vinyes o persones que no en tenen, no?, i que no treuen sortida, no?, en tot això. I la veritat és que és un projecte que em toca una mica també a nivell personal, com a riudevitllenc, no? És un projecte que està a Sant Pere de Riudebitlles, es diu La Nau, i és un projecte que és una associació, exactament, no? I avui ens acompanya, doncs, un dels membres, en Francesc Calaf.
0: Hola, bon dia. Hola, benvingut.
1: En Francesc és un dels cellers que formen part d'aquest celler de cellers, es podria dir així, no? Perquè al final és aquesta idea que no és exactament una cooperativa, no? Com us organitzeu, principalment?
2: No, és una unió de quatre cellers que teníem unes necessitats de buscar un indret per poder emmagatzemar el vi en condicions. Tres cellers estaven en un viver de cellers, nosaltres estàvem treballant a casa, però amb molt poc espai. Va néixer aquesta idea, vam trobar l'indret aquest, vam ajuntar-nos, i l'objectiu d'aquesta unió de cellers és tenir un espai d'emmagatzematge de vi, ja una vegada elaborat i embotellat, podem tant emmagatzemar tant a granels com amb ampolla, i fer la fase final, fent vi emmagatzemant vi tranquil i vi espumós, i dins de l'espumós el podem, ja sigui ancestrals, espumós, ja el podem fer el procés de desgorjat, finalment etiquetat, encaixat, per nosaltres, i també ho obrim a altres cellers que el vulguin portar les ampolles amb nosaltres.
1: Perquè, o sigui, vosaltres no sou riudevitllencs, és a dir, no teniu les vostres vinyes, no teniu el celler en el poble, sinó que veniu d'altres municipis,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, a la Unió la formen quatre cellers, les Cantarelles, que estan a Sant Martí Sarroca, Vinyes que atrapen, que estan a Cabrera d'Anoia, que aquest ja està més a prop,
1: sí,
2: la Fita Vins Personals, que està a Sant Sadurní, i nosaltres, que estem a l'Anoia, que som cellant a Rossell.
1: Bueno, la gràcia també és aquesta, que al final encara és per proximitat territorial, no?, però al final el que us uneix és la inquietud o les necessitats, no?
2: Sí, en aquest projecte, tot i la falta d'espai que teníem cadascú per poder emmagatzemar això, també vam veure que podíem fer unes sinergies entre nosaltres a l'hora de tirar endavant el tema de la comercialització i l'elaboració del vi. Des d'aquí se'ns obren, doncs allà podem fer tastos, allà és un espai bastant gran, podem fer tastos, podem fer activitats, podem fer jornades, podem fer compres en conjunt, i ens podem ajudar uns als altres. És una activitat comuna amb un objectiu de poder tirar endavant amb allò que diuen que la unió fa la força.
1: Això mateix és el principal. Clar, aquí dins dius, no?, compres conjuntes, no?, en referència als materials que necessiteu, suposo, no?
2: Clar, podem comprar ampolles perquè, clar, en aquest celler el tenim ja, diguem-ne, autoritzat per poder embotellar vi. Per tant, nosaltres podem portar
0: Ràdio Vila-sacra
2: els granels de vi, podem emmagatzemar granels de vi i embotellar-los. Per tant, aquí pots comprar els palets d'ampolles, pots comprar els taps, pots comprar les càpsules, pots anar a fer etiquetes ja amb certs tamanys, obtenim una sinergia que ens pot millorar els preus de totes aquestes compres. Tenim espai per emmagatzemar també tots aquests materials.
0: I com us coneixeu els quatre? Com coincidiu?
2: Va ser un dels cellers, va començar a tenir un problema per poder col·locar aquestes ampolles en un lloc on estaven elaborant, va començar a buscar, ens vam conèixer de fires, ens vam conèixer, ells van contactar amb nosaltres, llavors tots quatre ens vam conèixer, ens vam entendre i vam tirar endavant. Hi ha tot un procés, clar, quan lloguem aquesta nau, la nau s'havia d'adaptar. Sí que hi ha uns espais on podem emmagasemar temperatura isotèrmica a les ampolles, però la resta s'havia d'adaptar. I vam treballar durant un any, vam tramitar tota la paperassa.
0: Molta?
2: Impressionant.
0: Molta mia.
2: I només estem emmagasemant ampolles fetes, eh?
1: Yeah. Sí, sí.
2: Que hi ha la paperassa que hem hagut de fer en els...
1: cada
2: previs,
1: sèrie, no?
0: A cada casa.
2: I aquí hem hagut de fer paperassa conjunta, però paperassa, eh? Però brutal, brutal, yeah. Brutal. No m'estranya que els tractors vagin on hagin d'anar.
0: Sortint a reivindicar,
1: tant,
0: no?
1: I tant,
2: és brutal. Per deixar unes ampolles de vi, els papers que hem hagut de fer, ara bé, ara ho tenim tot en regla, i podem emmagatzemar les nostres ampolles i les ampolles d'altres cellers que vulguin entrar a les nostres instal·lacions. Oferim servei d'emmagatzematge d'ampolles i servei de... o sigui, ja no solament l'emmagatzematge, sinó tu pots entrar a les ampolles palatitzades i sortir en les caixes.
1: Clar, molt bé. M'agradaria també centrar-nos en el cas vostre, no? El celler en Arrossell, no? Cupons, no? La noia.
2: Sí. Som uns rojos.
1: Quan vau començar? Va, digues, explica'ns.
2: Nosaltres som un celler molt petit. Fem vi de graig i el fem a casa nostra. Vam començar fa un temps. Ara farà que estem aquí situats als baixos de casa nostra. Farà del 2019, prèvi a la pandèmia, sí. Fem molt poques ampolles, hem augmentat una mica la producció i anem darrere vinyes antigues. Vinyes velles, vaja. Vinyes. Anem darrere vinyes antigues.
0: A la caça de vinyes.
1: Ara. Feu un passeig i dieu, ei, aquesta, ostres,
2: bueno,
1: de qui serà? No?
2: Allà la noia, no hi ha la força. La noia sí que és una zona vitícola molt important, però que va caure... quan després de la filoxera es va tornar a replantar tot, la noia també, però va arribar un punt que la industrialització igualadina va absorbir personal, mà d'obra, que era molt més fàcil anar a la fàbrica que no pas. Sí, i els pagesos de la zona de la noia van anar arrencant vinyes i van convertir-ho a cereal. I clar, ara el moment que nosaltres veiem una vinya de 50, 60 anys, diem, eps, això no pot ser que s'arrenqui. I anem a darrere. De fet, a la noia tenim una associació de petits viticultors que una mica dels objectius d'aquesta associació és poder salvar que arrenquin aquestes vinyes. I ara, bueno, ara jo mateix n'hi he agafat una, d'una que fa uns vi formidable, que és bastant a prop de per aquí, però és a noia, i que la volien arrencar. I per ara he aconseguit aturar... Això sí, l'haig de... Bueno, jo la portaré, la intentarem vinificar, intentarem convèncer el propietari que no l'arrenqui, que això té futur. Però és difícil, eh?
1: Clar.
0: Això és patrimoni, eh, Víctor, que en parlava fa 15 dies.
1: Això difícil, mateix, eh? Clar, estem parlant de... Clar, és difícil perquè, clar, no saps exactament aquella traslació a un altre tipus de producte o fins i tot allò que t'ofereixen a nivell urbanístic, fins i tot, no?
2: Allà no, però l'agricultura, la noia, està molt enfocada a grans màquines, gran maquinària del cereal. Sí. Per tant, la vinya els hi dona feina i no la volen, no la van portar i no té el rendiment. I clar, com que els grans preus que estan pagant el Penedès i a la noia, perquè al final... tot
0: augmenta
2: cap aquí, perquè tots els cellers, la major part dels cellers, tot en tenim uns quants allà, però la major part estan aquí, per tant els preus són els que hi ha. Per tant, si a mi m'han de pagar poc, això em porta molta feina, jo ho arrenco, poso cereal, faig unes passades amb el tractor i amb les màquines que tinc i s'ha acabat el problema.
1: Doncs al final, jo crec, com deia Sílvia, no? Si és una recuperació del patrimoni, no? O diguéssim, o recuperació o posar en valor, no? Aquest patrimoni d'aquestes vinyes velles i aquestes vinyes interessants, que a més, si dius, si tenen molt bon producte, al final intentar col·locar-ho allà on toca, no? Col·locar tant el seu valor com després i si tots junts podeu fer aquesta feina, doncs millor encara,
2: mostrar
1: no?
2: Mostrar el territori. Nosaltres defensem la part de la noia, però bueno, els nostres tres socis estan al Penedès. I què fem? Pues mostrar el territori tal com és, no mostrar... Bueno, vaig vigilar el que dic.
1: No, aquí es pot dir...
2: No mostrar una ampolla amb indústria química allà embotellada. No, mostrar el territori, mostrar el que nosaltres collim, elaborem, allò surt el que és. Clar. El que és. Surt el que és, sí, no surt. un conjunt de productes químics.
1: Sí, sí, sí. No, no.
0: Homogeneïtzat, no?
1: Sí, sí, no, no hi ha problema, perquè aquí hem parlat de tot.
2: Del món,
1: no,
2: per tot,
1: no, no, no, aquí hem parlat de tot.
0: Tinc curiositat, aquesta vinya que has salvat, de moment, quina varietat és?
2: Macabeu.
0: Macabeu.
2: Macabeu, però l'any 2009, la, 2019, prèvia pandèmia, l'havíem treballat amb uns amics, la mateixa vinya, i vam obtenir un macabeu, el que passa que no el vam comercialitzar, per raons on estàvem... vam obtenir un macabeu de 14 graus i mig.
1: Ostres.
2: Impressionar. Ara encara, hores d'ara, el 2024, obrim una ampolla de les poques que ens queden i dius, m'estic bevent aquell territori, m'estic impressionant.
1: Ah, clar. Ah, perquè abans em comentaves, no, que vosaltres sou, feu escumosos.
2: Sí.
1: Mètode ancestral.
2: Tots els quatre socis de la nau fem tranquils i espumosos.
1: Sí, vale, d'acord.
2: Jo, dels nostres, fem els tranquils, que no, fem microproduccions, i dels espumosos fem el tradicional,
1: okay,
2: i ancestrals.
1: Vale, molt bé.
2: Dins els ancestrals farem macabeu.
1: Clar, clar, i tant, i tant. Perquè les altres varietats que teniu en la vostra finca, o en les finques que treballeu...
2: Tenim una mica garnatxa negra, com a Anna Rossell, eh?
1: Sí, sí, sí, com a Anna Rossell, sí.
2: Com a Anna Rossell tenim garnatxa negra, també treballem carinyena, una mica de merlot que està situat a Maians i el macabeu aquest.
1: Molt bé. No, a més, és una zona que és bastant especial igualment, tota aquesta zona, al voltant de Copons i tot això, no?
2: Les finques estan més aviat cap a la part Granoia que toca Penedès.
1: Ah, d'acord.
2: Aquesta vinya està al municipi de Carme, que està tocant el Penedès.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, per donar una mica més de plana i això, no?
2: Sí, sí. És una zona molt diferent, és molt... És, és més de bosc, més feréstega.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquesta zona de Carme.
1: Sí, sí, sí.
2: Va partir, però bueno, pocs quilòmetres ja te'n vas a
1: la zona Penedès. Ja està, caus de zona Penedès.
2: Que és la zona feréstega del Penedès,
1: sí,
2: també,
1: sí, sí, sí.
2: Zona muntanyenca.
1: Sí, sí,
2: no les planes, sinó...
1: No, no, molt interessant. Ja porteu quant? Quant de temps porteu exactament en actiu?
2: No, ara porto un any i mig.
1: Un any i mig.
2: Constituïda. I ara estem... Ja tenim algun client... Que té les ampolles allà amb nosaltres i necessitem més clients.
1: No, clar,
0: clar, com feu la distribució? On podem trobar els vins i escumosos, bueno, d'aquests quatre projectes que hi ha a la nau?
2: Això, ara per ara, la distribució cada es fa la seva, però sí que tenim la intenció de, en breu, de mantenir, d'obrir, per exemple, els dissabtes i
0: a la nau.
2: Estar un de nosaltres allà per poder pues, o fer tastos o oferir el producte i que la gent pugui venir a veure.
0: Clar, això és, comprar.
2: Sí, sí, evidentment, i comprar.
1: Això te n'anava a preguntar, no?, si teniu alguna... Ara heu calendaritzat o teniu alguns projectes allà en...
2: Bueno, ara estem ja... hem de redistribuir una mica els espais, que han augmentat el nombre d'ampolles, perquè un cop estiguem ja resituats i tot estigui, i per poder... inclús per poder oferir, per poder aconseguir nous clients d'emmagatzematge d'estoc, obrirem, jo crec que és de forma no immediata, però quasi immediata, obrirem els dissabtes.
1: Molt bé.
0: I serà també potser una forma d'atraure possibles nous socis?
2: Sí, és clar, és això, l'opció de que aquests nous socis que entrin també podran vendre els seus productes el dissabte i fer tastos, fer... com diuen en castellà, eventos.
1: Sí, sí, sí, sí. Esdeveniments.
0: Bueno, Vendre experiències,
1: no?
2: Sí, perquè això pot comportar visites als nostres cellers, visites a vinyes, visites...
0: Hi ha un espai que ho permet, la nau.
1: Sí, sí, sí,
2: sí. La nau és gran, la nau té 1.100 metres quadrats.
0: Ufa, hi ha espai per tot.
1: Sí, sí, sí.
2: Hi ha un espai d'oficina, hi ha un espai d'emmagatzematge de material auxiliar i l'espai d'emmagatzematge de les càmeres, que està a temperatura controlada, més l'espai de mecanitzat, que en aquests moments és desgorjat.
1: Que és l'única cosa
2: desgorjat
1: com mecanitzada
2: i
1: etiquetat, sí. És l'única cosa que teniu màquines.
2: Allà com a procés tenim autoritzat, podem botellar, però en aquests moments, bueno, si embotellem hem de portar un dipòsit,
1: clar, una embotelladora,
2: però sí que el tenim com a fixa, tenim el desgorjat i l'etiquetat.
1: Ah, molt bé. És el producte final i llavors ja tens allà...
2: És molt manual, per ser tot.
1: Sí, sí, bueno, al final és el que toca.
2: És que vinguin a entendre que és molt manual.
1: No ens imaginem aquella gran lineal, no?
2: No
1: ens
2: imaginarem. No.
1: Jo crec que són projectes que cada vegada s'han sortit més, i sobretot és molt curiós veure, no?, diferents moments, no?, del procés, com és necessari necessària aquesta unió per fer la força, no? En aquest cas, la nau seria aquesta part final, no? Aquesta part final de veure magatzem i a més comercialitzem, anem tots junts, anem tots a una a fer la promoció, vale? Així com d'altres, doncs que ja des del principi doncs ja elabores, no? O sigui, també les necessitats de cada moment i de cada celler, no?
2: Que la part de comercialització és la part més difícil.
1: Clar, evidentment. Sí, sí.
2: No és la part més difícil, no és fer el vi. És la part més difícil,
1: sí, sí,
2: és vendre
1: el vi. A veure, i una posició...
0: Donar-se a conèixer i vendre.
1: Això mateix, sí, sí, sí.
2: Més difícil que les paperasses.
1: Però això va, diguéssim, és impepinable tot plegat. Doncs molt bé, moltes gràcies, Francesc, per acompanyar-nos. Molts èxits als cellers de la nau.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Un plaer tenir-vos a tots dos, Francesc Calaf, en nom de la nau, i Víctor Cornejo. Que vagi bé, bona setmana.
2: Bona setmana.
1: Gràcies. Gràcies.

0: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.

0: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb arma de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot a l'Empordà. Girona, Clara Jordan.
2: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
3: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
2: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any, i si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
6: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
5: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Sensacions musicals.

Abans de sentir el que diu l'Oriol, escolteu el que li diuen a ell cantant els Vailets de Lleida, on el seu cant és signe de bon temps. Quan el cel està ennuvolat i el sol comença a sortir per una escletxa, canten els nois amb gran gatzara: «Sol solaret, alça't un poquet dalt del camí, puix l'Oriol canta que fa sol». El seu cant és verament de golafre. No parla sinó de menjar. Les figues flors deuen agradar molt a l'Oriol, ja que les anomena sovint en el seu cant. Figues flors, figues flors secaïnes. A últims de maig o a primers de juny, així que brolen les cireres, ja el trobareu dalt del cirerer, volant d'aquí i d'allà, i picant a dreta i esquerra, aquesta avui, aquesta no avui, com si ell fos l'amo del fruiterà, i dient, tot satisfet de la seva golafreria: «Són madures les cireres, són madures les cireres».

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Em dic Jaume Coll i sóc el comissari de l'any Carner. Recitaré quatre brevíssims poemes seus. Els tres primers podrien formar una petita història d'amor, felicitat, dubte, desencís. El poema de la felicitat és Pensaments d'amor. És l'amor meva d'aquell llinatge que mai no minva, que mai no mor. Sota ma cella es feia l'estatge, ara ja sento que em petja el cor. El segon, el del dubte, és Destins. La nit és lleu, els dos amants s'han adormit. Té dos presents l'amor dintre la mà distreta. A qui darà l'enyor? A qui l'oblit? El tercer, el del desencís, és Desempar. Mentre el meu cos et lliga i et bressola, ton pensament mai no feixuc s'envola i s'esgarria lluny el meu desig. Desemparada resta al mig una abraçada tota sola. El darrer poema tracta de la pietat, una pietat que Carner situa a la natura. De fet, a la primera publicació el títol era Pietat de la natura. Es pot traslladar a la vida de les persones, a l'escalf que tota persona necessita quan li arriba l'hora de la mort. Pietat. A l'arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure, i l'últim raig del dia que ho sap encara la daura. Llegiu i seguiu l'any Carner.
0: Memòria de Josep Carner.
2: Brilla amb llum propi al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda Visita

Eo. Noticias, curiosidades, música y sensación.

0: tanca els ulls.
1: El secret de l'amor.
2: Explica'ns el teu secret de l'amor.
3: 972-51-1268.
2: Deixa missatge i et visitarem.
4: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor. Hola, Valentí, com estàs?
1: Bé, i vosaltres escoltant-ho sempre.
0: Que bé.
2: Bé. Què tal, Valentí?
1: Hola, què tal?
2: Com estàs?
1: Doncs perfecte.
2: Molt bé, Aleix.
0: Secret.
2: Què?
0: Que parlo jo. Valentí.
1: Mànem.
0: Explica'ns, saps quin és el secret de l'amor?
1: Mira, el meu secret de l'amor és enamorar-se cada dia.
0: Molt bé.
1: Ah. Però amb sobre tres bases.
3: Però enamorar-se de la mateixa dona o de diverses?
1: De la mateixa dona.
0: Ah.
1: Fa 43 anys que estem casats amb fills.
0: Molt
1: i el secret és l'estimació, la comprensió i la complicitat.
2: Molt bé.
0: Doncs ens agrada molt enamorar-se cada dia, això sí, de la mateixa dona. Gràcies, Valentí, per trucar.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.
2: Molt bé, molt hippie, eh, tot. Intimació.
0: Vol callar, vol callar.
4: I parlant d'emocions.
5: 55.
4: Exacte.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Estem d'una gran cançó popular catalana, la cançó del Mariner. Molts cantautors, entre ells Joan Manuel Serrat, Rafael Subirachs i d'altres intèrprets la tenen gravada en disc, en versions més clàssiques o en versions potser una mica més modernitzades. Aquesta cançó ens parla de la història que avui en dia evidentment estaria prohibidíssim, d'un senyor, d'un mariner, doncs, que arriba amb la seva barca i s'emporta una donzella. La donzella va dient que, bueno, doncs, que la deixi a terra un altre cop, però ell li diu que no sap qui és ell, que ella li diu que pobreta d'ella, doncs no, és una persona pobra, que no té res, que per què se l'emporta, i ell li diu que és el fill del rei de l'Anglaterra, i llavors no en sereu marinera, que en sereu reina. Jo he fet una versió una mica més country, una mica potser més animada del que demana sempre la música popular de casa nostra.

0: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Ràdio Vilasacra 107.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La depressió és considerada com la pandèmia silenciosa del segle XXI. En molts casos, sense diagnosticar ni rebre tractament. S'estima que prop de 400.000 adults catalans i catalanes tenen depressió i un de cada tres casos pot derivar en una depressió resistent quan no respon a dos o més fàrmacs administrats adequadament. Per abordar aquesta problemàtica, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi va posar en marxa una unitat especialitzada. Han atès 205 pacients, 190 dels quals ja han millorat o fins i tot s'han recuperat. El 80% han rebut ja l'alta en menys d'un any. Joaquín Calvente.
2: Per curar la depressió és fonamental encertar el diagnòstic i potser això és el més complicat perquè es diu que de depressions n'hi ha tantes com persones. Aquesta patologia pot manifestar-se de mil maneres i té un origen multifactorial, per la qual cosa, de vegades, qui la pateix no se sent comprès. En Javier va passar per diversos episodis.
3: La gente de la calle no lo entiende. La gente que no lo ha pasado piensa que estás triste. No estás triste. No lo vimos un día malo, una semana mala, un mes malo incluso puede tener una persona que una depresión. No tiene nada que ver. No es tristeza, es como si el cerebro se desconectara.
2: Fins ara, trobar el tractament ideal ha estat un procés d'assaig-error. Hi ha pacients que no milloren amb les teràpies disponibles. El motiu ens l'explica el psiquiatre Salvatore Aguilar.
4: Els pacients amb depressió resistent tenen una alteració de la plasticitat cerebral. És a dir, que les neurones amb el temps s'han separat, no estan en contacte i, per tant, el senyal elèctric no passa d'una neurona a l'altra i és per això que es produeix la resistència als fàrmacs, no? Perquè les neurones estan tan separades entre elles que el neurotransmissor que va des de la primera neurona fins a la segona no pot arribar a la segona neurona, no?
2: El doctor Aguilar treballa a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. Amb tractaments avançats busquen, precisament, estimular la neuroplasticitat del cervell, és a dir, que les neurones es reconnectin millor. Ho fan amb l'esquetamina intranasal, la teràpia electroconvulsiva o l'estimulació magnètica transcranial. En combinació amb un fàrmac regulador, en Javier ha millorat la seva qualitat de vida.
3: Así como te digo que las primeras depresiones era un mes, las dos últimas han sido 6 meses. Esta última vez me hicieron el tratamiento de esquetamina y lo combinaron con litio. Y yo creo que entre una cosa y otra, pues me pusieron las pilas.
2: Com en Javier, el centre ja ha atès 205 pacients, 190 dels quals s'han recuperat o han millorat notablement. De fet, el 80% rep l'alta en menys d'un any, fet que demostra l'èxit d'avançar cap a una psiquiatria de precisió, però cal treballar a tots els àmbits de la vida per evitar recaiguda.
0: La xarxa de comunicació local.
5: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: 92, Barcelona encendia la flama olímpica i Sevilla mostrava la seva essència en l'Expo. El 2002, l'euro ens unia més que mai. I vam cantar el gol de la nostra vida el 2010. Perquè mantenir la il·lusió durant 40 anys no és fàcil. La Primitiva. 40 anys compartint la teva il·lusió.
1: Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Moments d'òpera. Els dijous a la 1 de la matinada.

0: Canviem ara de registre.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: Tenia debilitat per les monges.

Francesc Fontanella va néixer a Barcelona el 1622 i va morir el 1682 o 83, i que sapiguem això ja és molt. Sembla que a Perpinyà, on va viure a partir del 1652. Era membre d'una de les famílies més destacades de l'elit barcelonina i va participar en la guerra contra la monarquia castellana del 1640. Fontano, com es feia dir, escrivia teatre, poesia i sermó fúnebre. Era un temps en què es diu que les lletres catalanes estaven en decadència i ell era dels que feien el possible per demostrar el contrari. També feia els possibles per entrar al convent dels Àngels a Barcelona, i és que una cosa no treu l'altra, i el poeta escrivia cartes d'amor en privat a una monja de nom Belinda i en públic a totes les seves companyes, que es veu que s'ho passaven d'allò més bé amb ell.

El pecat fa forat i Fontanella, a banda de casar-se dues vegades, va tenir una filla natural de no se sap qui, així com relacions amb altres dones, monges i no monges. Totes van tenir els seus versos, i també fets com la mort de Lluís XIII, o el Carnaval de Barcelona, o la mort de Pau Claris, o el dramàtic setge de la ciutat del 1652, que va viure en primera persona comandant l'artilleria. Quan Barcelona va caure, se'n va anar a Perpinyà, on es va decidir per canviar radicalment de vida. En una fulgurant carrera religiosa, va ser de seguida prior del convent de Sant Domènec i la seva poesia va agafar un toc de transcendència que ja no deixaria mai més. Escolteu, si no...

0: passen edats i vides amb moviment sutil. Les unes no segueixen, a les altres seguim. Los anys se precipiten tan veloçment al fi que és començar a viure, començar a morir.
1: Fontanella va ser un poeta molt llegit fins a final del segle XIX. Després va caure en el mateix oblit d'altres escriptors catalans que van continuar escrivint en la nostra llengua durant la dita decadència, en condicions polítiques molt adverses. Potser al segle XXI seria hora de començar-los a lluir una mica.
2: Lletres d'or.
3: Emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: fem entre tots.
1: Pau Clarís tenia un galze com mai més se n'ha vist cap, tot d'espigues i roselles i raïms verds i morats, d'un escut de Catalunya amb quatre barres d'esmalt, d'un groc que ni la ginesta, d'un vermell que ni la sang. Pau Clarís tenia un calze com mai més se n'ha vist cap. Cada cop que hi consagrava, diu que se'l veia plorar. L'escolar ajudant una missa, que li girava el missal, ja li deia cau d'orella, amb un tom a l'os de plai. Què ploreu, senyor canonge? Per què ploreu ara tant? Ploro per tu i pels teus pares i per tots els catalans, per la honra de les donzelles i el sofriment dels esclaus, pel plan donat als gossos i pel que vaig a consagrar, que potser serà pastura del tiratge dels cavalls.
2: Bé, no?

0: persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia. Torna a connectar amb la vida.
3: Psicologia, amb Helena Codina.
4: Informa sobre la felicitat. Fa anys que l'OMS promou a que els països mesurin la felicitat de la seva població amb l'objectiu d'utilitzar aquestes dades per guiar-se en el disseny de les polítiques públiques. Això ha provocat que la felicitat es consideri com una mesura adequada del progrés social i s'introdueixi com a objectiu en els països estables. Alguns dels indicadors que s'utilitzen per mesurar-la són el PIB per càpita, el recolzament social, l'esperança de vida saludable, la llibertat per prendre decisions, la generositat i la percepció del nivell de corrupció, entre d'altres indicadors. El que diu l'informe en alguna de les seves conclusions a nivell general és que sembla necessari tenir diners per ser feliç, però només amb el nivell econòmic suficient per viure n'hi ha prou, perquè més diners no serveixen per augmentar la felicitat. Una altra dada important és que hi ha determinants claus a nivell individual que siguem o no feliços. Són, per exemple, les variacions econòmiques a través dels ingressos i de la feina, els factors socials en quant a educació o la vida familiar i la salut tant mental com física. Per exemple, tenir salut mental és un dels factors més importants que determinen el grau de felicitat. La feina també és un gran determinant, degut als danys que causa estar sense feina. És important la remuneració, però també la conciliació laboral amb la familiar, l'autonomia, la seguretat o els riscos per la salut dins la feina. En resum, l'informe ens diu que el recolzament social, la salut mental o el fet de tenir feina són les variables que més influeixen en la felicitat, sempre i quan es tinguin uns ingressos suficients per viure i la vida no estigui en risc continu per una situació de guerra o de violència extrema. Però cal recordar que no estem pas entre els països més ben posicionats, és a dir, més feliços del món. Així, doncs, en què podríem millorar?
5: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
6: I parlant d'emocions.
3: 50.
7: Exacte.

0: condicions ideals per a la proliferació de mosquits i paneroles a Catalunya. Per això, des de l'Associació Catalana d'Empreses de Control Ambiental, recomanen a la ciutadania que col·labori en el control de plagues amb mesures bàsiques. Andreu García és el president de la DEPAP.
1: Més enllà de controlar poblacions de paneroles, és superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor. I a més, farem una cosa, és un doble efecte. No tindran on alimentar-se i, per tant, no podran proliferar tant. Punt número 1. Punt número 2, si volen alimentar-se, s'alimentaran dels productes que els fiquem nosaltres i, per tant, els controlarem.
0: Els especialistes insisteixen en no recórrer insecticides domèstics davant qualsevol infestació. La mesura preventiva més eficaç contra els mosquits continua sent eliminar, per exemple, qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La primavera plujosa i les temperatures altes del final de maig han creat les condicions

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
2: Ole!

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: EmpordàJove.cat, tota la informació que t'interessa a un clic.
3: Ara farem un petit experiment.

Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar.

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Estimat Javier, jo crec que el teu secret d'èxit és que saps escoltar. Una proposta, per què no et dediques a donar classe de saber escoltar, que fa molta falta?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.

0: Segur que tots hem fet un simp alguna vegada, o ens han fet o hem fet la cobra. Però això com es diu en català? No comer-se una rosca.
1: No menjar-se res. Una merda.
2: No menjar-se un donut.
0: Per exemple, el pa com te'l menges?
1: En trossos.
3: Torrat.
0: Molt bé, no menjar-se un?
3: Torrat.
0: Torrat. A fer un simpa. Ho has fet mai?
1: Sí.
4: No freqüentment.
0: No freqüentment.
2: He fet un no pagar, he fet un...
0: Per on et colaries? Per marxar sense pagar?
2: Per la finestra.
3: Per...
2: M'he colat per...
0: A un lloc més petitet, per on passa el gat...
2: Per la ratera.
0: La gatera?
2: La gatera.
0: Exacte. Colar-se per la gatera. A fer una cobra.
1: Mai ho havia pensat. A fer una cobra.
0: És una paraula composta.
1: Composta.
0: Imagina't que tu li vas a fer un petó amb ella i ella va fent com així, saps? Saps?
2: Coll girat, coll apartat.
0: Va fent així, amb el coll. Què va fent? El torso. Coll.
3: Torça, coll.
0: Coll, al revés.
2: El coll torçat.
0: Coll torçat-se, molt bé. Estar de bajón.
2: De baixona.
1: Estar depre.
5: Estar deprimido.
0: També, de baixada.
2: De baixada.
0: I ja sabeu, Déu-n'hi-do.
6: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des del Gremi dels Arquitectes Tècnics recorden que les terrasses estan dissenyades per aguantar uns 200 quilos per metre quadrat i que una piscina desmuntable, plena d'aigua, encara que sigui petita, pot superar fàcilment aquesta càrrega. Antoni Bramon és el president del Col·legi a Girona.
2: Clar, de la que posa 100 quilos, imagina't, amb 100 quilos, que seria molt, molt, molt poc gruix d'aigua, doncs això ja estàs al límit, es posa gent, hi ha gent i saltant, ves aquí és on tenim el problema.
1: Des del Col·legi vinculen l'esfondrament de la terrassa al pes de la piscina, però sobretot el mal estat de l'edifici amb problemes de luminosi a les vigues. D'aquí que els experts ressaltin la necessitat de revisar els habitatges amb regularitat.
2: Manteniment és, en moltes comunitats, és mínim, mínim dels mínims, i després passa que no es revisen periòdicament. Això és un greu problema.
1: Recorden que les terrasses són espais comunitaris d'ús privatiu i que abans d'instal·lar una piscina cal l'autorització de la comunitat de veïns i la supervisió d'un tècnic que valori si el terra necessita algun reforç previ.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Gaudim de la música. Gaudeix.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Mira, hi ha dues coses. Primer, la generositat. Mai m'ho he imaginat, eh? I això és una cosa és emocionant. Aquesta generositat, aquesta cosa humana que tenim els humans, m'ha fet emocionar moltíssim, no? Això és per un cantó. La cantó humana, la vessant humana i la vessant artística. Per l'altre, destacar, és que això no surt com una flor d'estiu, sinó gent molt talentosa i no para, tal com és el món competitiu avui en dia. És apostar pel futur. Gràcies a vosaltres, per l'ajut que em feu.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.

Tots els amants de les danses tradicionals i populars tenen el darrer cap de setmana del mes de juny una cita obligada a Rubí. Aquest municipi mil·lenari del Vallès Occidental celebra la seva festa major al voltant de Sant Pere. El príncep dels apòstols n'és patró des del moment en què es constitueix el primer nucli urbà al voltant de l'església de Sant Pere de Ribo-Rubeo, és a dir, des de l'any 986. Entre els molts elements festius i tradicionals de la festa major rubinenca, el vell ball de gitanes n'és un de molt representatiu, ja que es tracta d'una dansa que no només cal presenciar-la com a espectador passiu, sinó que, a més, cal viure-la intensament. El ball de gitanes és una antiga dansa que té origen a mitjans segle XVII i que està inspirada en les ballades típiques dels gitanos quan celebraven plegats, amb familiars i amics arribats de diversos punts d'Europa, els casaments dels seus fills. Originàriament, doncs, més que una dansa, era el centre de tota una festa nupcial molt colorista. Però al llarg de la seva dilatada història, se n'han eliminat alguns significats superflus i se li han anat incorporant noves coreografies, diverses músiques i altres elements innovadors. Tot plegat ha servit per depurar la dansa i amb ella organitzar concursos competitius entre balladors de colles de diverses poblacions, especialment del Vallès Oriental i de l'Occidental. Es pot afegir també que el ball de gitanes és una de les danses més festives de la tradició folklòrica catalana i que tot Catalunya no hi ha només unes gitanes, sinó tantes com pobles les ballen.

I que, des de 1970, l'esbart dansaire de Rubí, emprant tots els depurats recursos coreogràfics. Així doncs, i en qualsevol format, les gitanes adquireixen una nova personalitat artística, una difusió molt més gran arreu del país i un marcat arrelament a una població que s'ha identificat amb aquesta dansa fins a convertir-la en un element representatiu de la seva festa. De tot això, l'any 2010, Rubí en fa aniversaris. Són 83 anys de ballar-les, 40 anys de la seva recreació escènica i 28 d'ençà que la gent de Rubí va voler tornar-les a treure al carrer cada any per la seva festa major.

0: fet decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Ràdio Vila-sacra per sentir.

0: simplement brutal.
1: Ara, els clàssics.
2: Ara, tota la música clàssica i derivats.

0: S'han detectat 126 infraccions en 24 supermercats a l'Hospitalet de Llobregat que punxaven la llum.
1: Lo naranja es el fraude. El cable naranja.
2: Sí,
1: son... vale. Ya está.
2: Sí, el cable de la cometida entra, está puenteado y de ahí sacan una derivación que no pasa por el contador.
0: És una operació conjunta de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, Inspecció de Treball, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Han identificat 37 persones i n'han investigat 14 per un frau elèctric equivalent al consum anual de 331 habitatges. Durant l'operació s'han detectat infraccions en seguretat alimentària, protecció de dades i també infraccions de la llei d'estrangeria. S'han detectat 126 infraccions en 24 supermercats a l'Hospitalet de Llobregat que punxaven la llum. S'han detectat 126 infraccions en 24 supermercats a l'Hospitalet de Llobregat que punxaven la llum. S'han detectat 126 infraccions en 24 supermercats a l'Hospitalet de Llobregat que punxaven la llum.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

0: informació, música, entreteniment.
1: Els fadrins de Sant Boi de Lluçanès, que segons diu la cançó, molta fetxenda en gasten, són del parer que els coloms, quan perrupegen, movent-se cerimoniosament d'aquí i d'allà, i donant giravolts de ballador en el seu colomar, diuen tot estufats: jo som més guapo que tu.
2: Jo som més guapo que tu. Jo som més guapo que tu.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Mare meva, quin somni!
3: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada. Més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
4: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils, gravel, de marques com Megamo, BH, Bianchi, Pinarello o Mondraker. Eddie Bikes t'oferim els millors preus de tot el mercat. Eddie Bikes, Figueres, polígon industrial de Vilatenim, de banda de Caldón. Eddiebikes.com.

0: D'un estil anem a l'altre.
1: Extra! Extra!
2: Perfecte. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Plany, en versió de Túrnez i Cessé.
4: Si

0: Memoria de Josep Carné.
1: Uau, quina oferta! Més informació a Amazon.es.

0: Voilà. Avui l'etimologia va de peus. Sabeu què coi són els galindons? És una deformitat a la base del dit gros del peu. I d'on venen els galindons? Del nom de la persona Galindo, típic dels antics aragonesos i muntanyencs del Pirineu, entre els quals era freqüent aquesta deformació. Una galindaina pot ser un adorn de poc valor o bé una fotesa. No estic per galindaines! I acabarem amb una curiositat molt curiosa, perquè l'equivalent en castellà Juanete és el cosí segon de Galindó. No, no m'he begut l'enteniment. En castellà, el mot Juanete ve del nom propi Juan, l'home rústic de les muntanyes que també tenia aquesta deformació. Déu-n'hi-do.
1: 100% Empordà.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: A punt per dir sí?
2: Yes.
3: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
4: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
5: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
4: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
7: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
8: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
9: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 23.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Cançó d'esperança, per Jaume Coll.
3: Cançó d'esperança, diu l'orga, creu i espera, i amb tot fa el violí. L'arquet ho considera, no es gosa decidir. El núvol que s'esquinça és com si es fes claror. El dia va enfosquint-se. És ombra o és perdó? Les rebatents onades, tot fressa, tot ruixim, són les temps a passades, un fons que es torna cim. L'ignar tot fent sendera tem el no res vinent, el buit poc ve darrere de cap acabament. Campanes del novembre, herbetes tremolant, jo veig la mort que sembra llavors que granaran. Què escampes arraulida sota aquest vent glaçat? Escampo encara la vida m'ho ha manat. La llum ve de l'altura, la fosca ve del cor, tot clama i res no dura, tot calla i res no mor.
1: Memòria de Josep Carner.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Missatge de tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i diu que seran comprensius tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del Papa i una nova vaga de docents.
6: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
5: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o sortida de les proves i també ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà les proves.
6: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
5: Les proves de selectivitat es fan de dimarts a dijous.
4: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
7: Quan la realitat és trista i avorrida,
8: el millor és inventar-se una bona història.
9: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
10: convertides en sensacions.

0: Ei,
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Hi ha una màgia que no té truc.
4: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
6: Apunta't al Voluntariat per la Llengua. El programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
9: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vilasacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
10: Té futur la clàssica? Què s'ha de fer perquè el món de la clàssica sigui paritari? Per què no s'eixampla el cànon musical? On són les nostres compositores? En definitiva, com s'ha de tractar la clàssica al segle XXI?
11: A Ràdio Vilasacra ho tenim clar.
12: El cant de la mallerenga és interpretat de diferents maneres. Els nois entremaliats i saltadors volen que digui, com per donar-los la raó de les seves entremaliadures, «Salta, Pere, salta, Pere!». Els llauradors del Vallès volen que digui «Mitja pera, mitja pera!». Els pobres fangadors de la plana de Vic són del parer que aquest ocell es riu d'ells i quan amb prou feina pitgen la fanga per fer-la entrar dins la terra, a tall de mofa els diu «Pitja pera, pitja pera, ja t'hi tinc, ja t'hi tinc!».
13: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
14: Enmig de tu i de mi, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carnet.
1: Tanca els ulls.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: El govern de la Generalitat ha multiplicat de manera notòria les subvencions destinades a RAC1, l'emissora de ràdio del grup Godó. Les dades d'ajuts públics mostren un augment molt significatiu entre el 2024 i el 2025, fins al punt que la cadena de La Vanguardia ha vist créixer el suport econòmic de l'administració amb diner públic en un 265,7% en només 12 mesos. Algú sap per què la Generalitat subvenciona una emissora privada amb diner públic? Gràcies.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Som aquí.
5: Ràdio Vila Sacra.
0: Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
7: Gràcies.
9: Moltes gràcies. Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
10: Gràcies.
9: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
0: Ràdio Vila Sacra, senzillament. Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: las frases Dan Ramón.
1: La clau és un gos que no menja. I una petita explicació. El pagès no tenien claus, sinó gossos que vigilaven abans. Ara

0: Quan tenia poc més de 7 anys, aquell nen sentia ja una irrefrenable pulsió per crear. I com que el que tenia més a prop eren trossos de fusta, de troncs que trobava pel carrer, va començar a tallar-los per donar-los forma. Amb el temps va millorar la seva tècnica i va acabar esculpint un petit ninot. Entusiasmat pel seu èxit, va seguir treballant fins a arribar a fer un bon nombre de titelles. El nen pensava que amb la seva habilitat es podria dedicar, com fos gran, a ser un artesà de titelles o fins i tot fer representacions amb ells. I de fet, als 12 anys, el xicot va aconseguir ja fer una representació d'uns fragments del Doctor Faust amb les seves pròpies talles de fusta en una ciutat alemanya. Però un dia el jove va caure malalt, amb unes febres altíssimes que li van augmentar la sensibilitat, el dolor i el soroll. I des del llit estant va sentir com de la ràdio sortia una música meravellosa que tanmateix semblava venir d'un altre món. Ja d'adult recordava com aquell mateix dia va prendre una determinació que marcaria la seva existència. Seria músic i dedicaria tota la vida a aquells sons que semblaven divins. La música que va sentir aquell jove enfebrat era la setena sinfonia de Beethoven, dirigida per Wilhelm Furtwängler. I aquell nen era precisament el nostre protagonista, un músic excepcional de qui avui repassarem la vida, l'obra i els seus pensaments. En el desè aniversari de la seva mort, avui dedicarem l'espai al violoncel·lista, director i investigador Nikolaus Harnoncourt. Ens endinsarem en el seu arxiu personal per extreure les seves pròpies paraules i descobrir l'home que va voler retornar a l'art la seva veritat més transcendent. Perquè, com ell mateix deia, la raó no té cor i sense música l'home no és un home. Amics i amigues, sigueu benvinguts a la bona música.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Per a mi l'art és sagrat i la música és una de les formes d'accedir a aquesta sacralitat. Nikolaus Harnoncourt.

Amb aquest so tan peculiar, gairebé irreal, de les violes amb cordes de tripa fent sonar la música de Henry Purcell, encetem avui aquest viatge. Aquesta va ser precisament una de les primeres gravacions que va fer un grup de músics que estava a punt de capgirar la història de la interpretació de la música del passat, el Concertus Musicus de Viena. Però per entendre com es va arribar a aquest punt, hem de viatjar uns anys enrere. Ens hem de situar a l'any 1952. En aquell moment, Nikolaus Harnoncourt era un jove violoncel·lista a la Simfònica de Viena, on havia estat contractat precisament pel mateix director Herbert von Karajan. Allà hi va tocar durant 17 anys, sota la batuta dels grans directors de l'època, com Bruno Walter o George Sell. Harnoncourt, però, va constatar una realitat incòmoda. Händel i la música barroca s'interpretaven exactament de la mateixa manera que Brahms, utilitzant els mateixos instruments moderns i els mateixos criteris estètics del segle XIX. Dins d'aquell jove músic d'orquestra va néixer llavors una certesa absoluta. Aquella no era la forma correcta d'extreure el verdader esperit d'aquella música, nascuda en un temps on la vida, els valors, els criteris, la sensibilitat per l'art eren molt diferents de la del segle XIX i XX. Va tenir clar que ell podria trobar una millor manera per expressar aquest immens llegat que no era tractat amb el respecte que es mereixia. Nascut a Berlín, però amb passaport i esperit plenament vienès, aquest músic de llinatge noble, posat auster i mirada penetrant, que és Nikolaus Harnoncourt, no va ser només el gran precursor de la interpretació en criteris històrics, va ser un erudit, un pensador de l'estètica, a la recerca del significat autèntic de cadascuna de les obres que analitzava.

Quan a l'any 1957 Nikolaus Harnoncourt va donar a conèixer al món el Concertus Musicus de Viena, el grup portava ja 5 anys treballant a porta tancada, experimentant amb instruments cedits per museus i tornant a aprendre tècniques oblidades segles enrere, una tasca que molts pensaven absolutament impossible.

Sentíem la deliciosa Vadinerie de la segona suite per orquestra de Johann Sebastian Bach, un dels seus primers enregistraments, que era interpretada pel Concertos Musicus per primer cop amb un traverso barroc de fusta, tal com el va conèixer Bach, i també amb cordes de tripa als instruments d'arc. Aquí no només es superaven doncs les dificultats tècniques pròpies de la peça, sinó que s'aportava una frescor i una riquesa tímbrica que mai havia estat escoltada. I és que com a músic de llinatge noble i arrels austrogermàniques, Harnoncourt va centrar els seus esforços inicials en la figura del gran Johann Sebastian Bach. Va enregistrar les famoses suites i els concerts de Brandenburg amb un so completament nou i va decidir llançar-se a una de les aventures més titàniques de la història de la fonografia.

efectivament, Harnoncourt, amb la col·laboració de Gustav Leonhard, va endegar la gravació de les grans obres sacres i especialment la integral de totes les cantates de Johann Sebastian Bach, un projecte monumental que es va allargar des de 1971 fins a 1990. Com deia el mateix Harnoncourt, Déu va prendre Bach com la seva ploma i va abocar en el seu tinter tot el que la música és capaç d'expressar.

L'enregistrament de les passions i el cicle complet de cantates va ser efectivament una fita històrica absoluta, tant per la dimensió èpica de l'obra com perquè es van recuperar els instruments originals i fins i tot les veus infantils, tal com es feia amb tota probabilitat al Leipzig del segle XVIII. Però si una cosa sempre va deixar clara Harnoncourt és que a la música el rigor històric i els tecnicismes musicològics eren importants, però no eren la prioritat. Perquè Bach no era només arquitectura matemàtica, havia de ser energia, passió, esperit i lloança de Déu.

0: Sentíem l'imponent cor inicial de la Passió segons Sant Joan en la interpretació del Concertus Musicus de Viena sota la direcció, que no la batuta perquè mai va usar-la, de Nikolaus Harnoncourt. Per cert, segons explicava el mateix Harnoncourt, aquells anys de treball amb el Concertus es va donar la meravellosa casualitat que el grup, fixeu-vos, assajava a la mateixa habitació del carrer Josefstadt de Viena, on molt sovint havia anat abans Johannes Brahms a tocar el piano amb un quartet de corda de la ciutat que era propietari d'aquella finca.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Doncs bé, tot i que Bach va ser un dels primers grans mestres que va abordar Harnoncourt, no va voler passar per alt, estudiar a fons i enregistrar per primer cop amb criteris històrics una obra molt popular que als anys 50 comptava ja amb algunes gravacions de referència amb instruments moderns, com les dei Musici, per exemple. Ens referim, evidentment, a les quatre estacions de Vivaldi, una col·lecció gairebé experimental per l'època, on el compositor va voler demostrar tots els matisos, dinàmiques, juguesques i timbres que poden aconseguir-se amb instruments de corda. Com sonaria, per tant, aquesta obra tan coneguda si analitzem abans la partitura a fons, llegim totes les indicacions de Vivaldi, la interpretem analíticament i, a més, fem servir instruments d'època? Mai ningú ho havia fet i era un repte fascinant. Harnoncourt explica com van analitzar compàs per compàs les indicacions de Vivaldi. Per exemple, en el segon moviment del concert La Primavera, el compositor indica clarament que els violins han de sonar pianissimo, mentre la viola, que vol imitar el lladruc d'un gos, il cane che grida, escriu Vivaldi, ha de sonar forte e strappato, és a dir, ben fort i gairebé estripat. El resultat és que per primer cop ens sembla sentir ben bé un gos a la llunyania mentre els violins allegato imiten l'aire tebi de la primavera que passa entre les fulles dels arbres.

estiguera segur que heu pogut apreciar la imitació del lladruc del gos a la viola solista d'aquest segon moviment de les quatre estacions de la primavera en la versió amb criteris històrics del Concertos Musicos de Viena, en la que l'esposa de Harlan Coor, a més Alice, la dona que va compartir la seva vida al llarg de més de 60 anys, interpretava el primer violí. A la vida hi ha coses que només s'expliquen per la religió. Afortunadament, l'art també entraria en aquesta categoria. L'art és un regal de Déu. D'altra manera, se'm fa difícil explicar la seva procedència. Nikolaus Harlan Coor.

Harnoncourt mai va abordar un repertori per obligació de cap discogràfica. Mai va enregistrar una música que no l'emocionés profundament. Per això mai va enregistrar una sinfonia de Mahler, ni va representar Wagner, ni cap sinfonia russa. Considerava que la seva sensibilitat no era allà i que ja hi havia gent que ho havia fet molt bé. Les seves afinitats passaven per Bach, Beethoven, Bruckner o Schubert, però sobretot per Mozart. Estimava realment Mozart, qui creia l'artista suprem, i s'indignava quan el seguien descrivint com autor d'una música bonica i lleugera. Per ell era tot el contrari. Considerava que Mozart havia estat el filòsof més gran de la història de la música, algú capaç de fer filosofia realment amb les seves notes i d'alternar com ningú la lleugeresa del plaer amb la tragèdia humana. Mozart és el contrast, el drama, el domini de tots els recursos.

I hi havia una premissa que Harnoncourt repetia com un mantra a les orquestres quan abordaven qualsevol obra instrumental del geni de Salzburg, com aquest concert per violí que estem sentint. Sempre els deia, sembla un concert, però és una òpera que canta. Tot en Mozart és òpera. I és que per ell, la melodia d'un violí o d'un piano s'havia d'entendre sempre com un diàleg dramàtic.

Hem sentit el primer moviment del concert número 5 per a violí de Mozart, interpretat per Gidon Kremer, en aquest cas amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Viena, amb qui va dirigir aquestes obres de joventut que ja contenen l'espurna del geni. I no és que Harnoncourt rebutgés la brillantor, la xispa de Mozart, al contrari. Però el seu Mozart és diferent. La música sempre sona més neta, més àcida, menys edulcorada, i fent sempre èmfasi en la vivacitat tímbrica i rítmica que ell creia s'havia perdut en la interpretació edulcorada que s'havia estat fent amb criteris del segle XIX. I obertament confessava que el que el tenia més fascinat de Mozart era el seu costat més fosc, aquell amb què millor que ningú a la història semblava connectar amb el drama de l'ésser humà.

Una prova de que a Harlancourt el que li importava realment era l'esperit de la música i que l'ús d'instruments antics o de criteris més o menys històrics era només una via per accedir-hi, per intentar entendre l'ànima del compositor i de l'època, és que quan van començar a fer-se populars les interpretacions amb instruments històrics, ell es va mostrar molt crític. Deia que per tocar una obra amb un violí antic, la interpretació no es tornava millor ni més autèntica per si sola. I la prova definitiva és que quan li demanaven referents per la interpretació de l'esperit d'aquesta sinfonia número 25 en sol menor que estem sentint, ell afirmava de forma insòlita que qui el va inspirar realment va ser una interpretació de Pau Casals.

0: Si algú encara dubta de la força tràgica de Mozart, només cal que escolti aquest inici de la Simfonia número 25. Aquí veiem el Mozart més complex, emocional i ric, un compositor que obre les portes a un expressionisme que, segons Harnoncourt, arribava fins i tot més enllà de Beethoven. O com també deia el mestre, Mozart va ser capaç de veure el cel a l'infern, no només el cel.
1: La bona música. Històries de la història de la música.

En Mozart tot és òpera, repetia una i altra vegada Harnoncourt. I és que considerava que Mozart havia estat el més gran compositor d'òperes, juntament amb Verdi i Monteverdi. Va enregistrar moltes de les òperes del geni de Salzburg, com sempre en ell, analitzant-les meticulosament des de la partitura i des del context històric. Fascinat pel Don Giovanni, la flauta màgica ens ha deixat enregistraments antològics, però Harnoncourt, sempre iconoclasta, també va enregistrar aquelles òperes de les quals ningú abans s'havia interessat, com Lucio Silla, de la qual opinava que era la millor òpera escrita en temps de Mozart.

Sentíem un fragment de la flauta màgica de Mozart, el seu testament personal, testament maçònic de fraternitat humana, i bé, una de les més meravelloses obres d'art que ha donat la humanitat. L'intèrpret, evidentment, era Harnoncourt, en aquest cas dirigint l'orquestra de l'òpera de Zuric. Perquè cal dir que a partir dels anys 80, Harnoncourt, per tal d'abordar bé el repertori postbarroc, va passar de dirigir agrupacions històriques a aplicar les seves pròpies idees, però en grans orquestres convencionals, com la Simfònica de Birmingham, la del Concertgebouw d'Amsterdam o la Filarmònica de Viena. A partir de Beethoven, l'art esdevé autobiogràfic. La música passa a ser un mirall directe de les vivències, de les ferides i de l'ànima de l'autor. En aquest món cada vegada més materialista, on sovint s'ha volgut arraconar l'art o reduir-lo a una simple mercaderia, la veu de Beethoven ara recorda el que realment som. Nikolaus Harnoncourt.

Harnon Gur opinava que si hi ha una obra en la història de la música que defineix el concepte de l'heroisme és, sens dubte, la cinquena sinfonia de Beethoven, no pas la tercera. I escoltar-la sota la direcció de Harnon Gur amb els instruments originals de la seva formació ens aporta una força i un color completament nous. El director ens ho explica de dues maneres. D'una banda, des de la pura matèria sonora, destacant com Beethoven utilitza per primera vegada en el gènere sinfònic instruments com els trombons, que mai havien sonat en una sinfonia, el contrafagot o el flautí. Tot plegat amb unes dinàmiques espectaculars, un fet que va deixar absolutament enlluernats els espectadors de l'estrena de l'obra. D'altra banda, en opinió de Harnon Gur, la cinquena és l'única sinfonia autènticament política de Beethoven, que segons ell representa a un poble empresonat que crida i demana la seva llibertat.

0: sentíem la interpretació que va dirigir Harnoncourt amb el seu Concertus Musicus de Viena del conegudíssim primer moviment de la cinquena sinfonia de Beethoven. Harnoncourt va enregistrar en més ocasions aquesta i la resta de sinfonies de Beethoven amb l'Orquestra de Cambra d'Europa en unes brillantíssimes versions que, de veritat, us recomano personalment.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: La música ens fa autènticament humans, ja que és la verdadera memòria dels sentiments. Niklaus Harnoncourt.

Ens anem apropant al final del nostre viatge d'avui a la bona música i ho fem davant d'un dels grans misteris de la història de la música occidental, la Simfonia número 8 en si menor de Franz Schubert, com sabeu, universalment coneguda com la Inacabada de Schubert. Però és que Nikolaus Harnoncourt dissentia frontalment d'aquesta teoria de la Simfonia Inacabada. Pel mestre vienès, aquesta simfonia no està en absolut inacabada. Està perfectament tancada, completa i conceptualment resolta. I la clau per explicar o desentranyar el misteri es troba en un codi ocult. L'any 1822, quan tenia 26 anys, Schubert va escriure una curta narració autobiogràfica d'una duresa colpidora, titulada «Mein Traum», el meu somni. En ella relata la dolorosa relació que havia tingut amb el seu pare durant la infantesa, una ferida profunda que mai va arribar a curar. Quan en Franz tenia només 15 anys, el seu pare li va prohibir taxativament escriure música. Davant aquesta situació insuportable, Schubert va marxar de casa i es va refugiar a la residència dels mestres cantors de Viena. Mai més va tornar a veure la seva mare perquè va morir mentre ell era fora. I només molts anys després, davant de la tomba de la mare, en Franz i el seu pare es van reconciliar. Doncs bé, Harnoncourt fa notar que Schubert va escriure la seva simfonia simultàniament a aquest relat i, per tant, sostenia la teoria de que l'estructura en dos moviments del text coincideix exactament en els dos moviments de la simfonia, que, de fet, és la seva plasmació musical.

amb aquesta transfiguració del dolor feta música, que és la sinfonia número 8 de Franz Schubert, i amb la lliçó de vida i d'art que ens va llegar la mirada de Nikolaus Hornoncourt, aquest esperit iconoclasta, anirem acabant l'espai que dediquem avui al mestre en el desè aniversari de la seva mort. Si em permeteu, recordarem encara les seves paraules quan diu: la raó no té cor. Sense música, l'home no és un home.

Doncs bé, estimats i estimades, fins aquí aquest espai monogràfic que hem dedicat a Harnon Kurr, aquest músic, però també gran pensador, aquesta ment iconoclasta que no buscava la música a la superfície, sinó que es capbussava literalment a les profunditats per conèixer millor els secrets de l'art que tant estimava i que és la música. I acabarem sentint, fixeu-vos, la música que va despertar en ell la passió de viure-la. El segon moviment de la setena sinfonia de Beethoven, aquella que ell escolta de petit, dirigida per Phil Wengler i que anys després interpretaria de forma magistral. Serà, doncs, amb aquesta música que ens acomiadarem amb en Pere Sánchez al control de so i qui us ha parlat, Lluís Benamusa. Avui Nicolaus Harnon Kurr ens ha confeccionat la selecció musical. Això sí, com últim homenatge vull transcriure les boniques paraules que va fer un crític quan es va conèixer la seva mort. Serà amb aquestes paraules que ens acomiadarem i serà fins la setmana que ve, com sempre, a l'espai de la bona música.

Els concerts de Harnoncourt eren autèntics esdeveniments i succeïen coses, es produïen experiències memorables. Però si passarà la història serà per haver comprès el misteri de Mozart, per haver arribat a l'essència de Beethoven, per haver acompanyat de la mà el viatge a cap lloc de Schubert, per haver trobat la clau de Bruckner, per haver fet música d'un ritu dionisíac. Harnoncourt va exercir de xaman, de bruixot, però també es va demostrar com un savi, un filòsof, un humanista, desmentint l'arquetip del director dictador. Ni tan sols portava batuta, la música li lliscava entre els dits. Nikolaus Harnoncourt va fer de la música una litúrgia de la vida i de la mort, del so i de l'exigència. Tant de color, tant de contrast, tanta dinàmica, tanta implicació, tanta emoció, tanta pena. Ha mort Beethoven una altra vegada i ha mort Mozart.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Bona nit.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
6: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.
7: M'he criat

0: Benvinguts a una nova edició d'Arrel, us parla Judit Castellà. Una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de la campanya del cereal, amb una primera entrevista a Joan Graells, responsable del sector d'assajar, i una posterior tertúlia amb la resta de sindicats agraris. Comencem.
1: Amb nom propi.
0: Doncs, com dèiem, a l'edició d'avui de l'Arrel ens volem centrar en la campanya de cereal a Ponent perquè justament s'accelera a causa de les elevades temperatures. Per parlar-ne, avui qui ens acompanya és el Joan Graells, responsable de cereal d'Assaja. Molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: S'esperaven aquestes elevades temperatures que acabarien accelerant aquesta campanya del cereal? Era una cosa que es podia preveure d'alguna manera?
2: No, perquè estem en un final de maig amb unes temperatures que són més pròpies ja pràcticament de juliol. Aleshores, pues, el temps últimament està una mica canviat i ara portem aquests dies que fa aquestes temperatures, 34, 35, 36 graus, i això fa, pues, que el cereal, pues, hagi mort abans. El seu procés de maduració s'ha adelantat uns quants dies. Aquest any començarem a cosechar una mica més aviat. Ja hi ha puestos d'aquí, de Lleida, com la zona del Fes, que ja s'ha començat, i bé, jo suposo que la setmana que ve anirem seguint, perquè això ja, com diem els pagesos, va caient de madur.
0: Normalment, en una, per dir-ho així, en una campanya normal, quan es comença a cosechar?
2: Miri, això cada any és diferent. Tot depèn de la climatologia. Si ara, per exemple, hagués fet un temps més fresc, pues, no sé, hagués fet unes quantes pluges, això ho hauria fet atrasar. Però, esclar, al vindre aquestes calors ho ha fet adelantar. Normalment una campanya de cereal a la comarca que sóc jo, a la Segarra, pues, comença 10 de juny, 12, depèn. Això s'ha adelantat uns 8 dies.
0: Perfecte.
2: S'ha adelantat uns 8 dies. Perquè, a l'últim, hem d'entendre que el cereal té un cicle. El seu cicle, anys enrere, pues, arribaria al voltant de Sant Joan. Anys enrere. Ara, amb aquestes varietats modernes, també són, és veritat, que són de cicle més curt, i això fa que guanyis uns quants dies.
0: Això, traduït en xifres, la lectura que s'ha de fer és que es pot traduir en pèrdues?
2: No, a veure, si haguéssim d'un any que no hagués plogut, pues la collita, com aquells 3 anys enrere, se'n recorden els oients de 1 a 1, de la sequera, de la falta d'aigua, pues, aquells anys sí que van ser uns anys d'unes collites molt dolentes, però l'any passat la pluviometria ja ens va acompanyar. Aquest any a l'hivern ha plogut molt, que també ens ha acompanyat, i preveiem que hi hagi una collita similar a l'any passat.
0: Més o menys.
2: Algunes zones, però nosaltres pensem que serà similar a la de l'any passat.
0: Més o menys amb quines xifres ens mouríem?
2: Bé, suposo que pel que he sentit algun comentari a la zona del FES, amb seca està sortint uns 4.500 quilos per hectàrea, i jo crec que això serà general. Aquesta producció serà general, inclús penso que en alguns camps podrà ser, es podrà superar.
0: La campanya, com dèiem, s'ha avançat, però fins quan es pot allargar? Fins quan s'allargarà?
2: Ui, ara, bueno, amb aquestes recolectadores modernes, pues cada vegada són més grans, cada vegada se n'avança més, però entre que comencem i s'acaba l'últim, quasi podem comptar 3 setmanes, un mes.
0: És prou ràpid, no?
2: Ja. Sí. Bueno, és que quan es pot cosechar es fa totes les hores que es pugui el pagès, perquè, pues, perquè des, com, quan ho tens cosechat el risc d'incendi és molt poquet. Quan ho tens a casa, el risc de pèrdua de collita per una pedregada, per un foc, per un incendi, pues és molt elevat. Ara mateix tenim, ho tenim tot a fora nosaltres, els pagesos. Tot el treball durant tot l'any el tenim al camp. Si ara ve una pedregada, com l'any passat, o ve un incendi, com l'any passat, perdó, allà doncs ho podríem perdre tot, ho ve una bona part. Per tant, s'avança, es fa les hores que es pugui, perquè com més aviat ho tinguis enllestit i ho tinguis recolectat, millor i menys perill.
0: Clar, perquè aquells incendis tan forts que vam tenir a la Segarra l'any passat, entenc que van afectar,
2: Sí, a mi em van afectar, sí, a l'1 de juliol, concretament,
0: sí,
2: el dia.
0: Sí,
2: Uh-huh. Sí, bueno, tot un seguit de circumstàncies, de calor, d'humitat, de vent, de temperatura, etc. Un dia per fer molt mal, i la veritat és que em va fer molt. Esperem que no ho haguem de veure aquest any, però el risc que tenim d'incendi és igual com el de l'any passat, perquè, com deia abans, com que ha plogut tant, pues hi ha moltes males herbes, hi ha molta sotabosc, hi ha molta vegetació, i esclar, això és més fàcil de que s'encengui, bueno, un petit accident, una borilla, el que sigui.
0: Més o menys.
2: El risc és alt.
0: Quines pèrdues hi va haver, més o menys? Ja no cal la xifra exacta, però una estimació de les pèrdues que hi va haver l'any passat?
2: Oh, milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Aquí es va cremar 6.500 hectàrees. Ja no fiquem aquí les vides, ho vares.
0: Clar.
2: Però entre magatzems, maquinària, milions d'euros, sí, sí. I a més, clar, és que són moltes hectàrees. També n'hi havia algunes de bosc, és veritat. I a part d'això, és aquella tristor que et dona quan veus un bosc, un camp cremat. És molt trist. T'agrada veure obert, t'agrada... Quan el bosc és verd, allà hi ha vida. Quan ha passat el foc, és mort. Allà no hi ha res. El foc s'ho ha destruït tot. Llavors, pues, aquell espectacle que l'has de veure, els pagesos, pues, l'has d'anar veient cada dia, és molt trist. És molt trist i és molt desolat.
0: Perquè com a
2: pagès... Però, bueno, pues, hem de recuperar, i jo ara mateix estic allà on va començar l'incendi l'any passat, precisament, i bé, sí que es veuen que els arbres cremats, és veritat, però ja estan brotant tots. Ara mateix aquí, com que aquest any també repetim, ha plogut molt, ha sigut generós l'hivern, pues de lo que es va cremar, avui ja tenim les alzineres, que hi ha unes branques, uns llucs d'un parell de pams.
0: És el cicle de la vida.
2: Sí, però ja no es veu tan negre com es va veure els dies de després de l'incendi.

0: bombers, no voldria deixar ningú, els de GP, KDF, etcètera, etcètera, etcètera, de la Direcció General de Boscos, va ser una reunió molt interessant, i el de, precisament el, no recordo el nom del que va vindre de la Direcció General de Boscos, va dir, sembla que ho va dir ell, que l'incendi amb cosechadores podés un 10%. Estem de vegades considerats no sé, bueno, com a molt malefactors, per dir una mica suaument, però som els que menys ho fem, perquè ho patim, això. Ho patim i treballes amb tensió, quan hi ha unes temperatures elevades com avui, o aquests dies, pues treballes amb tensió, que es preveuen, us prenen totes les mesures, amb extintors, etcètera, etcètera. Sí, que les màquines cada vegada més modernes pues, són més perfectes, també, però sempre hi ha aquest risc. De tots modos, estem els pagesos poden una mica massa criminalitzats del que fem, perquè l'últim el que hem de fer, o sigui, el que fem quan es fica foc és anar a apagar nosaltres.
1: Clar.
0: I sabem, i anar a apagar foc només ho sap el que hi ha anat unes quantes vegades, lo perillós que és, i bé, què has de saber? Ho has de saber allà on vas, i has de conèixer el terreno per si gira el vent, per poder sortir, que no prenguis mal, etcètera, etcètera. És molt penós, és molt penós. Llavors, pues, jo vaig quedar sorprès, pensàvem que eren més, és baixa, la taxa d'incendis ficada per una recol·lectora és baixa amb els quins es fiquen. Tant, això ens va donar una mica de satisfacció, diguéssim.
1: Clar.
0: Perquè, com he dit abans, sembla que som els dolents de la pel·lícula i no és així. Que no és així.
1: Clar, justament, per exemple, com s'ha anat adaptant al sector en matèria de calor? Des de fa uns anys fins ara, quines millores s'han incorporat? Quines prevencions s'han incorporat?
0: Miri, avui a les cosechadores han de portar, em sembla que són dos motxilles d'aigua, dos extintors, els tractors amb el remolc que l'acompanyen també han de portar un parell d'extintors. Bé, això és el que et demana. I, bueno, esclar, llavors cadascú la limpiesa de la màquina, deixar que no s'hi fiqui palla pitita al voltant del motor, s'ha de netejar cada dia o dues vegades al dia. Perquè clar, treballen amb temperatures elevades i bé, jo dic que cada vegada pues, esclar, els enginyers també ho estudien això i cada vegada les màquines són més perfectes. Per tant, i és menys. I ara mos van dir l'altre dia, que això no ho sabíem, que es veu que han enginyat, que això està molt bé, avui els tractors moderns tots porten el que se'n diu un tripuntal, que és un hidràulic al davant del tractor. Llavors allà es veu que han patentat un invent, que es ficava un bidó de 800 o 900 litres d'aigua, o sigui, per comptes del contrapès, que portem un contrapès de 1.000 quilos, treure el contrapès i enganxar aquest bidó, que porta, va, aquest bidó de 900 litres d'aigua, com deia, porta una manguera i porta una bomba connectada al tractor. Aleshores, clar, això, tots ho van veure, escolti, un gran invent. Felicitats al qui ho ha enginyat. Això és, pensem que és un gran invent, perquè portar 900 litres d'aigua al costat de la cosechadora, al costat de la cosechadora, això fa que, no sé, quan l'incendi, quan comença, els qui ho han vist sempre comença molt a poc, necessita una tona per agafar una dimensió considerable. Quan comença, si tu tens allà el tractor amb 900 litres d'aigua, jo penso que la reducció d'incendis amb cosechadores o amb màquines d'empacar es podria reduir un 90%. Per tant, tots ho van veure, que això, jo penso que l'any que ve se'n començarà a veure d'aquests estris, perquè la importància és poder ser a sobre quan comença.
1: Perfecte.
0: I això ho valorem molt positivament i pensem que això pot anar molt bé, portar aquesta quantitat d'aigua, perquè això ja fa, aquí ja pots tindre aigua per treballar 3/4 d'hora ben bona.
1: Perfecte.
0: Un incendi quan comença és molt fàcil de pagar, si tens les eines necessàries. I aquesta pensem que serà una bona eina i bé, jo penso que això de cara a l'any que ve ens hem d'anar adaptant, que n'hi hagi almenys dos o tres a cada poble, perquè clar, nosaltres com que som al camp som els que ens podem córrer més ràpid.
1: Perfecte. Tornant al cereal, ara mateix quins serien els perills que té? És a dir, m'imagino que els conills, però no sé si hi ha algun altre perill que afronti el cereal.
0: No, ara els conills, quan ja està en aquesta fase tan seca i tot,
1: ara ja no.
0: Els conills fan mal quan neix, quan és tendret, és verd. Llavors, si ara quan

0: Bé, que ara el mal ja... El mal, diguéssim, que pel tema dels conills ja està fet. Ara mal que en tenim, foc o que vingui una pedregada. Això és el que ara... És el que ens preocupa més. Pagesos sempre tenim, com diem, la vista esbarriada, mirant cap a l'horitzó, a veure si veiem cap columna de fum en aquest temps.
1: Clar. Perfecte, doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta campanya de cereal a Ponent. Veurem també un cop s'acabi si es compleixen o no aquestes previsions i com han anat evolucionant. Esperem que no haguem d'explicar ni cap pedregada ni cap incendi que afecti la producció ni els terrenys i, sobretot, evidentment, cap vida humana. Ho deixem aquí, Joan Graells, responsable del cereal d'Assaja. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a tots els oients. Adéu, au.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Bon dia, benvinguts a una nova edició de l'Arrela. Avui tenim tertúlia per parlar de l'inici de la campanya agrària en tots els seus àmbits. Avui ens acompanyen l'Esmeralda Rourera de JARC. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: També ens acompanya el Ramon Sarroca. Bon dia, de bon CAC. I per via telefònica també el Néstor Serra, de Unió de Pagesos. Bon dia.
6: Bon dia.
4: Doncs amb ells tres començarem parlant de diverses qüestions. La primera, i que és per tema d'agenda la més propera de les que parlarem, és que aquest divendres, es va celebrar una reunió de coordinació de la campanya agrària de Lleida per aquest 2026. Entre sindicats també hi van participar ajuntaments, administracions i les entitats que participen i que formen part d'aquest aquesta campanya. Dintre d'aquesta es van abordar també, doncs, el model de dinamització d'aquesta campanya, també les qüestions d'allotjament, però també de producció i de com s'enfrontarà aquesta campanya. Si no m'equivoco, Néstor, tu ja has sigut en aquesta trobada una mica, que no hem pogut treure de tot plegat?
6: Bueno, cada any les previsions que tenen, les instal·lacions que tenen, el que tenen previst, totes les contingents, pues la seguretat, tot el de cada any. Si no hi ha res de nou, pues, com cada campanya, els pagesos necessitem gent per collir, alguns tenen allotjament a casa, altres no tenen allotjament, però hi ha allotjaments als pobles, albergs del poble, que estan, pues, és això, vull dir, com cada any, des de que tinc 51 anys, que la gent cull pomes i peres i pràssics i tot això, i ja està. L'únic que, pues, d'uns anys cap aquí, per coses alienes a la pagesia, pues, s'ha fet un com si fos un problema, i no n'és cap de problema. Vull dir, la gent, tenim feina, necessitem treballadors, venen treballadors, amb nosaltres, els treballadors que venen, molts venen abans de que vinguin, ja els han cridat, perquè hi ha una cosa que es diu la crida, ja els han cridat, ja venen en contracte i ja està. Vull dir, és que no... Després sí que hi ha un certa gent que venen perquè saben que hi ha una oportunitat de feina, i aquesta certa gent que venen que hi ha una oportunitat de feina, alguns poden treballar i alguns altres no. I d'això, pues, és la campanya agrària, el que sempre s'està fent. Se veia pels drets del treballador, que això sempre els pagesos sempre ho han fet. L'únic que, pues, no es criminalitzen i ja està. No hi ha res més com cada any. Vull dir, no hi ha res. L'any passat ja se va obrir un alberg més a Baix Acerós, enguany l'han tornat a obrir i ja està. Vull dir, obriran d'aquí poc, obriran lo de la fira, l'Ajuntament de Lleida, però no té res a veure una cosa amb lo que és la campanya agrària, amb lo que són los pressics, les cireres que estan, albercocs que estan començant a collir ara, amb tot això. Pues és lo que...
4: Precisament en aquest sentit, Ramon, ho apuntàvem des del govern, que és una situació que és contingent i que està que passa en aquesta temporada de la campanya agrària, però volen remarcar que aquestes situacions de vulnerabilitat no tenen per què estar relacionades amb la mala gestió, com bé ara apuntava el Néstor, dels pagesos, sinó que a vegades hi ha un volum d'arribada de treballadors que no pot gestionar-se tan bé des del propi camp.
5: Bueno, això ja ho ha dit el Néstor, lo de la situació de la campanya i posar en marxa el tema de la campanya agrària sempre ha estat igual des de fa molts anys. Què es mire? Sí que mirem tots plegats de que no es vincule o que no s'equipare la situació de vulnerabilitat d'algunes persones que arriben en aquests llocs, amb papers, sense papers, en el que és estrictament el procés de la campanya agrària. Com a novetats, sempre s'ha fet de la mateixa manera, se posa en sintonia tots els que participen a la situació a tirar endavant la campanya agrària, i a més totes les noves situacions dels albergs. Després també el que va cada any se va protocolitzant una miqueta més és aquesta situació de l'estiu, dels cops de calor, dels protocols de com s'ha de treballar quan la calor pues, cada vegada és més forta. Ho veiem enguany, ens trobem en temperatures del mes d'agost a finals de maig. Bueno, pues això és una situació que se va parlant en totes aquestes reunions periòdiques que es faran de seguiment de campanya agrària, i en la màxima transparència, la màxima tranquil·litat, i en totes les organitzacions, el que ha dit el Néstor, vull dir que no hi ha gran cosa més a afegir que intentar que sigui una campanya, pues, com sempre intentem, amb la màxima seguretat, esperem que sigui una campanya a nivell de produccions, que ja ho veurem, perquè tota aquesta situació d'aquestes últimes temperatures, això no favoreix absolutament en res, però bueno, això són situacions que esdevenen una mica ja no extraordinàries, sinó una mica estructurals, i a partir d'aquí pues, bueno, anar fent la reglamentació, anar fent el seguiment i mirar que es desenvolupen les màximes qualitats necessàries, que és el que necessitem els pagesos i ramaders.
4: És que precisament tancant ja amb tu aquesta qüestió, Esmeralda, és que són 20.000 persones arribades per treballar a les Terres de Lleida i gairebé 25.000 contractes. Estem parlant d'un volum de gent i d'una campanya que al final té moltes arestes, i que moltes vegades també des de les institucions fan la campanya també enfocant-se en no viure aquestes situacions de vulnerabilitat, però al final estem parlant d'un percentatge molt baix de tots els treballadors que estan al camp.
7: Exacte, perquè clar, enguany entre les temperatures tan altes que hi ha hagut s'han adelantat les collites, i pues, bueno, jo crec que al Baix Segrià començaran a collir les nectarines molt aviat, i es preveuen un augment de la producció bastant elevat. Llavors la gent necessita treballadors, i encara que es faci aquest efecte crida, pues sempre en fan falta. Sí que cada agricultor cada vegada és més professional i ja es busca llocs per viure, perquè lo de l'habitatge també és un problema que tenim i que sofrim a tota Lleida, perquè falta habitatges per viure tota aquesta gent nouvinguda o que van venint cada any, i pues bueno, llavors pues tot el tema d'allotjaments que preveu l'Ajuntament de Lleida com a principal receptor de tota aquesta gent, i pues, el que deia el Néstor de l'albergue aquest de Serós, pues, fan que molts se puguen col·locar allí. Però a part, pues, també hi ha l'efecte crida de gent que ve pues, sense papers, que amb el tema de la regularització se veu que s'apunta molta gent, hi ha moltes cues, però no, la burocràcia no fa que aquesta gent pugui aconseguir papers i que puguen ser mà d'obra, que tant ens aniria bé amb aquest augment de la producció que hi haurà. I clar, llavors pues, jo me voldria queixar d'això, que tant que han venut aquesta nova llei, aquest nou decret que farà que puguem regularitzar la situació de molta gent que vol treballar i que està vivint fa molts anys aquí a Lleida i podrien ser personal per poder anar a les explotacions, i bueno, sembla que és una mica fum, que no s'aconsegueix que puguin tenir aquests papers de manera àgil.
4: precisament al respecte n'ha parlat durant d'aquesta campanya agrària el subdelegat del govern, José Crespín, que ha parlat d'aquesta regularització extraordinària i de les persones que s'hi estan acollint. Sí que és veritat que ha dit que això n'ha valorat el costat positiu, però no ha entrat a apuntar també, com bé deia l'Esmeralda, si encara s'ha quedat gent fora, que no sé també si us ho han traslladat directament a les cooperatives de treballadors que estaven esperant aquesta regularització i que no els arribarà per la campanya.
6: Però no és que s'hagin quedat fora, és el que diu l'Esmeralda, és que s'ha venut una cosa com si fos allò que s'havien de regular els papers perquè tenim gent aquí irregular i això ajudaria al nostre sector, no? Sigui granges, sigui la campanya agrària, perquè necessitem gent i la gent que tenim treballant cada vegada és més envellida i cada vegada més, si poden, se'n van a treballar en altres llocs. Això és així, les coses han de dir clares, no? No els agrada treballar al tros, no els agrada a ningú treballar al terròs, com ni diguem, no els agrada, però clar, se fa una regularització i s'havia de començar a arribar expedients i el més calent està a l'aigüera, com ha dit l'Esmeralda, vale? Vull dir que potser ja està bé de fer tanta propaganda i posar-nos de fer tants vídeos, de fer tantes històries i posar-nos més a la feina, apretar més a la Policia Nacional, que faci més funcionaris o els funcionaris que treballin més, que no pot ser, perquè si es fa una regularització el que no pots fer és que el primer dia hi hagi cues com s'ha vist. Vull dir, això no passa a cap lloc, això passa al funcionariat. No, és que no ho entenc, hi ha coses, vivim en un país que no ho entenc. Això sí, sortir fent vídeos i propagandes, el que vulguis, però si no hi ha problemes no en solucionem cap, perquè el que ha dit l'Esmeralda, venim fum i després nosaltres necessitem gent i què fem? Vale? Sí, sí. I després una altra cosa, respecte al que ha dit el Ramon, vull matisar una cosa, lo de la calor, els efectes de la calor i tot això. Jo tinc 51 anys i des de petitet que he anat a treballar, i he treballat des de collir la cirera fins al mes de setembre, que anàvem a col·legi, i la calor l'aguantàvem igual. L'únic que teníem dos dits d'esme, vale? Fèiem els horaris que toque, i un pagès professional, com ha dit l'Esmeralda, els pagesos professionals, vale? Agafem i treballem quan se pot treballar. El que no fem és com fan gent, no vull posar, que van a destajo, van, treballen com volen, com volen que treballin els treballadors, i això no es pot fer. I després una altra cosa, cada empresari, és a dir, cada pagès té els seus riscos laborals, que no hi ha cap més protocol que els riscos laborals de cada empresa, és a dir, de cada família pagesa. Vull dir que per molts protocols que vulguin fer, que això ho van fer l'any passat, s'ha quedat una altra vegada amb paper mullat, vale? Perquè cada els pagesos sabem el que hem de fer, però després, a part de saber el que hem de fer, paguem, a part de pagar, tenim l'obligació de tindre empreses que ens facin els riscos laborals, com totes les empreses, i nosaltres som empresaris i això ho complim, i ens venen aquestes empreses de riscos laborals a veure que ho complim tot. Vull dir que hem de ser també, deixam-nos clar, no podem, ho hem de diferenciar, aquell pagès que és professional però una empresa familiar de tota la vida, que grans empreses que tenen molta gent que van a destajo, ¿vale? Que van a destajo i que, clar, i allí hi ha el que hi ha, diguem nietetes, diguem-ne això, que després passa el que passa i després correm i tots. Clar, ho hem de diferenciar, ho vull diferenciar, perquè això va passar l'any passat i passa, i és lo pa de cada dia. Res més.
4: No sé si volies afegir alguna cosa més, Ramon, però...
5: No, sí, ja dic el mateix, eh?
4: Sí, sí.
5: Al final jo el que me refereixo, no només si s'activaran els protocols o no, però jo el que me refereixo que l'empresa normal agrària, les empreses que nosaltres treballem i dels nostres associats, sabem molt bé el que s'ha de fer, sempre hem collit en aquestes condicions i quan fa prou de calor, doncs fem els horaris de matí, comencem molt, molt aviat el matí i a l'hora que comença a apretar la calor cap a casa. Vull dir, si diem el mateix, lo que no es pot equiparar lo que en altres fem com a empreses com les que coneixem, en el que diu lo Néstor, aquestes grans empreses que hi ha problemes, que van a prou fet, que tot això és una altra història que nosaltres no hi tenim res a veure, ni patim les conseqüències, perquè al final ens posen tots al mateix sac, però jo crec que en la totalitat o en la gran majoria la gent fa el que ha de fer. Els temporers que tenim collint fruita, jo també la sento, la calor, i la pateixo i no la vull patir. Fem les hores de matinada o de matí i ja està, vull dir que no hi ha a dir el mateix, no res a dir amb això.
4: Ja m'agradaria...
6: Volia matisar.
5: No, has fet ben fet.
4: Dic, com que t'ha citat a tu, dic a veure si el Ramon volia afegir alguna cosa més. Començaré amb tu, Esmeralda, però bueno, podeu afegir els tres. M'agradaria fer un repàs de tota la campanya, també no em vull deixar del que hem anat teient, també del que s'ha avançat, del que ja està més a punt de començar. És el que dèieu tots, tot comença ja aquestes setmanes amb les primeres varietats de paraguaians, que seran la primera fruita d'os que es comenci ja a produir també, i les primers pressiques i nectarines que podrien ja arribar a la setmana vinent als camps. De moment, quina és la previsió? Perquè aquesta fruita, no sé si és la que la calor potser se'ls li ha avançat una mica, però també ja ha tingut un punt d'efecte els dos o tres episodis de pedregades que hem viscut durant aquesta primavera. Vaig amb tu, Esmeralda.
7: Sí, bueno, els episodis de pedregades pues van afectar unes 2.000 hectàrees, però bueno, jo crec que amb l'augment de producció que hi haurà, jo penso que ho salvarem, perquè fem una fruita boníssima, primer, el que diré. Fem una fruita d'una qualitat com cap, i això la gent del carrer ho ha de saber. I han de comprar fruita d'aquí, al tros, a on sigui, però comprar fruita d'aquí, perquè fem uns estàndards de qualitat que en tota Europa ens venen a comprar. Se preveu unes exportacions molt altes, se preveu un augment de producció, em sembla, de 400.000 quilos, o
5: 400 milions de quilos.
7: 400 milions de quilos, que ho he llegit avui, a més, i penso que hem d'estar molt orgullosos de lo que fem aquí. L'altre és...
4: I a més,
7: que
4: és el que dieu, 400.000, i Lleida liderant...
7: Lleida liderant, o sigui, el producte interior brut de la indústria, o sigui, de la producció alimentària, és 5 vegades lo que produeix les farmacèutiques, 2 vegades de la producció dels cotxes de Catalunya. I llavors això és un valor que tenim a la gent que viu al món rural, que produïm cada vegada més, millor i amb més estàndards de qualitat, i hem de dir això. Després, molts problemes tenim, perquè lo dels treballadors, tenim molts problemes a les granges, a la gent, cada vegada hi ha més llocs de treball, cada vegada estem augmentant més la població a nivell estatal, a nivell de Catalunya, i hi ha més llocs de treball a cobrir, i la gent evidentment pues van triant els llocs de treball, i sembla ser pues que l'agricultura pues és lo darrer, no? I llavors pues lo que estem intentant cada agricultor en la mesura de lo possible és, pues, si tenim treballadors, ficar-los vivenda, que tinguin les millors condicions, els sous millors, però també volia abordar un altre tema, que és que a Catalunya tenim les baixes de més llarga duració en percentatge de tota Espanya. Llavors també aquí jo em sembla que un dels problemes seria que poguéssim ser tots autònoms i s'acabarien les baixes, perquè això tampoc és normal.
4: Recuperar una mica el que dèiem d'aquesta campanya de pinyol, després si voleu afegiu alguna cosa més també del que ha apuntat l'Esmeralda, és el que dèiem, una producció que sembla que anirà a l'alça, tot i això hi ha preocupació, per exemple, pels efectes del canvi climàtic, per aquesta calor, però tot apunta a que serà un molt bon any amb la producció de pressic i nectarina. No sé, a nivell de previsions, que és el primer que t'està arribant, Ramon, del que pot sortir ja les properes setmanes.
5: Mira, la fruita d'os hi haurà aproximadament, que van sortir les dades fa poc, sí. Un augment aproximadament d'un 8%. Això és una bona dada, vol dir que hi haurà una campanya de fruita d'os molt normal. No hi ha mai cap campanya igual, i aquí haurem de diferenciar una mica la campanya que és de fruita d'os i la de fruita de lleó. En la de fruita de lleó sí que cada vegada ens trobem més que ens veiem afectats pel tema de canvi climàtic, cop de calor, situacions endogàmiques que fan ja des de la floració, principalment els perers, i dintre dels perers principalment la pera conferens, cada vegada se li està notant més una reducció de producció, i això no només és aquí a Catalunya, a l'art mediterrani, sinó que la sintomatologia aquesta comença a ser a tot Espanya. Avui en dia, l'altre dia teníem unes taules de valoració de producció de fruita de lleó en pera, i a totes les parts importants de producció de pera i principalment conferents en trobem que la producció per hectàrea està baixant en picat. Hi ha avui en dia un any normal. Abans, fa 8, fa 10 anys, fa 12 anys, una producció normal sortia en normalitat 17, 18, 20.000 quilos per hectàrea. Avui difícilment se passen els 12, 13.000 quilos per hectàrea, 14.000 una bona campanya, i això serà algo que també marcarà l'esdevindre de la producció de fruita, no només enguany, sinó veurem els pròxims anys. I en poma pràcticament la floració va estar bé, els episodis aquells de primeres boires pel matí no van afectar la floració de pomera, que és més tardana, sí amb alguna floració de perera, però en general podrem dir que és una campanya normal, perquè la fruita d'os, en aquest augment del 8%, apaivagarà una mica aquesta disminució de producció amb fruita de lleó, principalment la fruita de la pera.
4: Entenc també que la fruita de lleó també és un més el cap al final de la campanya, tot i que ja entenc que comença també ara, entenc que cap al setembre és el punt
5: principalment és a l'agost.
4: A l'agost, no? Vale.
5: A partir del 5 d'agost és quan entren llimoneres, Williams, les alcolinis primerament, però després lo patac important de producció de Lleida, que és la conferència. Tot el mes d'agost podríem dir que és un mes molt fort en pera, però en aquesta casuística, que cada any mos estem trobant en aquestes baixades de producció molt importants.
4: Digues, Néstor.
6: La pera comencem a meitat de juliol i, com diu el Ramon, tot l'agost.
4: Tot l'agost.
6: Però és que vull, a part de tot aquestes, que havia unes bones previsions, ja ha hagut, la gent ha fet moltes inversions, sigui per foc bacterià, sigui per molts problemes, els últims anys estem tenint molts problemes de producció. No qualla, sigui pel que sigui, no sabem per què, fa molts anys que tenim mal quallats. Pel fred, pel, no ho sé, si ha canviat el clima, no ho sabem, però amb això sí que ho vull destacar, que des de la Unió de Pagesos hem demanat que s'estudi perquè passa això any rere any. No és en general, però hi ha zones, una zona aquí, una zona allà, que pugem al quallats, i sobretot el foc bacterià pues se nos està fotent. I hi havia moltes bones previsions, com ha dit el Ramon, hi ha moltes inversions, s'estan fent moltes inversions de noves plantacions amb xarxes antipedra i tot això, però que la gent diu, hòstia, és que no ens ho rendible, perquè he plantat un superintensiu de pera conferents i el que m'havia de sortir tants quilos me'n surt tants i menys, i allò no és productiu, vull dir, no és rentable. Però amb això, que amb el que fa, i després respecte que aquesta calor que ha fet avançar, que ja fa un mes que estem collint cirera, albercocs i tot això, que ha fet avançar la producció, vale? La collita també fa, com que aquesta calor també englobe quasi tota Europa, la demanda de fruita d'os, la demanda de fruita d'os és superior, i això afavorís els bons preus i que els mercats estiguin alegres.
4: Clar, és el que dèiem, aquesta és la primera, també, el que deies, ja la cirera ja fa unes setmanes que la comencem a veure ja per les botigues, també els albercocs, i també ara en aquesta entrada en gros també de la resta de la fruita de pinyol. També s'ha avançat la campanya, i em sembla que la Judit també ho abordarà a l'altra part del programa, del cereal a Ponent, per la calor, també per aquestes elevades temperatures. Ja s'estan segant les primeres varietats d'ordi, de blats i de tricals, que van una mica, aquests que van una mica més tard. No sé també, a nivell de previsions, no sé també si ja heu començat a escoltar de si aquest augment de la calor pot provocar també una previsió de menys o menys o més o menys quilos, depenent també de com acompanyi el temps en les properes setmanes. Com vaig amb tu, Ramon?
5: Sí, mira, los cereals, los ordis principalment, que es van sembrar més primerencs a totes les zones, però principalment aquí la nostra zona, que es van sembrar més primerencs, encara aguantaran un cert rendiment. Tot el que són los triticales i principalment los blats i ordis d'altres zones que es van sembrar més tardans, com Santa Coloma Gramenet, tota aquella zona allà de la Conca Barberà, totes aquestes zones tindran una disminució brutal de quilos de cereal. No s'està, els triticales principalment, los blats los està flamant ara últimament, i veurem, però no serà la campanya que es preveia o que hagués tingut de ser en la quantitat d'aigua que va ploure hivern i primavera.
6: Però avui una altra cosa, a part de tot això que diu Ramon, el problema greu que tenim en el cereal és els costos de producció. Per sembrar, per poder tirar endavant, això ja estem parlant al regadiu, al regadiu, i després si parlem al secà, pues ni te cuento, que mirem sempre cap al cel a veure si plou o no plou, com ha dit el Ramon. Se preveia una bona collita, i si no, i com que a l'abril no va ploure o que va ploure, pues aquesta collita ha sigut menys de lo previsible. Però el problema és que els costos de producció, sigui perquè la guerra de primera guerra d'Ucraïna, ara la guerra d'Iran i per l'estretxo d'Hormuz i tot això, com que depenem o nos fan dependre, que això ho vull destacar, nos fan dependre de per poder abonar, per poder fertilitzar les nostres terres de abonos minerals, perquè nos diuen que els nostres abonos, les nostres disseccions dels nostres animals no les podem aplicar, ¿vale? No es penalitzen o no les podem aplicar, i després resulta que han d'importar nitrogen, quan aquí tenim nitrogen de sobres per abonar els nostres camps. I bueno, i som dependent, i com que som dependent d'aquests abonos, d'aquests fertilitzants, pues cada vegada més pugen el preu, i això, els costos, pues bueno, ja no cal dir ni el gasoil i tot això, aquí al món cerealista, pues hi haurà un, bueno, no és un daltabaix, perquè els pagesos perseverem, però és que són anys difícils per poder produir cereal.
7: Sí, jo voldria afegir amb això que diu el Néstor, que el principal problema és el preu que porta el cereal, que és un preu.
6: Això, sí. Però jo com tu, sí. Jo com tu sóc una mica, vale, m'ho miro,
7: sí, sí.
6: Perquè sí, entens, sí. El preu, però sí, sí. Si poguéssim, el preu, si pugés molt millor, però després recauria sobre altres sectors que també vivim, sí. Pagesos i ramaders.
7: Vull dir, llavors, però, pues, bueno, lo que passa que, clar, els cerealistes, bueno, avui en dia pues hauria de dir de comptar bé si val la pena sembrar cereal i blat de moro, perquè tal com estan les coses, per moltes ajudes que el ministre Planas ens hagi dit que ens donarà pels fertilitzants, o després també s'ha sembrat molt menys ordi enguany, perquè com que va ploure tant, va haver moltes finques que no es van poder sembrar. i hem tingut que fer blat de moro directe, i els preus que tenen les llavors són caríssimes. Evidentment que pels ramaders, pues ara el preu del pienso és un preu pues relativament normal o equilibrat, i pues això ens va bé, perquè també pues en ramaderia pues tenim uns problemons a tots els sectors. Però lo del cereal és un tema molt preocupant, i farratges, perquè s'està canviant la tendència, i pues molta gent, amb el que val un tractor, has de produir molt, has d'arrendar moltes finques o has de comprar moltes finques perquè et surtin bé els números, perquè s'estan perdent molts diners. I bueno, això és el que volia dir. I amb cereal d'estiu igual, perquè el blat de moro, la lleó val una bestiada, de 220 euros lo sac de lleó, i després a l'hora de vendre pues segurament ni trauràs lo mateix, no? I pues bueno, s'hauria de replantejar tot el tema aquest. I després l'aigua, que l'aigua, el cost de la gestió de l'aigua, depèn de quin territori, pues és més elevat que un altre, i llavors pues no surten els números al cereal, i els farratges tampoc.
4: Tot i així, digues, Néstor, després afegiré una cosa, perquè volia afegir una cosa del preu.
6: Que l'Esmeralda ho ha dit, jo ho he dit durant les paraules, ho he dit el mateix. Vull dir que el món del cereal, el sector del cereal, sigui d'hivern, d'estiu, i el ferratge també, com que depenem molt dels mercats de fora, doncs s'haurà de replantejar. Cap a quin camí? No ho sé, perquè això, però bueno, són perseverants, torno a dir, són perseverants.
7: Bueno, això que deies del nitrogen orgànic, pues jo crec que és una bona solució, perquè ni produïm molt de nitrogen orgànic, sol hauríem de canviar els calendaris d'aplicació, i llavors augmentar una mica els límits, que ja fa anys que ho reclamem a Europa i no ens fan cas, i llavors jo crec que seríem autosuficients i podríem passar completament dels adobs minerals sense que s'ofengui ningú.
4: Clar, no?
6: No, és el que he dit, és que baixar els costos. Aquí tenim unes matèries primes, tenim unes dejeccions dels nostres animals, estem fent, no invents, estem fent coses per poder-les gestionar. Se podrien fer les mateixes coses o diferents, les gestionaríem igual, perquè podríem fer separador de sòlid i líquid en els purins, el líquid ho podríem fer en fertirrigació, doncs estalviaríem aigua, aportaríem nitrogen, entens? Hi hauria tantes coses que es poguessin fer si no s'escoltessin els pagesos, eh? Sol si no s'escoltessin, que ens abaratirien els costos. Després potser al cereal, on se pot regar, el regadiu, potser seria rentable. Però, torno a repetir, és el que has dit tu, el panís. Nosaltres a casa volíem fer panís, dic, hòstia, és que si no collim perdem quartos, eh? Pues escolta, per perdre quartos ho deixes ser, ja està. Clar, és que és això, però la gent, jo ho puc fer en aquest sentit perquè no vinc de la terra, vinc de la ramaderia, però aquella gent que té tractors, que es viu del sector cerealista, aquest pensament que he dit jo no ho pot fer, perquè si no sembra, no cull, i si no cull, no menja, i si no menja, no menja ni paga totes les inversions que ha fet per poder viure del sector cereal. Però amb això, que s'ha de fer un replantejament, no sé quin, però s'ha de fer un replantejament. I no crec que aquest departament estigui, com ha dit, estigui per la qüestió del departament ni pel ministeri, però pot donar moltes ajudes. Les ajudes no ajuden el problema, les ajudes agonitzen el problema. S'ha de fer un replantejament, no ho sé quin, però almenys que no s'escoltin els pagesos.
4: Vaig amb tu, Ramon, és que escoltàvem justament aquesta setmana també que a nivell de preus, els preus són similars als de l'any passat, i algunes cooperatives, escoltàvem declaracions de la cooperativa d'Alfés aquesta setmana, del Josep Ignasi Molló, que deia que de moment no s'estan notant aquests efectes de la guerra al Pròxim Orient, però una mica el que estava dient ja el Néstor, que es quedi el preu igual amb aquests costos que ja es venen arrossegant, que no és sol d'ara per aquest conflicte, que els preus no es quedin iguals, no és una notícia positiva, perquè és un mal ja que s'arrossega des de fa molt temps.
5: Mira, la producció és que hem començat, jo crec que si ho barregem tot, el que farem els pagesos és plegar. Ni resiliència ni història. Una cosa és la producció.
4: Clar.
5: La producció està a un guany, està mermat. Mira, l'altre dia a la Llotja de Barcelona hi havia una gran reunió de, principalment per a cooperatives pinçaires i cooperatives productores. Se va fer una gran enfatització del producte de proximitat, del nostre cereal, d'allò. Però la ponència important que va vindre a fer una ponència era un alt destacat dirigent d'Ucraïna i grans representants de la producció ucraïnesa dintre. Una cosa és la nostra producció, que la nostra producció és una producció que enguany estarà, i portem uns anys que no és bona, i això, claro que els costos de producció són alts, però si la producció és baixa encara és pitjor. Si la producció fos molt alta, si anéssim a rendiments alts, i el blat de moro per què cada vegada és més limitant? No només per la producció i els costos, perquè té unes problemàtiques a nivell de malalties que cada ens afecten més. Abans una producció és el mateix que passa en la pera. Vull dir, sí que el departament o el ministeri no farà cap estudi, o és difícil, que, però ja hi ha una gran empresa de viveros a nivell mundial que també és nostra, ja és una gran empresa, pues que ja l'any que ve ja tindrà peus, plançons, varietats de pera resistents al foc bacterià, resistents a la sequera, resistents a problemàtiques de floració. Ja sé, està investigant per part d'empreses aquestes. Ara, la producció de cereal, analitzem la producció, és una cosa, és baixa. És baixa, problemàtiques, canvi climàtic, sequeres, massa aigua enguany, plagues fitosanitàries al blat de moro. Enguany, la coincidència o la casuística dels preus alts a nivell de mineral, d'adobs minerals, de tot el que són urees, de tot el que són nitrogenats. Claro que aquí, ara m'ho recordem tots, de que aquí tenim una matèria prima que ben treballada, vale? Pues anem cap aquí, anem a fer projectes d'aquestos, que al final s'ha de fer projecte per a poder tindre uns adobats més orgànics, que teníem la matèria prima, però s'ha d'intentar fer d'una altra manera. I a partir d'aquí dius, els preus de mercat no els canviarem. Els preus de mercat, i principalment el cereal, va a un preu mundial, va a un preu de llotges. I aquest preu de llotges, si segons en qui parles, i nosaltres parlem molt en los pinçaires, pues los preus de llotges, avui en dia, el preu del cereal que es té de referència, la finca més gran és el Port de Barcelona. I aquest és el preu de referència. Ara, com podem replantejar molt el sector? Bueno, pues, en els nous regadius, però tenim unes zones de secà que què replantejarem si no fer llavors que siguin més resistents, treballant innovació. Treballant innovació a nivell de llavors, a nivell de que siguin més resistents, d'altre tipus de productes, que hi ha d'altres tipus de productes. I això serà on has de vindre, que s'hi haurà d'anar lluitant, perquè el que no canviarem serà el preu.
4: Doncs...
6: Ja, però Ramon, però els nous regadius que dius tu, l'aigua, que ho ha dit abans l'Esmeralda, s'ha de pagar.
5: Oh, i tant.
6: Ja que fa 30 anys
5: que la paguem.
6: Sí.
5: Això no és nou.
6: Sí.
5: Claro.
6: Clar, però amb això... Però clar, estem competint amb mercats que tenen... Los abonos los tenen allí, i tu has dit, no vull dir el país, l'abono el tenen allí i no cal aigua. Ho entens? Claro, i la mà d'obra és diferent, i tot és diferent.
5: Mira el petit exemple, el blat de moro, la principal producció de blat de moro a les pinçaires, a totes les empreses de Lleida principalment, era el nord de França. Avui en dia el nord de França té molta més problemàtica que en altres en sequera. Ja i dius, què han fet aquesta gent? Pues intentar lluitar en una competitivitat que en altres tenim, que és l'aigua, que és el rec, i que ells avui en en dia encara no tenen desenvolupat. Vull dir que tot això canvia.
7: Sí, i jo crec que és com el que diu el Ramon, que hauríem d'invertir més en estudis de varietats més, el que diu ell, en genòmica, en regadius. Per això els del nord de França venen aquí a mirar els regadius. A Espanya tenim una regió equiparable a Califòrnia de regadius. Som l'enveja de tota Europa, perquè ells no havien... Nosaltres sempre hem tingut sequeres aquí i sempre ens han buscat la vida per invertir, per fer regadius. I hem d'anar per aquí, innovar i fer nous cultius o agafar varietats que li donin valor afegit a les nostres explotacions agràries.
4: Néstor, acabem amb tu, molt breu, et demano 20-30 segons perquè ens quedem sense temps, però si volem anar tancant per aquest bloc que hem anat parlant d'innovació i també dels reptes de futur.
6: Reptes de futur, ja que parlàvem de França, jo me posava les mans al cap, totes les meves disseccions ramaderes que fem a casa, totes van a França. I, pues, ells venen a copiar-nos l'aigua, pues copiem lo que jo estic, claro. estic claro. Portant.
7: Sí, no? Sí.
6: És que ho hem parlat abans, La gent, per amb això, la gent s'espavila. Noves varietats i tot, perfecte, però la gent s'espavila. Ho he dit, el sector cerealista s'ha de fer un replantejament. No hem de confiar de les administracions, ha de ser el propi sector que ho ha de liderar, i les administracions o el govern, no, ha d'escoltar el sector. Diguem-ne que en vulguem, busquem varietats noves, els diem als dintre, que busquem varietats noves més resistents als canvis climàtics, perquè basta si plou molt, basta si no plou, basta si plou quan, entens? Perquè, i després una altra cosa que no s'ha tocat, els problemes que tenim amb els fitosanitaris. Nosaltres, cada vegada més, ens estan traient fitosanitaris. Una altra conseqüència per ser menys eficient. Clar, és que si vam, si, ho ha dit el Ramon, si anem donant toms, nos enfonsarem nosaltres mateixos.
4: Intentarem no enfonsar-nos, Néstor. Em sap greu perquè ens hem deixat molts temes per parlar. Ens queda encara una tertúlia més abans d'acabar la temporada i espero comptar amb tots tres per tancar-la. Moltes gràcies per aquesta estona, Néstor, Esmeralda i Ramon.
3: Ràdio Vilasacra.
1: I fins aquí la rela d'aquesta setmana. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar la setmana que ve, com sempre, a la mateixa hora. Recordin que tenen un correu habilitat a rela@uau.cat per enviar-nos qualsevol proposta de tema. Gràcies per la confiança i ens veiem a la següent secció.
8: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
9: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
10: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
11: M'interessa.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
2: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digicristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Bona nit.
11: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
12: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
13: Ministrius de llars.
14: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
13: Ministrius de llars.
14: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
15: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
16: A poc, i bona lletra.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Teatre radiofònic.
1: Avui els oferim Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, de Federico García Lorca. Serà interpretada sota el següent repartiment: Doña Rosita, Julia González. Ama, Dolors Trencs. Tia, Maria Glòria Ferrés. Madre, Margarida Fabregat. Manola 1 i Ayola 2, Marta Plaza. Manola 2 i Ayola 1, Laura Castillo. Solterona 1, Joana Palau. Solterona 2, Rosa Aguado. Tio, Francesc Domingo. Sobrino, Joan Salvador. Don Martín, Ramón Bravo. Catedrático de Economía, Jordi Bernat. Muchacho, Ismael Major. Narració, Ricard Pagès. Muntatge musical, Nina Mataix. So i gravació, Joan Borràs. Direcció, Joan Garrigó.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Informació, música, entreteniment.
3: La nit.

0: És l'hora del pati.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La visita del Papa a Barcelona es nota en les botigues de souvenirs que ofereixen merchandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Cort Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
3: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
4: Tenim el que és la mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
3: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
5: I think, it's not that...
6: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
5: It's not that attractive.
7: És una fantàstic
8: era. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
5: El Papa no.
3: El merchandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest merchandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
9: Sí, he comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
3: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
10: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
3: A banda del merchandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
11: Són 15.000, més de 15.000 banderes, les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres, 1,80 metres per 1,80 metres. Amb groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
3: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
11: Ai, caramba!
12: Si a casa hi ha sorolls que ens agrada escoltar.
13: El sentit Ràdio Vilasacra.
12: I altres que no. Al carrer passa el mateix.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
0: L'opció dels que en saben.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: Mare meva, quin somni.
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
2: Espai Ràdio Vilassar.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us podeu imaginar què fa un cuc dins d'una poma? Aquest poema diu que potser viu dins i molt tranquil. Què penseu? L'escoltem?
2: Hola, sóc el Nil Gómez Serrano. El poema que he escollit es diu Un cuc en una poma i ho ha escrit Richard Edwards Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agrada la poma. A un cuc en una poma, llegeix tranquil com un nadó, dins del bressol arreblidet, i jo, em sap greu, he de trobar la dolça pau del teu indret. La culpa és tota de la gana que m'empenia a esbatanar les portes del teu santuari sense pensar on tan sols truca. Un dubte em queda que em fa angúnia. Abans no et llenci al carretó? D'això em vols dir si per aventura tenies cap germà bessó? Richard Edwards Miquel Desclot.
1: La poesia és meravellosa. Amb ella podem imaginar coses com un cuc llegint dins d'una poma. Moltíssimes gràcies, Nil, per recitar aquest poema tan divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
4: Ministrius de llars.
5: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
4: Ministrius de llars.
5: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Us ho diré d'una manera senzilla i que ningú no s'ofengui. Ràdio Vila-sacra, única de debò, i el vostre fer és incomparable. Sabeu diferenciar la música del soroll. Les meves felicitacions i que us escolta moltíssima gent. Seguir així.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Radio Vila-sacra.
7: Radio Vila-sacra.
8: Radio Vila-sacra.
9: Radio Vila-sacra.
10: Radio Vila-sacra.
11: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
12: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

0: tanca els ulls.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Cançó d'un doble amor, en un enregistrament històric de Conxita Supervia.
3: Ràdio Vila-Sacra.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La primavera plujosa i les temperatures altes del final de maig han creat les condicions ideals per a la proliferació de mosquits i paneroles a Catalunya. Per això, des de l'Associació Catalana d'Empreses de Control Ambiental, recomanen a la ciutadania que col·labori en el control de plagues amb mesures bàsiques. Andreu García és el president de la DEPAP.
2: Més enllà de controlar poblacions de paneroles, és superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlarem la plaga molt millor. I a més, farem una cosa, és un doble efecte. No tindran on alimentar-se i, per tant, no podran proliferar tant, punt número 1. Punt número 2, si volen alimentar-se, s'alimentaran dels productes que els fiquem nosaltres i, per tant, els controlarem.
1: Els especialistes insisteixen a no recórrer insecticides domèstics davant qualsevol...

0: El canal que sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
1: Home, sí.

0: a sopar!
1: I què sopem avui?
2: Uramaki Sushi.
1: Sí.
2: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials. Extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla de Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franch. Ramon, com estàs?
8: Hola, molt bé.
7: Avui com ho veus, avui? Menú suau o d'aquells que desperten ànimes?
8: Avui anem fortets.
7: Avui anem fortets, eh, que sí?
8: Sí, sí.
7: Què farem avui?
8: Avui entrevistarem a la Cati Martí i a la Ainhoa García sobre la salut mental. La secció EGB avui sobre les trampes del treball interior i la secció Exploració amb en Cristian Carles

0: Tolrà.
1: Molt bé, doncs som-hi. Doncs tenim amb nosaltres avui a la Cati Martí, que és mestra, i també a la Ainhoa García, que també és mestra. Cati i Ainhoa, benvingudes.
2: Benvingut.
3: Hola.
1: Com esteu?
2: Estem contentes d'estar aquí.
1: Que bé. Nosaltres també, que sigueu aquí avui amb nosaltres. Expliqueu-nos una miqueta com va començar el vostre procés personal de salut mental i què va ser el més difícil i també potser el més revelador d'aquell moment de crisi.
2: Mira, jo vaig tindre un episodi d'ingrés als 3 mesos de morir el meu company de vida. Jo tenia 49 anys. Em van ingressar d'urgències involuntàriament. Jo feia dies que no podia dormir, que no podia parar de fer activitats. El que jo veia al meu entorn no ho podia compartir perquè només ho veia jo i només percebia així jo la realitat. I va ser molt traumàtic perquè que t'ingressin involuntàriament en una planta psiquiàtrica és molt dur per tu i pel teu entorn. Seguim després. A veure, l'Ainhoa, què ens dius?
3: Pues jo, el meu primer episodi també vaig començar als 30 anys, quan estava d'Erasmus a Bolònia, i allà va començar... També consumia en aquell moment pues, marihuana i així. I llavors, al tenir un entorn tan diferent al meu, amb una altra llengua, un entorn que no era el meu familiar i tot això, doncs vaig començar a tenir veus. I aquestes veus van ser cada cop més grans, més grans, més grans, fins que si jo vaig marxar un setembre de Bolònia, l'abril, l'1 d'abril dels anys següent, em van ingressar, també com a la Cati, de forma involuntària en un psiquiàtric.
1: Cati, tu i jo ens coneixem des de fa uns anys ja, i moltes vegades expliques que el teu procés de salut mental et va obrir les portes cap al treball interior, al creixement interior. Quin va ser aquell punt d'inflexió? Digues, perdona, Cati.
2: Vosaltres dieu una cosa que a mi m'agrada molt, que diu, a vegades s'arriba per discerniment o per patiment. En el meu cas va ser per patiment. El meu entorn en aquell moment va ser un entorn molt amable, va ser un luxe d'entorn, que em deien, home, Cati, és que tu a la vida t'han passat moltes coses i per algun lloc hauria de sortir, és normal que petis. Val, d'acord, aquest argument a mi em va servir durant un temps. Quan als 3 anys jo torno a tenir un catacrac, llavors ja no em serveix, no? Perquè dic, escolta'm, que hi ha moltes persones que a la vida li passen coses super mega dures i no acaba amb un llit de lligada d'un hospital, no? Per tant, què deu haver... Què puc fer jo? O sigui, què puc fer jo? Què hi ha en mi? I en aquell moment començo a interessar-me per... Anem a mirar per dins com ha estat la meva vida, a elaborar el relat de la meva vida respecte al meu patiment mental, no? I això em porta a vincular-me primer amb el Daniel, que a més jo amb el Daniel Gavarró jo havia treballat molts anys a l'escola com a mestres els dos, i per tant el coneixia i tenia tota la garantia de qui era, i sempre sí, en el meu cas ha estat així, jo vaig començar el treball interior per aquest tema.
1: I diries, perdona, que en perspectiva, sempre mirant en perspectiva, amb tot el que ha suposat per tu el teu creixement personal, diries que fins i tot has pogut arribar a agrair el fet que et passés el que et va passar perquè això et va obrir aquestes portes?
2: Sí, això ha sigut molt difícil, eh? És un procés, bueno, vosaltres ho dieu sempre, no? A mi em va costar molt ser les paus amb per què m'ha passat a mi això, no només pel meu trauma, sinó pel dolor que jo vaig ocasionar a tot el meu entorn familiar. Pensa que jo, clar, jo tenia un fill que llavors tenia 21 anys i que jo no vaig poder fer de mare i sostenir el dolor d'haver perdut el seu pare perquè jo no estava bé. I la meva mare i els meus germans i els mestres de l'escola i els companys i amics de sempre... Va ser molt traumàtic per tots i va ocasionar molt dolor. I llavors a mi em costava molt això de dir hem d'agrair, no? Hem d'agrair. va ser un procés a adonar-me'n que jo no agraïa el que m'havia passat, però sí l'aprenentatge que aquest fet havia produït en mi, no? I sí, agraeixo. O sigui, no seria qui sóc ara sense aquest fet rellevant a la meva vida, i que a més ara li dona sentit, no? Des de que jo em vaig jubilar de mestre, doncs cada cop m'hi vinculant més en el món de salut mental, crec que també he crescut molt i he canviat la meva visió del que és el patiment mental i quin és el nostre paper en la nostra recuperació. Sí, he trobat sentit a la meva vida molt a partir d'aquest fet.
1: I Ainhoa, en el teu cas, en aquells moments de crisi, quin va ser el teu salvavides?
3: Bueno, jo en aquell moment estava fent un màster, al moment que estava a Bolònia, de l'Erasmus, també estava fent un màster de dansa, moviment i teràpia. Llavors va venir una mica de la mà, jo ja havia començat amb la teràpia abans de tenir el primer brot, però diguem que aquest treball de mirada cap a dins, d'introspecció dins del món de la teràpia, havia començat alhora i van anar una mica de la mà, no? Va ser un moment revelador, perquè en el primer brot psicòtic jo vaig tenir una revelació d'una cosa que potser em va ocórrer a la infància. Dic potser perquè jo no en tinc records.
0: No sé, ara mateix sí.
1: I de fet, abans t'ha tocat, i abans d'entrar aquí en directe, abans que estàvem parlant i comentaves que moltíssimes persones que passen per casos semblants al vostre se'ls obre aquesta porta de la dimensió profunda, i es comencen a fer un tipus de preguntes que segurament sense passar per aquí no s'haurien fet mai.
2: Sí, o sigui, nosaltres això com acompanyem en el curs organitza Emília sobre agent de suport entre iguals, que és un model de recuperació que ja és exitós en molts de països i que aquí a poc a poc es va introduint, el que podríem dir també pacient expert, vull dir, acompanya en el procés de recuperació en d'altre, i és una relació totalment no jeràrquica, sinó de mutualitat. Doncs cada any coneixem 25 persones que s'apunten en aquest curs, i any rere any ens n'adonem de que el seu grau d'autoconeixement és profund. Tots nosaltres en algun moment hem mirat cap endins i hem dit, a veure, com sóc, què hi ha en mi a nivell psicològic, què m'ha passat, per què m'ha desbordat la situació, soc molt rígida, ha hagut algun trauma abans de que em passés tot això, què hi puc fer jo. Estem aquí la immensa, immensa, immensa majoria de persones que coneixem any rere any.
1: I ara parlarem d'aquest curs que les dues feu de facilitadores, però com vau descobrir l'associació Emília, i què és el que us va fer sentir que era un espai segur, humà i útil per vosaltres?
2: Jo la vida hi tinc molta fortuna, o un plan, allò que diem, hòstia, que l'univers, serà que l'univers està endreçat i no pillem per el té, no? Pues això, jo vaig tindre la sort de que quan vaig ingressar, després vaig tindre que anar a l'hospital de dia, i la psiquiatra, que és Paz Flores, era qui dirigia aquell hospital, el Fòrum, que és la part psiquiàtrica de l'Hospital del Mar. I és una persona que, bueno, que ja des del primer moment em va ajudar molt, amb el sentit de que em va canviar la visió, i em va dir, escolta'm, que nosaltres formem part d'un programa europeu sobre pacient expert, que nosaltres aquí fem activitats, fem el cafè al team, vincula't, Cati, vincula't. Jo en aquell moment encara estava a l'escola i tenia poc temps i em vinculava, però flojito. I un cop jubilada em vaig implicar cada cop més i més, i vaig descobrir el paper dels iguals, que això és molt valuós, no? Poder parlar amb persones que han passat per situacions semblants i que tu fins llavors no havies pogut compartir amb ningú, perquè ningú del teu entorn li havia passat algú semblant, no? Jo va ser a través de la Paz.
3: Sí, jo va ser que primer vaig anar a una associació, que és l'Associació Bipolars de Catalunya, i allí hi havia una relació amb els iguals, que deia la Cati, molt vinculada al diagnòstic, a la medicació, als hàbits. Jo va ser com un... Em van emputxar els pares en aquesta associació. Jo estava depressiva i no volia anar-hi, per suposat, però em van emputxar i jo vaig dir, vinga, vaig. I estant aquí vaig tenir un ingrés i una persona em va descobrir el que eren altres maneres de vincular-nos amb els iguals, que és, per exemple, i amb la nostra recuperació, no? Que és, per exemple, Matisos, que és una associació de Nou Barris que fa activitats culturals organitzada per primeres persones. I allí, com m'agrada molt el teatre, doncs vaig començar a fer teatre dins de la Trifulga dels Fútils, que és una companyia de teatre on hi ha persones amb experiència pròpia i persones professionals o no de la salut mental, de la salut o amb altres professions, bueno, tots allà amb l'objectiu únic de fer teatre. És igual el diagnòstic, el patiment mental està, però no és l'important. L'important és prendre un cafè, compartir el dia a dia, bueno. I a l'arrel de vincular-me a Matisos em va arribar un WhatsApp a l'associacionisme en salut mental que estava començant sobre el curs del peer-to-peer i, bueno, perdó, el curs de gent de suport entre iguals, que en anglès es diu peer-to-peer, i m'hi vaig llançar.
1: Que bo. I tu, Ainhoa, juntament amb la Cati, que vas, que jo crec que tu, Ainhoa, va ser primer facilitadora de la Cati i ara juntes sou facilitadores d'aquest curs d'agents de suport entre iguals. Ens podeu fer 5 cèntims de què consisteix aquesta formació?
3: Sí, doncs és una formació que els facilitadors que l'impartim són tots persones amb experiència pròpia. Ho treballem el que és el suport mutu, que és el model de recuperació, el paradigma de la recuperació envers el paradigma biomèdic. Estudiem el sistema sanitari de Catalunya i l'objectiu és poder acabar amb un títol que et permeti acompanyar a altres persones que estan també en processos de recuperació com tu, no? El teu potser és una mica, hauria d'estar en un nivell diferent que el de les persones que acompanyes, i amb aquesta experiència pròpia compartida, que amb aquest malestar, no? Pues jo vaig passar un brot psicòtic als 30 anys, li dius, no? Perquè ja t'ha explicat que, bueno, algo que tu et remou i et recorda la teva pròpia experiència, i al connectar la seva amb la teva, això crea una empatia que realment crea uns vincles molt potents.
2: I sobretot comparteixes el que a tu t'ha ajudat a recuperar-te en el teu procés. És un missatge d'esperança, no? Diem allò que a mi em va costar tant del model CIC.
3: Sí, el
2: model de recuperació, que vol dir
3: connexió, esperança, empoderament. Bueno, CIC ve de, perdó, C de connexió, E d'empoderament, eixa de significat, I d'identitat i E d'empoderament.
1: D'acord.
2: Sempre tenim que fer un treball al final del curs, que dura tot un curs escolar, com si diguéssim,
4: Ràdio La Sacra.
2: Explicar a la resta de companys quina és la nostra història de vida respecte a la salut mental, posant èmfasi en allò que ens ha servit per recuperar-nos.
1: I us ho pregunto les dues, hi ha alguna eina o pràctica que ara forma part de la vostra vida, com, no sé, com la meditació, el teatre, parlàveu abans, i que abans mai hauríeu imaginat utilitzar?
3: Home, per mi el compartir el malestar, una cosa que jo he descobert i que encara em costa, però que insisteixo que per mi és un treball que després el demana ajuda. Aprendre a demanar ajuda és una cosa que he après arrel de tot aquest procés de salut mental pel que he passat i passo actualment, i demanar ajuda em sembla, sigui a un professional, sigui al company, a la Cati que tinc aquí al costat, al teu pare, aquí al germà, a qui sigui, doncs, és una cosa que estic aprenent i que ens sembla, bueno, si no sabem demanar ajuda, estem pututs.
2: A mi m'ha ajudat molt el treball personal. Bueno, tu ja saps, Sergi, que em tens cada any en el residencial, i jo segueixo això fent cursos, bueno, per mirar com sóc, per mirar què de mi és un gran enemic per mi, que per també saber que sóc més que la meva personalitat, que sóc més que allò que m'ha passat, que sempre hi ha un terreny que és el meu, que aquest sí que tinc que m'acórrer, no? Posar més la mirada en què puc modificar jo, a mirada i tu perquè has hecho esto, o i tu perquè ets així, no? A mi això m'ajuda molt.
1: Estem gairebé sobre el temps, però no vull acabar aquesta entrevista sense fer-vos una pregunta a les dues, també, que és que moltes persones viuen dificultats de salut mental i sovint no saben per on començar. Què els diríeu des de la vostra experiència personal viscuda?
2: Els diríem que això et sembla mentida, perquè això, quan tu vas al CESMA per primera vegada, o quan vas al CAP per primera vegada amb un tema de patiment mental, tindrien que donar-te un escrit on t'està tota la xarxa d'associacions de Catalunya, no? Que es posessin en contacte amb la Federació Veus, per exemple, que sabessin quin recurs tenen a l'abast perquè no estan sols, perquè poden estar amb persones que els acompanyin.
1: Doncs molt bé, i també convidar la gent a conèixer aquesta associació tan bonica, que és l'associació Emília, que trobaran una pàgina web on troben tota la informació, i agrair-vos, Cati i Ainhoa, que heu estat avui aquí amb nosaltres, a parlar d'un tema que a vegades en parlava molta naturalitat, però que per moltes persones segurament és un tema delicat de parlar, i per tant nosaltres us agraïm molt, molt, molt que ho feu amb tanta naturalitat com ho heu fet.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la confiança.
3: Sí, ha estat molt bé tenir aquestes oportunitats de poder explicar-se i sentir-se escoltat també, no?
1: Doncs una forta abraçada per les dues.
2: Per vosaltres també, gràcies.
3: Adéu, gràcies.
1: I avui a EGB veurem una de les famoses trampes invisibles de tota persona que comença a recórrer un camí interior. I és el d'utilitzar el treball interior per aïllar-nos de la vida. És a dir, convertir el treball interior en una mena de refugi que ens permet escapar durant una estoneta de la densitat i la pesadesa de la nostra vida interior. I això és una trampa molt i molt subtil. Moltíssimes persones es refugien en meditacions, lectures, rituals, cursos, experiències, retirs, etc, etc, etc. Però viuen com una escapatòria, més que no pas un mitjà per viure de debò. Per exemple, les persones que necessiten estar constantment meditant perquè és l'únic moment en el qual es senten en pau, se senten a gust, però quan s'acaba la meditació, llavors tornen a l'experiència interna densa de sempre, com aquella persona que acaba de meditar a casa seva, amb el seu espai de meditació, amb el seu coixí, amb la seva espelma, el seu incens, i arriba a través de les seves pràctiques a un equilibri, a una relaxació tant externa com interna, meravellosa, s'aixeca del coixí, se'n va gairebé levitant pel passadís de casa seva, arriba a la cuina i allà es troba els plats a la aigüera per rentar, i automàticament aquell equilibri i aquell centrament que hi havia desapareix a l'acte, i me caso un den aquí, no m'ajuda ningú, no pot ser, i llavors has d'anar una altra vegada ràpidament a meditar per tornar a aquell equilibri. El Sohyal Rinpoche, que era un gran meditador, deia que l'autèntica meditació comença quan un s'aixeca del coixí. Aquesta, per mi, és la filosofia profunda del treball interior. No tant el treball interior com una manera d'aïllar-te durant uns moments de la teva densitat, sinó aprofitar la teva vida quotidiana, en tots els seus àmbits, com un gimnàs psicològic que t'ajudi a descobrir qui ets en realitat.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Bona nit.

0: Si respectem el descans dels veïns i veïnes. Si baixem els mobles el dia que toca. Si netegem el calgós en bruta. Si mantenim els carrers nets.
1: Tot serà més bonic si treballem en equip.
2: Tanca els ulls.

0: Propostes en xarxa.
1: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguint el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
1: Escolta...
2: Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis. A Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
3: Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.